0: El Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Veseli. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
1: Fins aquí les notícies.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
4: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
3: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya
7: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
8: Aviam què passarà.
9: El primer concert va ser a Torelló.
10: Torelló? Aquí a Osona.
9: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un fred que fotia cap a l'ava.
10: Per Carnaval.
9: Sí.
11: Cris Joanico, eh?
12: Ai, que bé, m'encanta el Cris Joanico.
11: És molt bo, eh?
8: Molt
12: bo.
8: Sí. Gran carrera.
12: M'agrada molt com canta. Està canta superbé.
8: I parlarem de la clau anglesa. És un invent impressionant, la clau anglesa.
12: Ah, sí?
11: Fa servir, tu?
8: Molt.
11: Vaig, calleu, creu a jefa.
12: Aquesta em fa servir.
13: Déu vos guard!
14: I listo!

0: La Renaixença. La clau anglesa l'inventa...
1: Aquí no hi ha dubte, Peyu.
0: Eh?
1: Bueno, que no es diu la clau egípcia.
0: No, no, no, està clar. La clau anglesa no la van...
1: No em diguis que la van...
0: No, no, no la van inventar l'antic... M'ho deixes dir o no?
1: Sí, però vull dir...
0: No la van inventar l'antic Egipte.
1: No.
0: No, evidentment la van inventar els anglesos.
2: Ara... Collons d'anglesos.
0: Un parell d'enginyers anglesos a mitjans del segle XIX, un tal Richard Clyburn i un tal Edwin Byrd. Atenció, aquest últim, que a part d'inventar la clau anglesa, també és l'inventor del tallagespa.
3: Oh, ah, sí. Oh.
4: Clar, i se li devia espatllar el tallagespes i aleshores va inventar la clau anglesa per arreglar el tallagespes.
0: Podria ser, no sé com va anar, però em semblen dos invents molt ben parits com perquè els faci la mateixa persona.
3: Sí.
0: Vull dir, tu inventes la clau anglesa i després inventes una altra merda com de segona, un raspall de dents, per exemple.
1: Sí.
0: Vale, no. Però la clau anglesa i el tallagespa, hòstia, oh, nano, espero que li hagin donat la creu de Sant Jordi d'allà, aquest tio. Espero. Més tard, el 1892, un suec patent una versió millorada de la clau anglesa.
3: Ah.
0: Quedaria en una anècdota si no fos perquè això ha fet que molts països d'Europa, en comptes de clau anglesa, en diuen la clau sueca.
3: No,
2: la clau sueca? Es diu la clau sueca?
0: Sí, no té nom d'eina. Sembla
1: no,
0: que...
1: Oh, no, que clau sueca...
0: No, té més nom com de clau d'arts marcials.
1: Bueno,
0: no?
1: Sí,
0: li va no... fotre la clau sueca i el va deixar paralític.
2: Sí. Però no complicar-nos la vida, també, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, perquè jo li dic a la meva dona que foteu una clau sueca...
0: També. No sé com s'ha de fer.
3: Tot va patallar.
0: Però...
2: No, tampoc, no sé com s'ha de fer.
0: Passa
2: no
0: també faci. Allò que passa amb altres coses, com l'amanida russa, que sabeu que l'amanida russa a Rússia no en diuen amanida russa.
1: Què vols dir?
0: La clau anglesa a Anglaterra tampoc en diuen clau anglesa.
1: Tampoc?
0: No.
1: No.
0: O sigui, en els països originals, a Suècia no en diuen clau sueca
1: tampoc,
0: i a Anglaterra no en diuen clau anglesa.
1: Ai,
0: en diuen clau ajustable.
1: Ah. Mm? I els russos de l'amanida russa, de l'ensaladilla, en diuen...
0: Sí.
1: Ensaladilla ajustable?
0: L'ensaladilla... Es veu que en diuen amanida Olivier a Rússia, de l'ensaladilla russa. Sí.
1: Ensaladilla.
0: Perquè el seu creador era un xef franco-belga que es deia Lucien Olivier. Si aneu a Rússia, heu de demanar una amanida Olivier.
2: I us donaran una clau anglesa.
0: No!
1: No, no entenc res.
0: A Anglaterra, sobretot, no demaneu una clau anglesa, Anglaterra.
1: No. No. Què hem de demanar?
0: No, bueno, una clau ajustable.
1: Ajustable.
0: Clar, una clau anglesa no, sobretot.
1: No. Ni una ensaladilla russa.
0: Anglaterra?
1: Tampoc. No. La foten dolentíssima.
0: Ah.
1: No la demaneu mai,
3: tot
1: ja.
3: Tot ho fan dolent, no. Anglaterra.
1: Sí.
0: Jo el que no entenc és, havent-se inventat la clau anglesa, sí, per què els mecànics encara tenen tot aquell reguitzell de claus fixes de diferents números?
3: No. És veritat. Sí, no.
0: Si al final ho pots fer tot amb la clau anglesa...
2: Noi. Però...
0: La del 13, la del 6, la del 12.
2: Tu saps el ben perill que queda totes aquelles claus penjades allà de la gran a la petita?
0: Això sí, saps? Això sí.
2: Hòstia.
0: Jo crec que és només per fer bromes als aprenents, perquè quan ve un aprenent, porta'm la clau del 13, llavors ve l'aprenent, la va buscar, és petita, vés-me a buscar la del 15, és per tocar els collons. Suposo que és això. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Un boig que des de Ciutadella canta a la mar, al vent, a l'amor i a Menorca, que vindria a ser el mateix. Va començar amb el Ja t'ho diré i des de llavors no ha deixat d'explorar nous camins musicals. Per alguna misteriosa confusió infantil amb uns mocadors, es va fer seguidor de l'Espanyol.
2: Ah!
1: Però no patiu. Ben segur que la seva visita avui ens proporciona a tots una alenada d'aire fresc.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cris Joanico!

0: Cris, què has menjat avui per esmorzar?
1: Ai, a veure, avui... Avui no... no? És que no esmorzem.
0: No?
1: A les illes berenam.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Es diu així.
1: I a la tarda fem la berenata.
0: Berenata.
2: La berenata.
1: La berenata.
0: La berenata. Què, eh?
1: Sí.
0: Ho estic fent prou bé.
1: Fas molt bé, pots venir quan vulguis, si ja ho saps. Però jo, habitualment, el que estic esmorzant és unes llesques de pa torrat amb una mica de tomata i unes tàperes amb oli damunt.
0: Mira.
1: Que faig jo.
0: Les fas tu, les tàperes?
1: Bueno, sí, les compro crues i les... Condimento, sí.
0: Mira.
1: Ben bones.
0: Bé.
1: Avui, bueno, una mica de llangonissa no ha anat malament.
0: També, eh?
1: Estima la terra, clar que sí.
0: Escolta, ets un conegut especial per la Laia i l'Arnau, perquè us coneixeu, amb l'Arnau havíeu compartit, no?, el Cente,
1: sí,
0: que era la bateria dels Ja t'ho diré, havia sigut representant dels Obeses.
1: I van coincidir amb escenari, també.
0: Ah, sí? Heu tocat junts?
1: Bueno, sí, de fet, amb un homenatge que se li va fent en Cente, tant a la Mirona com a Ciutadella, i evidentment en aquell homenatge que es va muntar van voler que tota la figura d'en Cente estés representada des de que era agitador cultural. Que
0: quin tio tan ben parit, el Cente.
1: En Cente era una... encara me l'estim molt, vull dir, és una persona que hi penso moltíssim cada dia, i van coincidir això de muntar escenari perquè van voler que en Cente estés representat en totes les seves facetes, i evidentment la de representant no hi podien faltar la seva nineta dels ulls, que són Obeses. Eren Obeses, sí.
2: Personatge extraordinari, estimadíssim per molta gent, i de fet aquests concerts d'homenatge, tant el que van fer a la Mirona com a Menorca, doncs va ser increïble, la quantitat de gent que es va reunir, que va mostrar la seva estima per...
1: Sí, i ens van fer més amics encara en tot això. I després la Laia és un grandíssim músic que van coincidir amb l'OMAC juvenil,
0: sí,
1: tot i que jo ho desconeixia, perquè a l'OMAC eren, no sé, molts músics i eren molt joves, amb un projecte que és altament sensible, i veient aquest programa, perquè heu de dir que...
0: ens mires, eh?
1: A casa us mirem, sí.
0: Mira.
1: No vos escoltam. I vaig dir, ostres, jo estic fent un disc que es diu Rosa d'Esvents, l'estava preparant i volia que els instruments i les col·laboracions fossin instruments de vent. Vaig dir,
3: la Laia,
1: vull una gralla, una dolçaina, crec que una gralla millor, i la Laia, i em vaig posar contacte, i mira.
0: I mira.
4: I jo li vaig dir, sí, ja ens coneixíem.
1: Ostres,
0: i la Laia Gluck apareix en aquest nou disc que has publicat ara el 2026, que es titula Rosa dels Vents, i que sona...

0: Cada cançó del disc porta un vent com a títol, no?
1: Sí.
0: És una cosa que la gent, vols dir que la, quan eres petit abans te'ls feien estudiar, la Tramuntana, el Gregal...
1: Bueno, i els afluents i els rius d'Espanya, sí, també. Però els més no et pensis, eh? No era tan, no era tan habitual.
0: No.
1: De fet, jo me'l sent des de no fa molts anys, des de que vaig tornar a Menorca, bàsicament.
0: Per què?
1: Bueno, perquè a Menorca el vent és un
0: és
1: element, és bastant present en totes les formes, diríem, no?
0: Quin és el que dona pel sac allà? Com
1: bueno,
0: a l'Empordà es parla sempre a la Tramuntana?
1: A la Tramuntana, la mateixa Tramuntana que hi ha a l'Empordà està a Menorca. Pensa que Menorca està enmig del golf de Lleó, per tant, ens pega. Quin dona més pel sac? No ho sé. Per exemple, xaloc, segurament. Xaloc és un vent que és molt humit, que és molt... amb pols en suspensió, és brut.
2: Sí.
1: Quatre gotes que cauen i a més t'embruten el cotxe, saps allò que...
0: I això, li has buscat relació amb les cançons? Està inspirat en cada vent, cada tema?
1: Sí, és a dir, cada cançó està inspirada en aquest vent i evidentment alguns elements d'aquests vents ho he aprofitat per fer les lletres, però també el que he fet és convertir Menorca en una talaia, és a dir, he agafat la rosa dels vents, l'he posada damunt Menorca.
0: Sí.
1: I he mirat una mica a veure què em deia aquell vent, quina sonoritat m'aportava, quines coses passaven des d'allà on venia el vent, no sé, és una mica, és buscar conceptualment un concepte per fer aquestes cançons.
0: Com està la vida per Ciutadella i per Menorca?
1: Bueno, està bé.
0: Es parla tant català com a Barcelona encara?
1: Una mica més.
0: Més, eh? Més que a Barcelona, sí.
1: Sí, sí, crec que sí.
3: Perquè tots els catalans van cap allà.
1: Bueno, primer perquè hi ha molta segona residència, però no... Bàsicament perquè es viu en català, en menorquí, en Ciutadella, en Maurès,
0: com vulguis.
1: És igual, però es viu, sempre s'hi ha viscut allà, amb aquest. Ara, evidentment, jo crec que un dels problemes que hi ha, i no malinterpreteu, és que assumir la immigració i amb molta immigració de sud-americana o d'això fa que la presència del castellà sigui molt més, sigui molt més present i fa que la balança es desequilibri. Però no per res més que perquè bueno, doncs el dia a dia les converses entre els nanos deuen ser amb aquests idiomes. No?
0: Però llavors la pressió de l'habitatge també, no? Un lloc tan petit com Menorca.
1: Bueno, a veure, Menorca és un lloc turístic, es viu bàsicament del turisme i evidentment hi ha una pressió sobre l'habitatge bastant important, i és sobre el territori, sobre el terreny i sobre les persones, evidentment, que vivim allà.
0: I el circuit cultural, perquè aquí sempre ens arriba, bueno, de Menorca només tenim aquesta visió una mica del turisme i tot plegat, però el circuit cultural, que deu ser la xarxa on et mous tu habitualment, quina salut té això?
1: A Menorca sempre és magre, el circuit cultural, és una mica magre. El que sí que hi ha és que s'han posat de moda, igual que en altres illes i sobretot també aquí a Catalunya, són els festivals, és a dir, aquesta... voràgine de festivals que, diguéssim que el producte local es queda una mica dissolt, no? Diluït entre grans artistes que estan, que són actuacions o són programacions pensades no tant per la gent local, sinó pels visitants.
0: I, escolta, viure a una illa, no sé si et dona una visió diferent de... Vull dir que jo a vegades us envejo i penso, no, Peyu, ha de ser terrible.
4: No t'hi veig.
0: No.
4: Bueno, tu ets de terra endins, eh?
0: Sí, sí, però vull dir que la sensació aquesta d'estar allà com apartat...
1: Bueno, depèn, no?
0: Deu tenir el seu bo i el seu dolent.
1: Clar, estàs aïllat en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent. Però tenim cabres allà.
0: Clar. Ah, sí?
1: No, ara. Pots venir quan vulguis.
0: Ja
1: tenim cabres, tenim formatge.
4: Hi ha vi.
1: O sigui, hi ha vi, oli.
0: Tens algun raconet de Menorca on encara et puguis amagar i no et trobin?
4: No ho diguis.
0: No el diguis, però només digues sí o no.
1: Sí. Uns quants.
0: Encara n'hi ha uns quants.
1: Uns quants.
0: Portes més de 30 anys de carrera, ha evolucionat la música, el que deies ara dels festivals, ha evolucionat Menorca, ha evolucionat Catalunya també. No sé quin panorama agrada més, si tens certa nostàlgia de tot lo d'abans.
1: Bueno, jo crec que abans es feia d'unes maneres que avui en dia ha canviat moltíssim. O sigui, nosaltres ja t'ho diria, vam ser un quatre amics o cinc amics que van agafar una maleta i un instrument i vam haver de moure de Menorca amb la intenció de dedicar-nos a la música.
0: Recordes el dia que pateu a...
1: Bueno, sí? Si me'n recordo.
0: Que veniu a Catalunya.
1: Sí. El primer concert va ser a Torelló.
0: Torelló, aquí al costat, sí. Aquí a Osona.
1: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar al 9, teníem el concert en Carnestoltes, amb un fred que fotia. Hòstia, que pelava.
0: Per Carnaval de Torelló.
1: Sí, Déu Carnaval de Torelló.
2: Les millores.
1: A l'antiga pista de hockey, que ara mateix és una biblioteca, uh-huh. No està malament, també, bé. El canvi no està malament. I a l'endemà vam quedar a dormir a Vic, a casa d'un amic, d'Antoni Coromina, i a l'endemà vam agafar furgoneta i dos cotxes, i ens vam anar cap a Figueres i per instal·lar-nos a viure d'Empordà, que era un poble que no sabia on era. Vam anar per Cantoni Gros i per...
2: Maco.
0: Per anar a Figueres.
2: Sí, home.
1: Clar, perquè l'eix...
0: Clar, no existia.
1: No existia.
2: Sí. I el túnel de Barracons tampoc.
0: No.
1: No hi havia res.
0: Però jo hagués baixat fins a Granollers a agafar la P7.
1: Oh, tu. No.
0: Aventurers,
1: movent allà amb un dia allò fantàstic. Arribem a Figueres, arribem a viure d'Empordà i era un poble sense asfaltar.
2: Bueno.
1: Amb un ramat de xais a davant,
0: sí.
1: De no sé, 300 o 400 xais, i l'endemà matí, doncs...
0: Concert a Torelló.
1: Del concert a Torelló ens anem allà. Bueno, no sé, una aventura bastant increïble. Sí, me'n recordo perfectament de l'aterratge.
0: Va anar bé el concert, per això?
1: Sí. A més, van venir uns quants amics que teníem tant per Barcelona i per aquí, per Osona, que ens van acompanyar. I sí, va ser la primera aventura, o el primer acte de l'aventura, que va durar uns quants anys.
0: Mm-hmm. Després de 30 anys de carrera, no sé, què t'inspira per continuar escrivint? I dir, bueno, vull dir que no sé si t'ha passat pel cap de dir, ja està, el que havia de fer ja ho he fet, plego...
1: Jo crec que sempre hi ha coses a dir. Sempre hi haurà coses a dir, coses que preocupen, coses que t'agraden. Sempre ho faig des d'una perspectiva... M'agrada ratllar o parlar o xerrar molt del que veig i del que visc. I en aquest cas és, jo des de fa uns quants anys és Menorca, mm-hmm. Ja ho era en el seu moment quan van venir amb el Jaç Vila cap aquí,
0: sí.
1: El referent sempre és allà on, d'allà on surts, no?
0: Sí, la Pauades de Montserena, l'arena era de Menorca, digues.
1: Exacte. Però i ara, sí que hi ha, sempre hi ha algunes coses a dir. Jo crec que no canviaré mai el que vull dir. A vegades és la forma com ho dius i el punt de partida. En aquest cas, amb aquest últim disc, crec que és un encert per part meva agafar la Rosa dels Vents i posar-la damunt Menorca. Com a punt de partida, uh-huh. Em dona un diguéssim, fa una planificació de tot bastant diferent, que fins ara no ho havia fet, no? Sempre tenen cançons sueltes, una cosa així. Ara en faig una altra. I ara no.
2: Has anat posant seny també i clar...
1: Sí, deu ser això. Vols dir?
0: Què ho fa que un tio de Menorca sigui de l'Espanyol?
1: Ho fan uns mocadors, ja ho he dit.
0: Els mocadors, eh?
1: Mocadors, sí.
0: Què vol dir?
1: D'un tiet.
0: Un tiet teu.
1: Tenia un tiet que era de l'Espanyol, que tenia, sí. Una botiga de roba, i un dia em va regalar una capsa de mocadors de l'Espanyol.
0: Mira, sort que no eren blancs.
1: De Targal. De Targal. Sí, saps, aquells de
0: Targal? Sí.
1: I, no sé, vaig agafar simpatia per aquest club.
0: Bé, vas interpretar, de fet, Amor Indestructible pel 125è aniversari del club. Tenim un fragment d'aquell moment, perquè vull mirar-lo amb tu i que m'expliquis a veure com va anar aquell dia. Mireu, això és el Cris Joanico. S'escapa més enllà de la raó. Amb el blanc i blau el cor segueix l'herència. Ajuntament de Barcelona, eh? Família, som orgull, som resistència. Atenció al públic. Sempre fidel. Salvador Illa, el Rull, Collboni. És el públic més difícil que has tingut mai, o no? Perquè no se'ls veu especialment entregats a la causa.
1: Bueno, era un acte molt, molt, molt institucional, clar. Era el paranimf de la UB, això.
0: D'acord.
1: Clar, i és un lloc que realment impressiona molt, no? Estàs allà dins i estàs tot el rato mirant amunt. I supos que ells tenen aquesta manera d'expressar la seva...
0: que és mantenint-se immòbil. Sense fer res.
1: I després venen a donar l'enhorabona.
0: Llavors sí, eh?
1: Feliciten, clar.
0: Ah, ens ho hem passat molt bé, ens
1: molt
0: ha agradat
1: bé,
0: molt.
2: Quina gran peça que has interpretat. Sí.
1: És que sí.
2: Ho fots molt bé. Ja et seguíem.
0: Sí.
2: Ja a casa... Com que éreu els gossos, éreu vosaltres, no? Ja et seguíem.
1: D'aquesta en tinc unes quantes, eh? També
0: sí?
1: Sí, clar.
0: Pots explicar-ne algunes, si vols.
1: No, és que jo vaig al... Bueno, en tinc una de... Sí, amb els un papa a mi m'agrada... Em comporia molt.
0: Sí?
1: Sí, jo l'Adrià me l'estimo molt i els un papa, per suposat. També són molt amics, encara.
0: Però no hi havies tocat, en principi.
1: No, va. I de fet van coincidir un o dos concerts, amb ells. Mira que som de la mateixa...
4: Home, un papa, ja t'ho diré, jo era baix, eh? Jo era baix com un boig.
1: Però no tants, no et pensis, no tants concerts.
3: Hosti. Perquè eren dos plats forts, per tant, o contractaven un o contractaven l'altre.
5: Jo recordo un, ja t'ho diré, a la platja de Sant Pere Pescador, un concert.
1: Ui.
5: Que és de les nits mítiques, mítiques, mítiques.
1: Vas acabar bé, no?
5: No me'n recordo com vaig acabar, Cris, no me'n recordo.
1: De matinada.
5: De matinada.
4: A l'Empordà teníem grans seguidors. Bueno, jo soc Catalunya, però...
1: A veure... nosaltres vam ser un grup menorquí que no teníem... Quan vam arribar aquest dia de Torelló no teníem públic, zero públic.
0: Clar, clar.
1: I vam haver de fer públic. Com ho vam fer? Doncs a base de concerts. Aquell any vam fer, no sé, 90 concerts.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Però també anàvem a... Podíem anar a algun lloc, a algun restaurant, a tocar, i va ser l'únic concert que vam fer en aquell restaurant. De fet, ja no vam fer cap mai més, però nosaltres hi anàvem. Mm. Sí.
0: Recordes, en Fel recordava aquest concert, el millor concert, el del que en tinguis més bon record?
1: Uau, és que n'hi ha molts. No un. La veritat és que els concerts... Bueno, l'escenari és un espai que jo sempre m'ho passo molt bé, m'agrada molt.
0: El directe, eh?
1: El directe, sí. Crec que és allà on realment, amb els músics primer de la banda, acabes fent... acabades de cuinar tot allò que s'està preparant durant molts mesos o anys, inclús.
0: Però 90 concerts, per exemple, quan has tocat una cançó 90 vegades de la mateixa manera...
1: Bueno, a vegades algunes les deixes descansar, però, sí, però hi ha un moment en què les tornes a recuperar. Home. Perquè, de fet, les cançons, jo crec que sempre hi ha una cosa que s'ha de tenir present, és que les cançons evolucionen constantment. Estan vives, són els seus vius. I,
0: però no ho feu, allò, que a vegades llavors la canteu diferent. A mi m'emprenya, això.
5: Quan
0: tu segueixes un músic i t'agrada una cançó, i com que ell s'ha cansat de cantar-la perquè l'ha hagut de fer 90, llavors vas al concert i ell comença a fer variants i coses que dius, tio, no et segueixo, hòstia. Jo me l'he pres d'una manera.
1: No, però tu, en el teu cap, la sents com vols.
0: Sí, sí.
1: Doncs és això. Com la gràcia.
4: A l'última de la fila han fet uns discos tot retocats, les cançons, no val res, allò.
0: No val res, eh?
4: Allò me'ls ha fet d'una manera.
0: Clar.
1: Ara és difícil, eh? Ara és difícil tornar-hi.
4: A casa tenim tot lo seu. Ara es diu que trauràs disc nou, doncs ja pots... Ho ha comprat tot la calla dona.
0: A la teva dona?
4: Collons, li agrada més a ell que pas a mi.
0: Home, també és normal.
5: Sí. A mi també, eh?
0: Sí, a mi també m'agrada més ell que tu, eh, Friguera.
4: Tot, ho té tot.
0: Escolta, hi ha relleu generacional a les Illes a nivell de música, a nivell musical?
1: Sí que n'hi ha. Sí.
0: Perquè aquí,
1: com per tot, eh?
0: Els de la nostra generació vam viure Antònia Font, no? Els Ja t'ho diré i tal.
1: Sí que hi ha. El que passa que jo crec que la música avui en dia ha canviat la manera de funcionar. És a dir, abans eren les ràdios que marcaven unes línies.
0: Sí.
1: Després també a les pantalles i també la informàtica musical individualitza molt la música, la manera de fer música. Això de que ara hi torna a haver una sèrie de grups que són formacions en 4 o 5 membres, que això passa als pobles, bàsicament. És a dir, a les ciutats no passa. És a dir, l'interès perquè siguin 4 o 5 que ens trobem i fent soroll,
0: sí,
1: això, que és el que van fer amb els Ja t'ho diré en el seu moment a Menorca, i es feia en aquell moment, ara, no, la majoria és... No vull dir que no hi hagin grups, però sí que la majoria són artistes individuals, no? Que fan...
0: Que s'autoproduïxen les coses...
1: Sí, és molt fàcil.
3: Sí.
1: I el resultat és diferent. A més, la pantalla, és a dir, a les xarxes, tots podem veure el mateix, però cadascú veu el seu.
0: Uh-huh.
1: O sigui, tu veus el teu mòbil, jo veig el meu, i tenim les mateixes oportunitats, però cadascú, tot és molt individual, no?
0: Home, ja, al final vosaltres us trobàveu per fer soroll, però us trobàveu per fer quatre birres i xerrar i...
1: Que, també, no? També.
0: Vull dir que és més divertit això que no pas tancar-se al quarto, sí, a produir música, entenc.
1: Bueno, jo sempre dic, mira, jo fa 23 anys que fa faig música, vaig una carrera en solitari.
0: Jo he dit 30, abans.
1: Bueno, jo en fa 30 que m'hi dedico, però amb els Ja t'ho vam estar uns anys. 23 anys en solitari, però fer música sol és molt avorrit.
0: Clar.
1: Has de fer amb més gent, amb altres músics. Perquè la música, per mi, el que m'interessa és la interacció que hi ha entre els músics. Mm. Això és el més divertit de tot.
0: Sí.
1: La resta... No.
0: És com si ho fes
1: aquest programa. Les cerveses em pots fer
0: com si ho fes aquest programa tot sol.
1: Cerveses.
0: Sense aquesta gent tan maca.
3: Un dia ho has pensat, eh?
0: Hòstia, cada dia.
3: Algun dia,
0: cada
3: dia.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Cris, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
7: Vega!
0: La paraula d'avui és, espera que la trobi, és resquitllada. Resquitllada. A. Resquitllada. Es diu quan veus algú o alguna cosa, però no tens temps suficient d'observar-lo amb atenció.
4: Mira, l'altre dia el puticlub de Blanes em va semblar veure-hi el teu home, però no em facis cas perquè ho vaig veure així de resquitllada.
0: B. Resquitllada. Tall de pèl o de llana fet de tal manera que se n'extreu la totalitat, deixant la pell de l'animal o persona descoberta.
5: Aquesta ovella se us morirà de calor. Li heu de fotre una bona resquitllada que li sortiran 10 quilos de llana.
0: O C. Resquitllada. Sinònim de relliscada. Acció de relliscar.
3: Tenia tantes ganes de casar-me que entrant pel passadís central de l'església vaig fotre una resquillada i vaig caure sobre del capellato.
0: No és fàcil avui, eh?
3: No.
0: A, B o C?
1: No, m'ho heu posat complicat.
0: Sí.
3: Sí.
1: Però resquillada és una paraula ben viva a Menorca.
0: Sí?
3: Ah, sí?
1: I és la número 1. Jo... Va. No! No! Oh.
0: Oh. Causa confusió perquè és veure algú desquillada, diguéssim, però resquitllada és un sinònim de relliscada.
5: Clar, però aquí... Ah.
4: És que a Menorca...
0: Clar, a Menorca no sé com van.
4: No, no, però...
1: Diccionari català, valencià,
4: valencià. L'hem tinguda, aquesta discussió.
0: Sí.
4: L'hem tinguda.
0: Sí, abans l'hem tinguda.
4: Jo li donaria mitja podem... llengonissa.
0: Mitja? Li donem tota. I... Va, és igual, vinga, va, va, vinga.
3: Era molt difícil avui.
0: Era complexa. Sí,
4: tots hi hem caigut,
3: tots hi hem caigut,
4: eh?
3: A quatre pots.
4: Perquè tots dèiem l'A, sí, sí,
0: sí. Però és que jo ho he fet servir, també. Vull dir que no sé si ben fet o no. L'he vist de resquillada.
5: Sí. Sí. De resquillada.
0: Però el, la definició del diccionari...
3: Però això no l'ha escrit, aquest diccionari.
5: Que no s'hagin equivocat ells, eh?
0: Pot ser.
3: Exacte.
7: Encara no he dit quina és la definició correcta.
0: La definició correcta és sinònim de relliscada.
3: De relliscar.
0: De relliscar.
5: Ho havíem dit, eh?
7: No, s'ha assenyalat, però per la ràdio no s'ha vist.
3: S'ha de dir clar.
7: No esteu atents, nano.
0: Parlàvem
4: la clau anglesa,
0: sí, senyor.
3: La clau anglesa és l'eina que s'ha acabat consolidant al llarg del temps com a icona i símbol de manteniment. Mm. Quan s'encén l'icona de la clau anglesa al cotxe, què passa? Oh. Tothom sap que ha d'anar al mecànic, no?
7: Jo hi he d'anar.
3: Doncs...
4: No, quan s'encén no.
0: Eh?
3: Què vols dir?
4: És quan s'apaga, no, que has d'anar al mecànic?
5: Ai, per favor. Què vols dir, quan s'apaga?
4: Quan s'acaba... O sigui, tu tens el llum encès de la clau anglesa,
0: sí,
4: vol dir que va bé, i quan es para la clau... O sigui, quan no hi ha el llum, és quan has d'anar al mecànic.
0: O sigui, i quan s'apaga, llavors la portes al mecànic?
4: Clar, bueno, la porta... Quan es pari, ara encara la tinc encesa, encara funciona... Quan s'acabi la llum...
0: Sí.
4: Passa alguna cosa...
0: Cap al mecànic.
4: Cap al mecànic.
0: Perquè de moment et funciona el cotxe.
4: Va molt bé el cotxe.
0: Sí.
4: Va, fa una mica de soroll.
3: Xuri, Xuri, fes-me cas. Porta el cotxe al mecànic.
4: Sí?
3: Sí, tu porta'l.
4: Ah, eh?
3: Porta'l. Alguna cosa et diran.
0: Sí,
3: sí, segur, segur.
0: Idiota.
5: Et diran que vagis... Et diran que vagis al metge.
3: Per cert, que sapigueu que cada any hi ha una mena de reconeixement, que és una clau anglesa de bronze,
0: sí,
3: que es dona al millor mecànic de tot l'estat espanyol i que aquest títol, aquest any, l'ostenta...
4: Un català!
3: No!
4: Visca Catalunya!
3: No, és un català.
0: Ah, no?
3: No.
0: Qui és?
3: Realment és un noi de Burgos, que es diu Israel Fuente, però que fa de mecànica un taller de Barcelona.
4: Ara.
5: És català tothom aquell que treballa i viu a Catalunya. Va dir Jordi.
0: Ho va dir Jordi, això.
5: Va dir Jordi.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Cris, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. On et podem veure aviat?
1: Mira, d'aquí 3 dies.
0: Mira.
1: Estic amb un projecte una mica diferent d'aquest disc que presento, que es diu Univers Yatu, i el que faig és un recull de repertori de Yatu Iré amb 11 músics en directe.
0: Oh,
1: una volta... Per ara, aquest any, ho rodarem a Menorca i a Mallorca i poder, més endavant, doncs,
5: sí, home,
1: a terra ferma. I a part d'això, doncs, estic a Sabadell, estic a Sant Miquel de Balenyà, estic a... La
0: Sant Miquel Pobla, de Balenyà? Sí. És aquí al costat, sí, això? Ja vindré.
3: Vindrem.
1: La Pobla de Massaluca, a Sant Cugat, a Menorca, per suposat, presentant el disc.
0: Et seguirem, a les xarxes socials i et vindrem a veure. Jo, Sant Miquel de Balenyà, m'hi apunto.
3: Jo seré d'ell.
0: Escolta, no marxaràs, però sense abans interpretar-nos un tema aquí en directe a la Renaixença, amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera, Cris, Joan i Cu interpreten Efecte Papallona.
4: Bravo!

0: sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos.
1: Then she signs on to her knees, grasped the cover by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning.
2: Què està sonant, Arnau?
3: Això és The Gift, una peça que els novaiorquesos de Velvet Underground van publicar l'any 1968.
4: Ja fa dies d'això.
3: Just aquí quan has interromput,
4: sí,
3: sonava una cosa que volia que sentíssiu.
4: Hòstia!
5: Peyu!
3: Però
5: és la veritat.
3: No passa res,
5: passa
3: perquè
5: res.
3: Costa molt de detectar.
4: Ah.
3: És el so, un so percutiu una mica inconcret.
4: A veure?
3: No, perquè ara ja no sé quan sonarà.
4: Aviam,
3: al final de la peça.
4: Ara sonarà, ara sonarà.
3: No, que l'audiència no està per això.
4: Sí, no, no sonarà.
5: És l'hora d'escoltar fort.
6: Escolteu casa vostra.
4: Sí.
3: Només dura com 8 minuts i a la part final sona una espècie de cop.
4: Mare. Que està fet amb què?
3: Bé, deixa'm que t'expliqui una mica el context. La història de la cançó és prou divertida i una mica penosa. Explica que un personatge està molt enamorat de la seva parella, però no sap si li està sent infidel. Això el posa nerviós i decideix enviar-se a ell mateix dins d'una capsa de cartró a casa de la noia.
4: Aviam, aviam.
6: Això no pinta bé.
4: No pinta gota bé.
3: Tu estàs molt enamorat de la teva nòvia, però no saps si t'està fent el salt amb fel.
4: Per exemple.
3: I com per detectar-ho, se t'acudeix enviar-te tu mateix dins d'una capsa a casa a la teva nòvia.
4: A veure si està allà amb la mani i obren la caixa.
6: Ah, bona idea.
3: Correcte.
4: És bona idea, sí.
6: Està molt ben pensat.
4: Sí.
3: Bé, el tema és que la teva nòvia rep la capsa amb tu a dins.
4: Sí, i mentre estava en fel.
3: Això
4: no ho sabem.
3: No,
6: sap, no se sap.
3: I en tot cas no té res per obrir-ho i se li acudeix agafar un ganivet i obre la caixa i et mata.
5: Ah, mira que maco.
6: Veus?
3: Veus? Això és el que explica la cançó.
5: Això sí, no has anat amb Seur i t'han matat pel camí.
3: També és
5: probable. Podria ser.
3: Bé, la qüestió és que Lou Reed, el líder de la banda, volia aconseguir un so d'un cap rebentant-se. I per fortuna seva a l'estudi hi havia Frank Zappa, que era el productor d'aquesta peça. Per aconseguir el so d'un ganivet travessant un cap, Frank Zappa va tenir la idea d'agafar un meló i clavar-li una clau anglesa.
4: Fixa't.
3: Sí, algunes versions diuen que podria haver estat, en efecte, un ganivet, però, francament, sentint la intensitat de l'impacte, jo m'inclino només a pensar que va ser una clau anglesa.
4: Carai, tu.
7: O sueca.
4: O sueca, exacte.
6: I ara això no ho sentirem, eh?
4: No, ara t'esperes, agafes la cançó aquesta, que dura 8 minuts.
3: 8 minuts o més, eh?
4: I tu busques. Escoltem The Velvet Underground i tornem de seguida amb una història per passejar el gust.
1: Oh, God, it's from Waldo. That's Maxixio. Waldo trembled with expectation. Well, you might as well open it, said she. We both of them tried to lift the staple flap. Just... He must have made it shut. They tug on the flap again. My God, you need a power drill to get this thing open.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de fusió.

0: tenim en Chop.
1: Chop.
0: Sí, que és un setter anglès de Prades, de Baix Camp.
1: Molt bé.
0: I la seva responsable és la Irina.
1: Veiem la Irina, mira.
2: Oh, guapo, que cos.
0: Mira foto, quina foto més xula, molt
1: bé. Una foto ben bonica,
0: Molt bé, molt bé.
3: En Chop és... És el seu fill, aquell allà darrere.
2: Sí. No n'hi ha més d'un.
0: No ho sé, ara us explico una mica.
1: Aviam si agafeu la idea de la foto aquesta, la gent que ens envia fotos de gos.
3: Sí.
1: Mireu aquesta foto, que està ben feta, hi ha un desenfoc a darrere, hi ha una intencionalitat.
0: Sí, ara us explico per què està tan ben feta aquesta foto.
1: De cares a demà, per exemple, jo espero que el de demà la foto sigui ben maca.
2: Segur que sí, segur que sí.
0: Bueno, segur que sí. És molt elegant, en Chop, perquè veieu que va amb un llacet.
1: Amb un corbatí.
0: I en Chop, el que passa, va així perquè és el dia del casament.
1: Quin casament?
2: Es va casar el gos?
0: Sí, no, de la Irina.
2: Ah, l'Irina.
1: Amb el si
0: no
1: gos es va casar?
0: No, no es va casar. És un dels convidats d'un casament del casament de la Irina, en Chop.
3: Portava els anells.
0: Anava així ben guarnit.
3: Devia portar els anells.
0: No ho sé si portava els anells, però el que passa és que li van fer molt bones fotos perquè hi havia uns fotògrafs professionals i ell es posava en llocs estratègics per agafar la foto més bona.
1: Jo vaig anar a un casament que els anells els duien una cabra.
0: Era el teu?
1: No, era el d'una amiga nostra. Sí, la cabra era nostra.
2: I va fer bé la cabra?
1: Ho va fer bé, va passar el passadís ben recte. També és veritat que hi havia pinso a l'altra banda.
0: Sí, s'ha de tenir estratègies.
4: En Chop no cal que es tregui el corbatí perquè avui anem de casament.
0: Mira que bé.
4: Madrid, la capital del Regne d'Espanya, s'engalana de dalt a baix per celebrar el casament del rei Alfons XIII amb la princesa Victòria Eugènia.
1: Avui passegem el gos per Madrid. 31 de maig de 1906. Sort que anem amb en Chop, que va ben mudat amb el seu corbatí. Avui és un dia molt especial perquè es casa el rei d'Espanya, tu. Comencen el passeig pel centre de Madrid. Allò sí que és una capital, com dieu, estat a Madrid. Sí. Monument, la plaça... Està molt més net que aquí,
3: I els carrers bullen de gent, una alegria...
1: Estàs xerra més català que aquí.
3: I una llibertat, molta llibertat.
1: Hi ha molta llibertat, sí.
3: I ara no et trobes l'ex a qualsevol carrer,
1: No, quin ex?
3: Saps que a Madrid tu pots voltar per Madrid que no et trobes mai un ex?
1: Ah, sí?
0: Ah, no?
3: Això ho va dir l'Ayuso.
1: Ah, sí?
3: No se'n recorda.
1: No me'n recordo.
0: Un ex?
1: És que diu tantes subnormalitats que les vaig esborrar.
3: A mi m'agrada aquestes subnormalitats perquè les vaig acumulant, jo, saps?
1: Bueno, Madrid està molt més net. Qui ho paga ja és un altre tema. Avui no podem entretenir-nos parlant de política. Avui és un dia per gaudir de l'ambient, home. El rei Alfons XIII es casa amb una noia molt eixerida. Ella és la Victòria Eugènia Júlia Ena de Battenberg, una princesa britànica, la neta de la reina Victòria d'Anglaterra.
2: Collons, bona casa, Bon llinatge, Aquí hi ha... Bona cuixa,
1: Què dius?
0: Que vol dir bona cuixa?
2: No, i la dentadura, vull dir, bona...
1: Bona genètica. Llàstima que la reina Victòria no podrà veure la seva neta casar-se amb el rei d'Espanya perquè ja fa anys que és morta. Es va morir el 1901.
2: Llàstima.
1: Som al 1906. 31 de maig. El rei d'Espanya està a punt de casar-se amb la Victòria Eugènia. Diuen que estan molt enamorats.
2: Sí, home.
1: Pot ser. Vull dir, a vegades passa.
2: No sempre
1: és el d'en Joan Carles i la Sofia.
2: Exacte.
1: Deu haver sigut un amor a primera vista perquè és curiós, perquè ella no parla ni castellà, ell.
3: Mira, millor.
2: Això sí que és com en Joan Carles i la Sofia.
1: Sí que és
3: Així no és Brian. Si no és castellà, no ens poden discutir.
1: En canvi, en Joan Carles i la Sofia, tot i no parlar el mateix idioma, es barallaven. Veu que es fotien plats pel cap, però...
2: Sí,
1: això hi ha gent del personal, assistents seus, que ho han explicat.
2: No poden explicar-ho.
1: Noi,
2: no es pot explicar.
1: Hi ha algú que se n'ha anat, perquè jo ho he vist escrit en algun llibre, això.
2: Bueno.
1: De que el rei Joan Carles, algun plat, però físicament li havia quedat algun plat pel cap a la reina Sofia.
0: Sí,
2: Ella.
1: Ella, per això sempre va amb la mà així, és per protecció. No és que saludi. Va venir els plats.
0: Ai.
1: En fi, la Victòria Eugènia ha tingut una excel·lent educació. A part de l'anglès, també parla alemany i francès, però es veu que l'espanyol l'ha estudiat i no li acaba de sortir,
2: Català ja no.
0: Hola a tothom. Mira, no, és que, senyor narrador, li explico. El francès, l'alemany i el català, doncs, com podeu veure, els porto bastant bé. En canvi, l'espanyol aquest, regolinxi, eh?
1: Bueno, el català hem de dir que tampoc el parlava, la Victòria Eugènia. Llàstima, perquè hauria sigut maco de veure. A part de la barrera lingüística, hi ha un altre problema més greu, la religió. Resulta que la princesa s'ha hagut de batejar com a catòlica perquè ella és anglicana.
2: Ah, esclar.
0: Anglicana. catòlica, a veure, tant li fot,
1: home, no?
0: No? Vull dir, és qüestió de casar-me amb el meu estimat, amb l'home de la meva vida, sí, amb el meu amor.
1: Sí, sí, l'Alfons. Poder...
0: Sí, Alfons.
1: Alfons. Tu li dius Alfons 13 o només li dius Alfons? Alfons.
2: O 13.
0: Alfons.
2: Ei, 13.
1: Ei, 13, sí. Vine.
0: 13. Ja, i així...
2: Sí,
0: és com la nena aquella de Stranger Things.
1: Sí, la 13, la 13, exacte. Escolta, yeah, la futura reina d'Espanya, aviam, és anglicana, ho hem passat una mica per alt, però això no és un fet banal. Vull dir que la gent de dretes, la gent conservadora, no els hi agrada gaire això de que la nova reina d'Espanya sigui anglicana.
0: Què dius, Laura?
1: No agrada, no.
2: Carai, gent de dretes queixant-se,
1: sí, tu.
2: Ah, ai, carai.
1: Sí. Els conservadors queixant-se de la seva futura reina. Per això la policia reial ha reforçat la seguretat dels nuvis. Avui està previst que alguns agitadors de dretes causin disturbis. Mira, mira'ls. Amb el carro, eh? El casament s'acaba de celebrar i la comitiva reial està fent una volta per Madrid. En qualsevol moment han de passar per la calle Mayor. No sé on té la calle Mayor de Madrid. La plaça Mayor sí que ho sé.
2: Jo sé el carrer Major de Torroella.
1: De Torroella. La gent surt al carrer en massa per veure la parelleta. La policia reial la cordona a la zona per fer pas a la carrossa.
2: Sí, facin el favor d'apartar-se. Va, mantingui la distància.
1: Finalment, la manifestació dels monàrquics ultraconservadors ha fet llufa. Tothom està a favor de la nova reina. Únicament dos o tres agitadors insulten la comitiva reial.
5: No volem reines estrangeres! Som-hi tots junts! Reines estrangeres! Reines estrangeres!
1: Eren pocs i descoordinats.
5: No volem reines estrangeres!
1: Bueno, va, no, va.
2: Sisplau, sisplau. A veure, dispersin-se.
1: Fixa't, el jovent ens ha sortit de dretes, eh? Bueno, com ara, una
0: com
1: mica.
0: Ara.
1: De
0: sí, sí.
2: A dispersar-se d'aquí, eh? Va, vinga, insultar una pobra gent que s'està a punt de casar. Va, home, sisplau, quina falta d'educació.
1: Tot això que esteu sentint, evidentment, va passar en castellà.
2: Ah, sí, això, eh? Sí.
1: De les poques persones que devien parlar català aquell dia, és un sabadellenc que casualment es troba a Madrid. Ell és en Mateu Morral.
6: Hola, hola, bona tarda, eh? Bona tarda.
1: Ei, Mateu,
6: hola,
1: què tal?
6: Què tal, com esteu?
1: Bé, què hi fots a Madrid?
6: Què?
1: Dic que què hi fa un català al mig de Madrid?
6: No puc ser-hi a Madrid, un català? No pot haver-hi un català a Madrid?
1: Sí, sí.
6: Tu de què vas?
1: Què
6: passa? Què us passa?
0: De sabadellencs te'n trobes a tu, d'arreu del món.
6: Que
0: no puc anar-hi? Encara que sí, a sabadellencs,
6: perquè te'n perds.
2: Però vas encocat.
0: No, dic que sí.
2: Vas encocat o què passa?
6: No, tens guió.
0: Estàs a la que saltes, eh?
6: Bueno, què passa?
1: Escolta, Mateu, vols dir que no estàs molt nerviós?
6: No, estic nerviós. No, estic nerviós. Estic aquí perquè estic emocionat, hòstia, estic emocionat.
1: Perquè ets monàrquic, ets monàrquic.
6: No ho sé, clar, que d'aquí. Clar, sí que ho soc, i tu?
1: Vols veure la reina?
6: Vols veure't una cosa ben parida?
1: No, no. Què et passa?
6: Ei, tu?
1: No, mi res.
6: Ah, doncs ja està, deixa'm estar.
1: Està molt nerviós, en Mateu.
6: Bueno.
1: Estem a punt d'arribar a les dues del migdia. La carrossa ha de passar per davant nostre en qualsevol moment. És llavors quan en Mateu decideix que se'n torna cap a la seva pensió, que aquí al carrer hi ha massa gent.
6: Ah, això és una merda.
1: Què?
6: Hi ha massa gent, hòstia, massa gent aquí. Això sembla el dia de Sant Jordi, els aquells embusos. Saps?
1: Sí. Es pot...
6: Tu li a Sant Jordi has anat?
1: A on?
6: A Sant Jordi, Barcelona.
1: Sí.
6: No s'hi pot anar?
1: No.
6: Allà una juntada.
1: Bueno, jo tinc un amic que va haver de fer marxa enrere el dia de Sant Jordi.
6: De quina marxa enrere parles?
1: No, vull dir que amb el cotxe va quedar parat allà a la Meridiana i al final va tornar cap a casa.
2: Jo tinc un amic, que és el mateix que el teu, que això que dius tu li ha passat més de dues vegades.
1: Mira.
6: Però en tinc un altre.
0: Jo tinc un amic que l'any que ve no hi anirà. Directament.
6: Però aquest amic té un altre amic que va... que l'ha clavat a Mariana.
0: Va, que ets tu! Digues que ets tu!
6: I l'altre va marxar corrents com un benet a Barcelona, encara el
1: cramen. En Mateu puja a la pensió on té una habitació llogada. L'habitació té un petit balconet i podrà veure la desfilada reial sense que ningú el molesti. A nosaltres no ens queda més remei que seguir a peu de carrer a Manxop. Ara sí, eh? Ara arriba el moment, nois?
2: Ara.
1: Prepareu-vos, que passaran els reis, eh?
2: Què passarà ara?
1: Apareix la carrossa reial tirada per majestuosos cavalls blancs. Al seu pas, la gent comença a tirar roses i rams de flors. Ningú s'hi està fixant, però a dalt del seu balcó, en Mateu, ja fa estona que està remenant alguna cosa.
6: És un ram de flors!
1: Sí.
6: És un ram de flors, hòstia, no us preocupeu!
1: Bueno...
6: Ja esteu mirant, no
0: arriba! M'estàs
6: rentant! Hòstia! Ja passa aquí!
1: És un ram de flors, però digui-ho tot, Mateu. És una bomba dins d'un ram de flors.
6: Bueno! No ho diguis, això, hòstia!
1: Hòstia! És que no ho havíem dit, però és que en Mateu és un anarquista radical que vol atemptar contra els reis d'Espanya.
6: Visca l'estat anàrquic! Mori la monarquia!
1: Mira,
2: i tot, ja sortim.
1: Quan el carruatge passa justament per sota el balcó, en Mateu tira l'explosiu camuflat dins del ram. La paràbola és perfecta. El ram bomba.
6: El ram bomba. M'agrada molt aquest nom, eh?
1: Ram bomba.
6: Guaita quina punteria, nano, eh? Guaita, guaita. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Bueno, està baixant, està baixant.
1: Se'n va cap al carro, eh?
6: Sí, sí,
1: caurà
6: sí,
1: dins el carro dels Reis, eh? Llàstima que en l'últim moment el ram toca un cable del tramvia i s'acaba desviant.
6: Tu que guapa i el cable!
1: Hòstia.
6: Ara m'ha matat això.
1: El ram de flors cau a terra, just al costat del carruatge. Com que la bomba està camuflada, ningú li fa cas. Pocs segons després, l'explosiu acaba petant.
2: Parit.
1: L'ona expansiva gairebé volca el carruatge reial. Hi ha pols, cadàvers i gent ferida per tot arreu. Amb la confusió hem perdut el gos, en Xop. La carrossa s'atura uns quants metres de distància. Encara no sabem si els reis són vius o morts. Els guàrdies reials estan molt preocupats per la reina Victòria Eugènia, que és hemofílica. Això et fas una punxadeta al dit i quedes dessagnat, eh?
0: Sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Tant?
1: Marxa l'aigua és com... És, bueno, la sang és com aigua, és com...
0: Hosti, tu.
1: De moment sembla que el rei Alfons XIII està bé. Ha baixat de la carrossa amb la camisa estripada, tot cridant.
7: A mi, la guàrdia! Ajudeu, la meva esposa està plena de sang per tot arreu.
1: La Victòria està plena de sang, estem al pitjor.
8: Oh, Déu meu! Déu meu, que moro! Sóc hemofílica!
1: Tranquils, la monarquia espanyola està fora de perill. Després d'una inspecció es confirma que la Victòria no està ferida. La sang que porta a la roba no és seva. Deu ser una esquitxada d'algú del públic.
8: Ai, quin ensurt, senyor narrador. No, quina sort. Mira, la sang deu ser d'aquell senyor, aquell, just aquell, que hi ha sota el carruatge, aquí sense cames, deu ser d'aquest, no?
7: Tranquils, la monarquia espanyola està salvada.
8: Ai, que bé.
1: Bé, cal patir una mica, perquè l'atemptat ha mort 28 persones, entre ells la marquesa de Tolosa i la seva filla, la resta han sigut gent del carrer.
7: Quina desgràcia, pobra marquesa.
1: Bueno, i els altres 28, no?
7: També, també. Avui mateix posaré en marxa una campanya benèfica per ajudar els afectats de l'atemptat.
1: Els reis d'Espanya, solidaris com sempre, ajudaran les víctimes. La Victòria Eugènia fins i tot donarà una de les seves joies a la causa.
8: Jo el que faré serà donar el meu collar de brillants per muntar un hospital.
1: Molt
9: bravo, bravo, sí, bravo,
8: bravo. Gràcies. Bravo, bravo. Gràcies.
9: Bravo.
2: Ah, està molt gros, aquest.
1: Bon collar has de tenir perquè et doni per fer un hospital.
8: Sí, sí, sí. Era gros, unes pedrotes.
1: Les bones perles, eh?
8: Sí, no, de brillants.
1: Ah, era de brillants.
8: No, no m'escolta quan parla.
1: Perdoni, perdoni.
2: Els pobres desgraciats que hi treballaran, ja veurà el que cobraran.
1: Exacte. Ja. La nova reina d'Espanya és una valenta. Li ha explotat una bomba davant dels morros, però ella no ha perdut la compostura en cap moment.
2: No. Bueno, no, no. Home, jo l'he sentit cridar.
8: No.
2: Home. Home, perdoni, però anava dient, ai, ai, que em moro, ai, ai, que em moro,
8: bueno,
2: eh?
8: Bueno, perquè m'he pensat...
2: Home, fotut bastant el ridícul, eh?
8: No, no pensi que sóc hemofílica, eh?
1: Això ho va dient tota l'estona, a tot arreu.
2: Sí.
8: Bé, és que s'ha de deixar clar perquè mai saps...
1: Bon dia, sóc hemofílica.
8: Sí, clar, clar, si de cop i volta venen i jo que sé, m'entrebanco i em faig un trauet que... al cap, em moro de sagnada, ho he de dir a tothom.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Heu de saber que...
8: Em facin un torniquet al cap.
1: Des de llavors, la hemofília va ser coneguda com la malaltia dels reis, ja que molts membres de les cases reials europees són hemofílics. Ella, precisament, va portar l'hemofília a la corona reial espanyola.
2: Mira, collons.
1: Vostè, eh?
8: Sí.
1: Tu, Mercè, va ser, eh?
8: Sí, sí, sí.
2: Pobre gent.
8: Jo mateixa.
2: Ja, sí. No teníem prou problemes, aquest res, que encara va venir vostè.
1: Això encara ho van heredant, eh?
8: Ara, encara?
1: No sé la Leonor si és hemofílica.
2: Completament.
8: No ho sé,
6: també,
8: vols dir?
6: També penso que no és pas del pitjor que tenen, eh?
1: No.
8: No. Sap una cosa que inquieta molt? Que tots s'hi assemblen.
1: Sí.
8: Vas al Museu del Prado,
1: sí,
8: eh? I tots són iguals pels d'ara.
1: Hòstia.
8: És fa molta gràcia, són
1: iguals. Jo vaig anar al Palacio Real
6: sí,
1: i em vaig comprar una litografia dels reis d'Espanya.
6: Què dius ara?
1: Perquè de veritat que hi havia un retrato de l'infanta

0: Veu. Aquesta és la sang dels espanyols que m'han vingut a veure el dia del meu casament. Hem d'estar units per defensar la monarquia.
1: Bravo, reina.
0: I viu el bravo, eh?
1: Papa, papa, reina.
2: Aquest va ser l'atemptat fallit contra els reis d'Espanya, un atemptat que va obrir una etapa de violència anarquista, sobretot a Catalunya. L'intent de regicidi va deixar 28 morts, però nosaltres en tenim dos desapareguts. Recordeu el nostre gos, en Xop, i en Mateu Morral, el protagonista. La vida d'en Xop i d'en Mateu estan lligades. Què haurà passat amb ells dos?
3: A veure, a veure.
2: Aviam, a la vida del gos depèn d'algú del públic? De qui depèn avui, Mercè?
0: No sé, d'una persona que em diu no, jo no. No sé si és que ha vingut d'incògnit o li fa por la pregunta... O no sé, com et dius?
2: Aviam.
4: Imma.
0: I d'on ets, Imma?
4: De Folgueroles.
2: De Folgueroles, mira com Jacint Verdaguer.
5: Sí.
2: Imma, què se'n va fer de Mateu Morral, l'anarquista de Sabadell? A. Va aconseguir escapar i va marxar a l'Argentina? B. Mai més se'n va saber res? O C. El van enganxar al cap de dos dies? Pensa que és català.
4: Sí, sí. La C.
2: La C. En Xop és... Viu!

0: El van enganxar en Mateu Morral i durant la captura va acabar amb un tret al pit. Oficialment diuen que es va suïcidar.
1: Sí.
0: Però vaja. Yeah. En Xop, el gos, és viu. El miracle, tu. Masegat i sense corbatí, en Xop ha pogut sobreviure a la bomba. Els civils es van emportar la pitjor part d'aquell atemptat anarquista. Un coi de cable de tramvia va fer desviar la bomba, que anava just a dins del carruatge reial. Un cable que podia haver canviat la història d'Espanya, precipitat l'inici de la Segona República. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre espai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a

0: Caracas. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda, hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
3: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
4: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques. S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. Repassem més notícies. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El PP l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls, al voral de la carretera, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. França decreta per aquest dijous l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat en ple debat sobre l'absència de remeis per suportar la calorada, amb ventiladors esgotats a les botigues i queixes per la falta d'aire condicionat. I els Mossos han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment amb el cotxe un home que anava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. El detingut, que conduïa sense carnet, va fugir després d'atropellar-lo. La víctima tenia 35 anys. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials asseguren que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalanes. Esports. Al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. Al grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona. I ara a les 3 es tanca el grup A amb aquests partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic. El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Vesely. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc de bicampió Pecco Bagnaia.
5: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Les dones i els dies
6: amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El conductor d'un cotxe surt d'un apartament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt, després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capon de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
3: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capon. Vaig agafar la meva Derby Variant que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo, 8:15, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat i trets. Estem parlant del barri de Capon, que és al centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred, i sobretot, no, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no, amb el conductor, amb el cap enrere, no, de dir no, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia de casa seva i li han disparat. Evidentment, al principi es diu, no, això deu haver estat obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí, no?
2: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'1,60 m aproximadament, que fugia. 3 treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
3: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma, no va marxar allò fugint a... Però bé, el problema és que les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure en aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí, cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no és, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
2: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
3: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid, que a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
2: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
4: Estava treballant en una obra i vaig anar a un bar, allí a esmorzar, i llavors, pues, al fons de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno... Le dije yo, ¿cómo que te pasa, Rosa Mari? Pues nada, nada, que he visto una cosa, que he visto una cosa. Y a vos, pues, no lo ha explicado. Me digo, vi allí en el parking del Simpli que han matado una persona. Digo, hostia, digo, pues ahí tiene el coche mi hermano. Y ahora voy arriba a la obra, voy a pujar las escalas y voy a estar entre los balcones. Y me suena el teléfono y ya me va a pujar una cosa. Perquè en aquella hora no me va trucar normalment ningú i era ma mare. I llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? I jo li vaig dir a ma mare, diu, mama, diu, han matat l'Isaac. I com que han matat l'Isaac? I llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? I me diu, què te passa, Raúl, que estàs tan nervioso? Li vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja sé de l'Isaac. No, no, com ha de ser l'Isaac? Com ha de ser l'Isaac? Vinga, ves, corre, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar al timbre i me ha contestat la cunyada aquí, i dic, soc el Raúl, vale, puja, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir una un mosso de paisà i va ensenyar la placa, pues llavors ja allí vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell, és ell. I me diu la cunyada feia així amb el cap plorant.
2: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui. I també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riuter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
5: També estava en una obra al passeig de Ronda, ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac que li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no m'ho va dir que l'havia matat, no me n'en recordo, eh? Però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar, la dona s'havia anat a casa de la seva parella i m'ho vam trobar allí, hòstia, puta. Clar, no t'ho esperes.
2: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
4: Una persona molt entranyable, carinyosa... Bueno, era tot. I bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que és recent nascut, 6 o 3 mesos no tenia, i amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat. I bueno, això va passar això.
5: Sempre va ser un xaval excepcional, sempre, per tot. Ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, Jo m'aixecava al matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si anirà por ahí? I diu, pues no ho sé, quan s'aixeca allà. I no s'ho sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si, perquè me l'emportava jo, però a vegades me l'emportava.
2: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Cap Pont i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
5: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, pues se les continua, se fica a baix al pàrquing, i l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica, se fica a la pujada del pàrquing, quan puja la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents al darrere d'ell, perquè ell va travessar, va passar d'on lo va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents al darrere del seu, però es va parar perquè va pensar, hòstia, si ha matat amb aquest, me pot matar a mi. I es va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
2: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista, però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
6: Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar, pues, no sé, jo crec que a mig matí aproximadament, em va telefonar i em va dir pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat pues, per la ràdio, per la televisió, jo no m'havia enterat de res.
2: Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena i troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
6: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està ja immobilitzat, que ja veu que està, que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal, no? Una forma brutal.
2: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1 metre i mig de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
6: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Però clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, de que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dedica a matar gent per ahí.
3: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família ho desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fica amb problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites, perquè és dir, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que a darrere hi pot haver-hi alguna cosa truculenta que igual no hi és.
2: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
7: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
2: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
6: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i el seu germà Raül, i aleshores els conec perquè havia estat portant el divorci del Raül. I en el divorci del Raül participa molt l'Isaac.
2: Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raül, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
4: Se va quedar embarassada molt, molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la. I vaig anar un dia a casa dels pares i els vaig dir, pues mira, m'he deixat con Soraya. I llavors, pues bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i ja vam començar tota la execució que s'havia de fer.
2: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
6: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys potència econòmica, però va dir, ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, diria, però un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors ell s'hi va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i efectivament amb l'informe del detectiu vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
2: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
7: Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família a Rosselló. Volen veure si troben l'arma del crim o algun altre indici.
6: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita, i atesa la gran gravetat del fet, pues el que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell, i anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliure voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no? A les mans. La prova de la pólvora, Què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues, tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'investiga al laboratori.
2: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
6: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
2: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
6: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
2: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
7: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: "Que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias". Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
8: Llavors, pues, un dia, que jo tenia que treballar, perquè el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, i ho vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir: "Mama, pues, queda't les sabatilles i pon-ne altres". I llavors pues, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, si és un passeig o venim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir: "Bueno, tu, què pintes aquí, si tu no eres ni padre, ni tio, ni nada?". I llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
2: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona 2 mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
6: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu: "Bueno, què penseu vosaltres?". I la família diu: "No, nosaltres pensem que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta, que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera, és amb aquesta gent". I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona, si no, no tindria sentit.
2: Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
6: Sabien perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
8: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
2: El dia del crim, el sospitós dorm a garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida, assistit per un advocat. Què explica el detingut?
7: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
2: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
3: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia, podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra, vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. Tots els Mossos diuen, és que no diuen res, o és que no és picar. Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no et treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
2: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
6: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local, vull dir, estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
2: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Simarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
6: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola, una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
2: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
6: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra van fer totes aquestes comprovacions i efectivament no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat, no m'ho imaginava. Jo més aviat m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
2: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la Policia Científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
9: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
2: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Simarro, són sospitoses, Què es diuen?
7: En una de les converses, la dona diu: sí, van a por ti, Jordi. I ell li respon: no pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada. I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
6: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells, no sé, a mi me fan pensar que d'alguna forma pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
2: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix. Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat, però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Simarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Capon. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada, és a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de Capon. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
6: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora. I de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
2: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre, però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
3: Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar, doncs com? No, abans, clar, se t'assabentes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible de dir... Com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li 7 trets... Hòsties, això...
6: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia als jutjats de Lleida.
3: El Jordi. Ah, clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podia encaixar, però bueno, evidentment que no era molt simpàtic, però això qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però clar, en tot cas, clar, era de dir, ostres, és que el tenien al matí, vull dir, era tan fàcil que els Mossos es detenien al jutjat el poguessin ficar a les garjoles del jutjat, vull dir, no els calia portar-se a la comissaria.
2: Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
7: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8 i 5 minuts del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
2: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps, ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
6: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu, ostres, i se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu, aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, vaig, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores el que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
5: Què sabe on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu per aquí, però aquí no ho coneixia. Bueno, i llavors se va anar.
6: Que Isaac és un nom infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, dius, aquí pot marxar. I llavors, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenien l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
1: Crims. Per què matem?
2: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant, i declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
6: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants, perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bario.
2: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba 2 mesos després, el 4 de desembre del 2007.
6: Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I efectivament, i quan vaig arribar al jutjat hi havia també el fiscal, la fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores ens va dir 2 còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
2: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa 2 pàgines, deia això.
7: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
2: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
6: Jo partia de l'informe dels Mossos que deien que això eren restes de disparo i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos que diu que no. I això se diu indubio pro reo, no? En cas de duda a favor del reo, presumpció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo me vaig quedar gelat, però gelat, eh?
4: Altres em van enterar per tenir notícies comarques.
10: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
4: No té potència perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ella a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
6: No donaven crèdit. Però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
2: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
6: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe diriment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
2: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
9: S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la microanàlisi.
2: L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
4: I nosaltres pensàvem, bueno, pues los Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat això, que presentés la factura de la bateria i no se va presentar mai. Llavors, pues penses, joder, estàs enganyant.
2: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, 1 any i 4 mesos després del crim.
11: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
2: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
6: Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que el que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim tres informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu, no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de tres, dos. Sí, és el que se diu l'informe dirimente, no? Sí, teòricament haurien de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia, els cartutxos, on són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
2: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
12: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
5: Hi va haver dues persones que me van trucar. I inclús una hasta me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Tot això, i que és veritat, això sí, jo... Diu, i com ho faria? Diu, vés anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven. Ja volien anar.
2: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta, que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
6: L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la Policia Científica Europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que efectivament hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat

0: tenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
1: Fins al últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tinguis remei.
2: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
3: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: replican que determinar de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
1: Les autoritats també han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents, i hi ha moltes zones que s'han quedat sense llum ni internet. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta de tsunami per Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. Repassem més notícies amb Àlex Bosch.
2: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
1: Crida la calma de l'OMS després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora de l'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
2: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: Els socorristes denuncien condicions laborals precàries i demanen que s'estableixin protocols comuns a totes les platges catalanes. El col·lectiu assegura que han de vigilar zones molt superiors a les recomanades i, per tot plegat, es plantegen convocar una vaga. Avui comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona, que afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 nord.
2: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: Esports, al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona. I ara es tanca el grup A amb aquests partits que estan a la mitja part, 0-0, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic.
2: I el Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'una etapa i d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Wesley. És el segon títol del València després del que va aconseguir la temporada 2016-2017, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
3: Fins aquí les notícies.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
13: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, però sona, no?
14: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
15: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
12: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
15: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
16: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
17: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
16: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
16: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
11: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
16: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Un senderista belga entra molt esverat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos. No sap dir exactament què era, però creu que val més que hi pugi algú a mirar-s'ho. Tot i que ell encara no ho sap, acaba de descobrir un crim perfecte. O gairebé.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A finals dels anys 90, la troballa d'unes restes humanes llançades al pou d'un mas abandonat del Baix Empordà posa al descobert un doble homicidi i comença una llarga investigació de 10 anys que implicarà la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. L'assassí ha intentat amagar totes les pistes i gairebé ho ha aconseguit. Si un senderista curiós no hagués mirat a dins d'aquell pou, probablement hauria estat un crim tan perfecte que ni tan sols s'hauria investigat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: El massís de les Gavarres és com un gran arc de color verd a cavall de les comarques del Baix Empordà i el Gironès que s'obre cap al nord de Catalunya. Té una extensió d'uns 350 quilòmetres quadrats i abraça una vintena de municipis. La Beni Gibert, caporal dels Mossos d'Esquadra, coneix bé aquestes muntanyes. Les recorre sovint entrenant.
3: Les Gavarres és una zona boscosa que és molt transitada i molt estimada per tota la gent del voltant de la Bisbal, Calonge, Cassà de la Selva, perquè és un lloc on la gent va fer esport. On la gent va a passejar, van a buscar bolets, van a buscar espàrrecs, i llavors al mig de les Gavarres hi ha el que és el radar meteorològic de Puig d'Arques, i aquest espai és un lloc que a la gent també li agrada anar amb el cotxe, i puja fins a dalt de tot, i tens una vista espectacular fins al Montseny. Veus tot el mar, veus tot l'Empordà, és un lloc doncs molt visitat i de fàcil accés.
2: Anys enrere, en aquesta zona hi havia una activitat agrícola molt intensa. Ara la quietud és total. Només hi queden tres petits nuclis i mig centenar de masos habitats. La tarda del diumenge 3 de maig de 1998, un senderista belga camina per aquesta serralada, per la banda de Cruïlles. Fa un temps esplèndid per fer una excursió. Ha arribat fins a Sant Cebrià dels Alls i passa pel costat de Can Vergeli, un mas abandonat que està molt a prop d'una pista forestal. La vegetació ha colonitzat els voltants de la casa. Part de les parets de pedra s'han ensorrat. L'excursionista es fixa en el pou que hi ha al costat del mas. Abans de desfer el camí, s'hi aboca per mirar a dins.
3: Ell mira el pou i mira el fondo, com a curiositat si hi ha aigua o no hi ha aigua. I aquest noi, quan mira, doncs veu una cosa al fons que no sap determinar què és. El pou fa 8 metres de fondària i 2 metres i mig de diàmetre, llavors no és un lloc que entri molta llum, i ell veu com una silueta baix i no acaba de descifrar què pot ser.
2: Al principi no hi dona gaire importància, però de tornada no pot deixar de pensar-hi. No es treu aquella imatge del cap. Segur que era una bèstia morta, es diu, però no les té totes. I si no ho era? Quan arriba la Bisbal, els dubtes s'han convertit en sospita i se'n va directe cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, Coneix perfectament el camí i sap amb qui ha de parlar, perquè a l'estiu treballa per a la policia com a traductor del francès i l'anglès.
3: Ell explica el que s'ha trobat, com que ells ja es coneixien. Diu, mira, doncs m'he trobat això i tinc un dubte de què pot ser. I els companys que estaven allà, que són els companys uniformats, li diuen, doncs anem allà i portarem un slots i mirarem a veure què és. Ja que tu, donat a la foscor, no has pogut veure el que és, comprovarem aquests fets.
2: Avui ja s'ha fet fosc, però demà pujaran a fer-hi un cop d'ull. L'endemà, a primera hora, un cotxe patrulla dels Mossos aparca a la pista forestal que porta a Can Vergeli per fer-hi una primera inspecció. A la casa no s'hi pot arribar en cotxe, s'hi ha de baixar a peu. A les 7 i 5 minuts del matí també s'han activat els bombers del parc de Cassà de la Selva sota la direcció de Josep Manel Gil.
4: Me diuen que em prepari, que haig d'anar a Sant Cebrià dels Alls, concretament a la casa de Can Vergeli, i que allà m'estaran esperant els Mossos. Agafo els estris i les eines i la motxilla de rescat i em dirigeixo cap al lloc.
2: Quan els agents arriben al pou i enfoquen el fons amb les llanternes, de seguida s'adonen que el dia serà llarg.
3: Perquè veritablement veuen un cos i llavors es veu el que és la part de l'abdomen, es veu el braç i es veu el cap tirat enrere, i això ho poden ells observar amb les llanternes.
2: Els Mossos ja donen prioritat absoluta al cas. Activen el jutge, l'equip forense i també la policia científica. La caporal Givert és el capdavant d'aquesta unitat.
3: El cotxe queda al costat de lo que és el mas i el primer que fem és agafar, doncs, el material indispensable, que són els guants i la càmera de foto. Arriben també els bombers i els bombers ens preparen unes cordes per baixar fent ràpel fins a baix del pou i comprovar ben bé que sigui així. Va ser la primera vegada que vaig fer ràpel. I el meu company d'investigació i jo vam baixar fins a baix.
4: Quan nosaltres baixem al pou, ja veiem que hi havia un metro d'aigua, mig metro d'aigua, hi havia terra, hi havia pedres, hi havia fang, hi havia lloc, i, bueno, els companys anaven baixant, i, bueno, què veieu? Mira, bueno, aquí ara entrarem cap a baix, i, segons sembla, és humà. I, bueno, va, doncs, aviam què és, sí. I quan es confirmen que és humà, i a més que és d'una dona, degut a que hi havia els sostenidors, doncs ja et dic, va ser quan els Mossos van activar el seu protocol i vàrem deixar de fer fins que ens diguessin per treure el cos.
2: Són les 10 del matí. Els agents de la policia científica comencen a fotografiar tot el que veuen. A primera vista sembla que el cadàver porti molt de temps amagat allà dins. Al cap de 5 hores treballant, els policies diuen als bombers que ja han acabat i que ja poden treure el cos del pou. Però aviat veuran que la feina a dins encara no ha acabat.
4: Agafem la bossa, posem el cos a dintre de la bossa i el pugem a dalt. I, bueno, ostres, la funerària no hi és, sí, ja ho sabem que no hi és perquè no podia pujar amb el seu cotxe allà. Bueno, dic, doncs què farem? El carregarem amb el cotxe dels Mossos o amb el nostre cotxe i el baixarem a dalt. Aquest impàs, mentre estem parlant, el bomber que hi havia baix em crida i em diu, ei, diu que aquí hi ha una sabata i que està a dintre d'un... hi ha un peu a dintre. Llavors parem i els Mossos tornen a baixar a baix.
3: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? I estirem la bamba i la bamba no continuava. I en aquell moment, doncs, clar, vam pensar, què hi ha aquí? Què hi ha? No ho vam saber fins que no vàrem treure les coses que vindrà al pou, però ja vam començar a sospitar que allà hi havia un altre cadàver.
1: Crims amb Carles Porta.
2: A les 6 i 52 minuts de la tarda, la policia científica conclou que l'altre cos pertany a un home. Entre el fang han trobat uns quants objectes que poden ser crucials per identificar els cadàvers.
3: La roba que porten els cadàvers t'indiquen la data de la mort. I la dona vestia uns sostenidors de color beige i després portava una camisa de màniga curta, de ratlles, de color blanc i marró, i un pantaló curt de color verd i taronja. Nosaltres fotografiem totes les marques de la roba i tota la roba. I llavors també el senyor portava un polo Lacoste de color fosc, que no es podia determinar exactament el color, i portava també un pantaló tipus short de color vermell i unes bambes de la marca Adidas.
2: És roba d'estiu i som a primers de maig. Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu, però caldrà esperar l'autòpsia per saber si va ser l'últim estiu o si fa més temps. Els dos cossos estan relativament ben conservats gràcies a un procés natural de momificació que pot ajudar els investigadors a determinar les causes de la mort.
3: És important perquè si no hagués hagut aquests processos de conservació, allà hi hagués hagut uns ossos i aquests ossos no els hagués vist aquest noi des de dalt i al final els ossos se descomposen i ja està.
2: Sembla que el temps s'ha aturat per a gairebé tot el que hi ha dins del pou. Per a tot, menys per a un objecte que sorprèn els policies.
3: Sí, nosaltres vam trobar tota una sèrie d'objectes que eren d'aquestes dues persones, no? Però el que ens va cridar més l'atenció va ser un rellotge que el portava l'home i aquest estava submergit a l'aigua i encara funcionava.
2: És un rellotge de la marca Casio que no només funciona, sinó que fins i tot va a l'hora. Els investigadors analitzen tot el que hi ha al voltant dels cossos. Creuen que, després de llançar-los, van intentar cobrir-los amb pedres per ocultar-los fins que es degradessin, cosa que no ha passat per les condicions ambientals d'aquest pou. La policia científica no té cap dubte que es tracte d'una mort criminal.
3: Sí, sí. Nosaltres, quan ja pugem el que són els dos cadàvers a dalt, fora del pou, doncs veiem que tenen tots dos doncs, una fractura en el crani. Sí, sí, tots dos tenien una fractura en el crani.
2: Els investigadors han arribat a primera hora del matí i ja s'està fent fosc. La notícia de la troballa es comença a escampar. Estem a l'any 98 i fa pocs mesos que els Mossos s'han començat a desplegar per Catalunya. És el primer cas d'envergadura que afronten al Baix Empordà.
5: Dues persones van ser trobades mortes ahir en un pou en ple massís de les Gavarres. El cas és en mans de la policia que investiga els fets.
6: Doncs sí, el més primordial ara per ara és saber de què van morir les dues persones i si ho van fer al mateix temps. Això aclariria si es va tractar d'un accident o si va intervenir algú que va tirar els cossos al pou.
2: El cas l'instrueix el jutjat número 4 de la Bisbal. A la sala d'autòpsies, la conservació dels cadàvers i la roba que portaven permeten certificar de seguida que els investigadors tenen davant una dona gran i un home més jove. Explica'ns-ho, Anna Ponsí.
7: L'autòpsia preliminar la fa el forense Rogelio Lacazzi i després hi intervenen Narcís Verdalet i Anna Hospital, que és especialista en dentadures.
8: Bueno, mires les característiques, que veiem primer de tot que és un cadàver masculí i un cadàver femení. Un cadàver masculí que és més jove per les característiques dels ossos que el femení i que llavors es van quadrant coses policials, que realment es tracta d'una mare i un fill i ens va quadrant.
7: De seguida veurem per què Narcís Verdalet diu que les coses els van quadrant. El forense es fixa en les fractures que tenen els dos cossos, especialment el cap. Tot apunta que l'agressor va atacar les víctimes amb una barra de ferro.
8: I què ens crida l'atenció? Que, bueno, que feia temps que ja estaven a dins el pou, que els havien matat d'una palissa, no hi havia signes d'arma de foc, no hi havia cap tiro, els hi devien haver fotut una palissa, el que vulgarment se'n diu una palissa, i els van matar, i amb un cotxe els van portar allà i els van fotre el pou. Per tant, tenia que ser algú que coneixés la zona.
3: Sí, has de conèixer la zona, vull dir, si tu no ets del voltant de les Gavarres, tu no saps que allà hi ha un mas i que té un pou. Primer has d'haver anat al lloc i haver rumiat a veure com ho faràs per desfer-te de dos cadàvers. I nosaltres el que pensem és que una persona ha causat la mort d'aquestes dues persones i les ha traslladades fins al pou i les ha tirades a dins pensant doncs, que allà no es trobarien mai més.
7: Al costat dels forenses hi ha els Mossos d'Esquadra de la Policia Científica que han extret les proves del pou i també uns investigadors de la Policia Nacional que han demanat participar en aquesta autòpsia com a observadors. Fa temps que investiguen una desaparició i creuen que aquests cadàvers hi poden tenir alguna relació. Abans s'han mirat molt atentament tots els objectes rescatats del fang.
3: De fet, vàrem trobar restes d'una catifa de colors, vàrem trobar un altre tros de pròtesis dental, unes ulleres graduades, una roba estampada molt gran, una bossa de plàstic amb el nom d'un establiment. Clar, tot això llavors són les pistes que va molt bé per la investigació.
7: Les ulleres, la roba i les pròtesis dentals que portaven les víctimes són detalls importants per saber qui eren. Tot fa pensar que la catifa va servir per transportar els cossos.
8: Els havien matat ells un domicili, els van embolicar, carregats amb un maletero o una furgoneta i cap al bou.
7: Tenint en compte l'estat de les genives, de les dents que li quedaven i de la pròtesi que portava a la boca, els forenses calculen que la dona tenia més de 80 anys. L'autòpsia conclou que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic com a conseqüència d'un cop que li van clavar per davant. En canvi, l'home el van matar amb dos cops molt violents al cap. En aquest cas, a traïció, per darrere. Feia 1,68 m d'alçada, tenia la dentadura en millor estat que la dona i tenia entre 55 i 65 anys quan va morir. En el cas de la dona hi ha un element que pot ajudar a esbrinar-ne la identitat, una pròtesi que li havien implantat a la cama.
8: I llavors tu mires si ha sigut operat, de cicatrius que puguis portar, si tu portes pròtesis o les dents o que tens un implant o que si t'han operat d'un fèmur per posar-te una pròtesi i es va configurant la identitat.
7: Pel tipus de lesió, els forenses creuen que la dona probablement necessitava una cadira de rodes. El fèmur de la víctima encara aporta una pista més, gràcies a la cicatriu que li va deixar la intervenció quirúrgica. Els forenses han extret larves d'uns cucs que, després de la mort, van reobrir aquesta ferida per entrar dins del cadàver. Aquesta mostra que s'enviarà al laboratori pot servir per determinar amb força precisió la data del crim.
2: Més endavant en tornarem a parlar d'aquests cucs. Els agents de la Policia Nacional que són a la sala d'autòpsies estan molt interessats en l'ADN que han recollit els investigadors. Fa 2 anys que investiguen la desaparició de 2 persones, una mare i un fill, i creuen que els tenen davant. Fins i tot s'atreveixen a dir que els cadàvers probablement van ser transportats fins al pou amb un fort trànsit i tenen identificat un possible sospitós del crim. Però no ens avancem. Han passat 5 dies del descobriment dels cossos al pou de les Gavarres. Els mitjans segueixen el cas amb interès. A TV3, la periodista Montserrat Oliva parla de les dificultats per identificar els cadàvers.
9: Es veu que està tan difícil poder identificar-los que ara estan treballant els Mossos amb tots els bancs de dades disponibles. És a dir, el propi, els Mossos tenen un banc de dades de persones desaparegudes i pel tipus de persones que es pensen que són dels països de l'est, doncs els bancs de dades internacionals...
10: Per què diuen que intueixen que puguin ser de països de l'est?
9: Bé, doncs es veu que pel tipus de roba, pels teixits, realment el treball dels forenses és admirable, no?, com poden arribar a determinar les coses, doncs fins i tot per això, per un tipus de pròtesis es veu determinat que duia la dona.
2: Les pròtesis són les pistes que permeten als investigadors fer-ne via i afirmar, una setmana després de treure els cadàvers del pou, que les víctimes són 2 ciutadans alemanys.
11: Els cadàvers trobats en dilluns passat en un pou de Cruïlles han estat identificats com Inger Dor i Rolf Hess, milionaris alemanys residents a Calonja, desapareguts l'any 1995.
2: És a dir, 3 anys abans que un ciutadà belga s'aboqués a mirar a les profunditats del pou. Calonja és a uns 12 quilòmetres del lloc on s'han trobat els cossos dels 2 alemanys. La dona tenia 85 anys i el seu fill 63. L'home havia estat preparador físic i al llarg de la seva carrera va fer prou diners per poder viure amb tranquil·litat i bon clima a la Costa Brava amb la seva mare. Sí, eren milionaris, però els investigadors han vist coses estranyes als seus comptes bancaris.
12: Van desaparèixer l'any 1995, després de registrar-se una davallada important als seus comptes bancaris. El cos de la Policia Nacional, que en el seu dia va obrir una investigació per 2 delictes d'estafa contra aquesta família alemanya, treballa ara amb la hipòtesi que el sospitós d'aquells delictes pugui estar involucrat en l'assassinat. El jutge, per tant, haurà de determinar si del cas se'n fa càrrec la Policia Nacional o l'autonòmica.
2: Els moviments que van quedar registrats als comptes bancaris seran molt importants, aviat ho veurem. De moment, la jutge de la Bisbal decideix retirar el cas als Mossos i traspassar-lo a la Policia Nacional.
13: Habido cuenta que hi ha un assumpte que ja estava judicialitzat per part del jutjat de Sant Feliu i per part de la Policia Nacional. Aquí hi ha una reunió, diguéssim, entre les forces, els cossos i jutges i es decideix que continuen amb l'assumpte. La Policia Nacional de Sant Feliu havia de comptar que havia, efectivament, gent estrangera, s'havia de fer relació amb l'exterior i el jutjat número 4 de la Bisbal adopta la decisió de que som nosaltres els que hem de continuar en la investigació d'aquest procés, d'aquest assumpte.
2: Ramon Fernández dirigeix la comissaria de la Policia Nacional a Sant Feliu de Guíxols, que és la que assumeix el cas. La policia espanyola fa un any que busca aquestes dues persones amb una causa oberta al jutjat 2 de Sant Feliu. Amb les novetats que han rebut de la sala d'autòpsies, els investigadors comencen a reconstruir la seqüència dels fets que acaba al fons del pou d'aquella masia abandonada de les Gavarres.
7: A partir del relat de la germana, els agents han pogut saber que un dia d'agost del 1995, Rolf Hess va explicar als veïns de la urbanització de Calonge on vivia amb la seva mare, que tornava uns dies a Alemanya. El viatge havia de servir per tancar la venda d'una casa que tenia allà per uns 300.000 euros. Com que no serien gaire dies, els volia demanar el favor que, si no els sabia greu, donessin menjar al gat fins que ells tornessin. Els veïns van veure com l'home carregava les maletes i els dos gossos a la furgoneta, una Ford Transit, a continuació hi acomodava la mare amb la cadira de rodes i finalment arrencaven i marxaven. Ja no els van tornar a veure mai més, ni a ells ni a la furgoneta. Com que no n'havien tornat a tenir notícies, al cap d'uns dies els veïns que tenien cura del gat van trucar estranyats a la Guàrdia Civil. Els agents van entrar al xalet dels Gés, a Calonge, i van trobar la cadira de rodes de la mare, cosa que els va fer pensar que, encara que cap veí els hagués vist, podrien haver tornat. La casa estava endreçada, no s'hi apreciaven rastres de violència i l'escorcoll no va servir per aclarir què se n'havia fet de la mare i del fill. Uns mesos després, ja ha entrat l'any 1996, una germana de Hess va denunciar a la policia alemanya la desaparició de la mare i del germà. I el 1997, un any més tard, i a petició d'Interpol, la Policia Nacional va començar a investigar què havia passat amb els dos ciutadans alemanys que ningú havia tornat a veure. Va ser aleshores quan els agents van descobrir que després de la desaparició s'havien retirat grans quantitats de diners dels comptes bancaris dels desapareguts. Ara, després d'haver-ne trobat els cadàvers, els investigadors tenen clar que si ells no ho van poder fer perquè eren morts, ho va fer algú altre suplantant-los la identitat.
2: Si us recordeu, abans us hem dit que els agents de la Policia Nacional tenien un sospitós del crim. És un vell conegut de la policia espanyola, que ja el van detenir l'agost del 1997. Aleshores, encara faltaven 9 mesos perquè descobrissin els cadàvers. Es tracta d'un home anglès que, quan ja feia dies que les dues víctimes no donaven senyals de vida, es va presentar al banc per cobrar un taló que portava la firma de Rolf Hess, l'alemany assassinat. Era un taló per valor de gairebé 18.000 euros. I el beneficiari, aquest ciutadà britànic, havia fet de jardiner i de pintor per a la família.
13: Gregory Jason Cook va ser la persona que va cobrar un xec presumptament expedit per Hess, el desaparegut. Nosaltres ja estàvem investigant aquesta parella de, que havia desaparegut i veiem que òbviament no es trobava de les maneres, però sí que havia un detall molt important i era que els comptes corrents que tenien s'estaven buidant d'una manera exagerada, però molt exagerada, a tal punt de que, per exemple, d'un compte de 17 milions de pessetes, doncs en uns mesos van quedar reduïda a 30.000 pessetes. Una altra, que tenia aproximadament mig milió, ara només hi havia 12.000 pessetes.
2: Fem números en euros. En un compte de les víctimes que tenia més de 100.000 euros, ara només n'hi quedaven 200. I en un altre on n'hi guardaven 3.000, ara n'hi havia 72. Cook, però, tenia resposta per a totes les preguntes del jutge de Sant Feliu de Guíxols, incloent-hi les que li va fer sobre el xec de 18.000 euros que havia anat a cobrar al banc.
13: El va explicar i va dir que això era un pagament que devia fer Hess en el seu moment per unes feines i unes tasques que havia realitzat a casa d'ell. Per exemple, feines de pintor i uns mobles també que les havien venut i... Bueno, i això el jutge me va posar en llibertat.
2: En aquelles mateixes dates, la policia també va comprovar que les targetes dels dos milionaris alemanys treien fum. Els agents ja tenien clar que no estaven investigant només una desaparició.
13: Per nosaltres la convicció que tenien era que estaven morts. Que estaven morts perquè, a veure, havia el detall aquell dels moviments bancaris. Eren molt, molt i molt i molt clars. Aquí hi havia un mòbil econòmic molt contundent. Perquè era obvi el moviment bancari tan brutal i en poc temps. Aquest moviment, aquestes targetes bancàries, estem detectant més de 100 operacions bancàries, perquè les hem realitzat a través del Banc d'Espanya, les hem comprovat.
2: Ara, al maig de 1998, amb els cadàvers ja identificats, els investigadors tenen clar que han de tornar a interrogar aquest ciutadà britànic, i aquesta vegada com a sospitós d'un doble homicidi. La Policia Nacional no tarda a detenir un altre cop Gregory Cook, que encara viu al Baix Empordà. A Girona, al despatx de l'advocat Carles Monguilot, sona el telèfon.
14: El senyor Cook truca al despatx, suposo que qualsevol altre, era per la suposada participació en un delicte de falsedat o apropiació indeguda per uns talons bancaris que s'haurien falsificat per treure uns diners. En principi, aquesta seria la notícia del suposat delicte que podria haver comès aquesta persona. Tot i que immediatament, això és lògic, jo ja me n'entero perquè la policia m'informa de que se'l relaciona amb un doble assassinat perquè, i no és casualitat, o no és poc important, el taló cobrat d'una manera delictiva, segons la policia, pertanyia a un dels morts.
2: Els agents estan convençuts que Cook va falsificar i cobrar xecs quan els Hess ja eren morts. Els moviments bancaris que han estudiat els fan pensar que no ho va fer sol i que al darrere del crim hi ha una banda organitzada que s'ha volgut apropiar de la fortuna de les víctimes. Fins i tot tenen un segon sospitós.
13: Aquesta segona persona havia tingut relació també amb les víctimes perquè havia fet d'intermediari en assumptes i negocis immobiliaris que tenien aquí en la zona. Havia fet intermediari en la compra d'alguna propietat. Aquesta persona va haver d'intentar localitzar i no hem pogut en un principi. Però sí que averiguem el seu nom, un senyor que es deia Patrick Lewick, de nacionalitat belga, també relacionat amb el GES per assumptes d'aquest tipus, d'immobiliàries i treballs i feines, etcètera, etcètera.
2: En Patrick, el belga, s'ha fet fonedís. La Policia Nacional no el troba enlloc. I no és l'únic entrebanc que han d'encaixar els investigadors. La detenció de Gregory Cook tampoc dona els resultats que ells volien.
14: La seva feina era de coses relacionades amb la jardineria. Se justificava haver tingut una relació de prestació de serveis a les persones que varen ser assassinades. O sigui, la ocupació professional que tenia en les comarques més de l'Empordà, on hi residia, igual que les persones mortes, s'explicava d'una manera totalment lògica des de la perspectiva de que sí, de que podia ser perfectament lògic que hi hagués tingut un tracte comercial, que aquest tracte comercial hagués sigut totalment aliè a una conducta delictiva i que hagués estat abonat al servei que va prestar mitjançant doncs, uns pagaments amb talons bancaris.
13: El sortim britànic nega absolutament qualsevol relació a la mort de la desaparició i mort dels alemans, ho nega absolutament, i ell manté que el xec que ha utilitzat era per el pagament d'un deute que tenia. Clar, esto no es pot demostrar, i si no es pot demostrar, i ara, òbviament, encara menys, perquè està mort, la cosa no prospera com nosaltres volíem que és.
2: De manera que l'únic detingut queda en llibertat perquè la jutge de la Bisbal considera que no hi ha proves que el vinculin amb el crim. És la segona jutge que intervé en aquest cas i no serà l'última.
1: Crims. Per què matem?
2: La investigació queda en punt mort. A partir de les proves recollides pels Mossos, la policia espanyola dona per fet que l'escenari del crim va ser el xalet de Calonge on residien les víctimes i que les fibres de teixit que van trobar adherides als cadàvers provenien d'una catifa d'aquesta mateixa casa. A dins del xalet, però, les noves inspeccions no hi han trobat cap rastre de l'assassinat ni cap pista de qui en podria ser l'autor. De moment, dels sospitosos assenyalats fins ara, un té explicació per a tot i l'altre no saben on pare. Però això canviarà aviat. Gairebé un any després d'haver trobat els cadàvers, al maig del 1999, la policia localitza en Patrick el belga.
7: Els investigadors el troben a Tenerife. Un cop a Girona, quan l'interroguen, l'home admet que va participar en algunes de les transaccions bancàries sota sospita, però s'espolsa les puces sobre el doble crim i, sorprenentment, esmenta el nom d'un tercer home.
13: Ell, a més d'admetre que sí, que havien participat i que havien fet totes aquestes operacions, que havien anat a Andorra, també, doncs parla dels CUP. En plural, no de CUP. Bueno, i qui és l'altre CUP? L'altre CUP resulta ser el pare de Gregory, que és el que suposadament, segons Patrick, segons el belga, havia matat a los dos alemans, per conversa que ell havia escoltat. No lo havia vist, ell no podia firmar ni que David, el pare de Gregory, era el autor material, no ho podia firmar, però sí que havia sentit, havia escoltat discussions entre el pare i el fill, los dos de que he fet això, de tal, de que a mi m'ha donat un cop aquí, m'ha donat un cop allà i jo no tinc un remei, que tal. Va explicar com va ser.
7: La Policia Nacional situa David Charles Cook a dalt de tot del suposat triangle criminal.
13: El Cook senyor, el Cook pare, vivia també per la zona, per aquí, concretament nosaltres havíem detectat posteriorment, òbviament, a Platja d'Aro, i coneixia la família dels alemans perquè tenia negocis immobiliaris. En aquella època havia un boom extraordinari d'immobiliàries i aquest senyor se dedicava a negocis immobiliaris i a través, per esta via, entrar en contacte amb la família Hess.
7: Els agents creuen que Cook pare és el cervell de la banda i l'autor material del crim, i que el fill i l'intermediari belga són els encobridors. Entre tots haurien buidat els comptes de les víctimes, suplantant la seva identitat, gràcies a la documentació i a les targetes que els havien robat.
13: Obrien comptes corrents en diferents entitats bancàries, detecta en Girona, se detecta en una entitat bancària en Alacant, una altra en la banca privada d'Andorra, es feien passar per GES i obrien el compte corrent. Ells instaven al banc que tenia la família GES del Desbascur en Alemanya per fer transferències, com si fos GES demanava al seu banc d'Alemanya fes-me una transferència al banc tal, al banc qual o al banc qual d'aquí. I venien cèntims. I el banc de Rathenburg, que exactament era la ciutat on estava domiciliat, en Alemanya, enviava cèntims a l'adreça, a la compte corrent, que el seu client deia.
7: Però hi ha un entrebanc per interrogar el suposat líder de la banda. Se n'ha anat a viure a Anglaterra. Els investigadors intueixen que va tocar el dos poc després que la policia detingués el seu fill per primera vegada. De moment, l'únic que poden fer és emetre una ordre internacional de cerca i creuar els dits.
2: Els investigadors no poden arrestar el Cook pare, però la confessió del Patrick el belga sí que els permet detenir el fill Cook per tercera vegada. I aquest cop, els agents aconsegueixen que la jutge posi els dos sospitosos entre reixes. Carles Monguilot, l'advocat del fill Cook, pronostica que la presó preventiva serà curta. Dóna poc valor a la declaració del belga.
15: Sí, el que passa és que era una persona la que deia això, que també a la vegada ell estava investigat per el doble assassinat i per la descapitalització o despatrimonialització d'aquestes persones mortes. Per tant, no era testimoni, era investigat, no tenia obligació de dir veritat, podien ser declaracions autoexculpatòries, i no, jo això ho vaig ser forçat per una altra persona.
2: A diferència de l'advocat, els investigadors estan convençuts que ara sí que comencen a tenir-ho tot ben lligat i aviat podran resoldre el doble homicidi. Sobretot quan al cap de pocs dies, Scotland Yard els comunica que han detingut David Charles Cook i l'han traslladat a la presó de Bristol. Un any després del descobriment dels cadàvers, doncs, el suposat autor del doble homicidi és en una presó anglesa i a Catalunya hi ha dos sospitosos més en presó preventiva. La policia sol·licita a les autoritats britàniques l'extradició de David Charles Cook. Recapitulem. Quin és el pla que, segons la Policia Nacional, van tramar els tres detinguts?
7: Els investigadors consideren que els arrestats havien tingut tractes immobiliaris amb les víctimes i que s'havien guanyat la seva confiança. Per això sabien perfectament que Rolf Hess havia de cobrar una quantitat important de diners per la venda d'una finca a Alemanya. Han pogut determinar que l'estiu del 1995 la propietat de Hess es va vendre a un matrimoni alemany a través d'un assessor fiscal sense la presència del venedor i que els diners de la compra van ser transferits a un compte que la víctima tenia al seu país. Quan Hess i la seva mare van anar a Alemanya a finals d'agost, va ser per cobrar aquests diners, 300.000 euros, que mai van aparèixer. Els investigadors creuen que, així que van tornar a Calonge, van ser assassinats. Després del doble crim, va començar el saqueig dels comptes bancaris. Sospiten que abans de matar Rolf Hess, l'assassí va aconseguir obtenir el número PIN de les seves targetes per fer pagaments i operar des de caixers automàtics. Per exemple, gràcies a la informació aportada pel Banc d'Espanya, s'ha comprovat transaccions amb prostíbuls i joieries de la costa valenciana. Però la majoria dels diners els van xuclar amb transferències. Per fer-ho, els criminals van utilitzar la documentació que havien robat a la víctima i li van suplantar la identitat. I els va sortir bé, perquè els bancs s'ho van empassar cada vegada.
2: Sembla que els investigadors els vagi tot de cara, però l'assassinat dels milionaris alemanys és un cas enrevessat i amb molts revolts. La policia interroga els treballadors de les oficines bancàries on es van fer les operacions sospitoses i les coses no surten com ells esperaven.
16: Aquest reconeixement fotogràfic no són absolutament positius, no ho són, ni ha dubtes. Clar, però que estem parlant ja de que han transcorregut ja anys. Des de l'inici de l'assumpte, jo no sé si ignoro si eren els mateixos empleats que havia en el banc, si era el mateix director.
2: No és l'únic contratemps que es troben els investigadors. Recordeu aquells cucs que podien ajudar a determinar la data del crim? Aquells que s'havien esmunyit a través de la cicatriu de l'operació de fèmur d'una de les víctimes? Eren una prova fonamental per demostrar que els acusats van cobrar els xecs després del crim i que, per tant, no els podien haver firmat les víctimes. Es van enviar a l'Institut Nacional de Toxicologia perquè els analitzessin i miressin d'establir la data de la mort. Doncs resulta que aquests cucs han desaparegut.
16: El tema dels cucs és importantíssim, perquè això és fonamental, determinar amb bastant exactitud el moment de la mort, la data de la mort. Passat un temps, però no un temps de dies, sinó d'anys, estem parlant de 5-6 anys aproximadament, el jutjat de la Bisbal ha rebut un escrit formal, oficial, de l'Institut de Toxicologia de Madrid, dient que els cucs s'han extraviat i que no podem fer un estudi ni es pot determinar la data de la mort. Clar, això sí que és un barapal, perquè aquí ja no es pot provar si el xec falsificat, presumptament falsificat, per el qual iniciem nosaltres la investigació del tema, va ser posterior o anterior, tenia vida o no tenia vida, etcètera, etcètera. I això desmorona pràcticament tot el castell de naipes que teníem.
2: El director de l'Institut de Toxicologia a Barcelona, Juan Luis Valverde, escriu a la jutgessa per explicar-se.
17: Aquest institut va realitzar una anàlisi d'ADN per la identificació de restes cadavèriques. Al mateix temps, es va sol·licitar un estudi de cucs per determinar la data de la mort. Per raons que desconeixem, en el moment de fer l'estudi no es van trobar els cucs i no es va poder determinar la raó per la qual es van perdre. Es va buscar per tot l'institut, però no van aparèixer. Es va esperar que un cop transcorregut un temps apareguessin en algun lloc, oblidats per error, però no ha estat així, per la qual cosa lamento comunicar-li que els donem per desapareguts i que, per tant, no podrem fer l'estudi.
8: Un problema. Els crims a vegades es resolen per petits detalls. Si no hi ha cuc, si s'ha perdut el cuc, pues no hi haurà cuc ni cuca.
2: I encara sorgeix una altra complicació. La policia espanyola tampoc aconsegueix l'extradició de David Charles Cook. De fet, el Regne Unit retorna la petició a Espanya.
16: Passats uns mesos, perquè aquestes coses van molt lentes, però és el que tenim, contesta des d'Anglaterra que no es pot portar a efecte aquesta extradició perquè l'ordre d'extradició està molt malament redactada, hi ha un problema d'interpretació, no sabe exactament què és el que estem demanant.
15: Ha haver-hi un problema en la traducció, sembla que la traducció a l'anglès, que això sorprèn, no?, perquè bé, no estem parlant d'un idioma complicat o poc popular, no?, la traducció a l'anglès de l'ordre d'extradició no va ser prou acurada i els tribunals anglesos varen rebutjar-la perquè no entenien exactament per què l'havien d'extraditar.
2: Cook pare surt en llibertat vigilada, però la policia britànica li acaba perdent la pista. A Catalunya, el jutjat de la Bisbal no veu motius per mantenir en presó preventiva els dos detinguts. L'encausat belga surt després d'haver passat 9 mesos entre reixes i el britànic al cap d'un any. Queden en llibertat sota fiança a l'espera de judici. L'ordre l'afirma un nou jutge, el tercer que instrueix aquest cas. Però no hi haurà judici. Han passat 4 anys, gairebé 9 d'ençà d'aquell dia en què els veïns dels Hess els van veure marxar amb la furgoneta i els dos gossos. El 2004, al jutjat 4 de la Bisbal, hi ha una nova jutge, la quarta. La nova instructora dona la investigació per tancada i arxiva el cas.
15: Com a advocat defensor es va ser una alegria. Jo considerava que, malgrat que la jutgessa podia haver tancat la causa i arxivat-la directament, la jutgessa va fer una cosa des del punt de vista processal que també entenc. Va dir, bé, jo sóc instructora, jo no tindré que jutjar, jo tanco la instrucció amb aquests elements indiciaris de prova que potser permetrà que el fiscal faci acusació, i el fiscal, davant de la meva petició de dir, miri, no hi ha elements per anar a judici, tot el que parlem aquí poden ser presumpcions contra reo que no poden acabar mai amb una condemna, i per tant el que toca és arxivar-ho provisionalment, el que es diu un sobreseïment provisional, per si apareixen altres elements de prova en el futur fins que prescrivi, no?
2: Però ja us hem dit que és un cas amb molts girs, i ara en ve un altre. 3 anys més tard, el juliol del 2007, torna a sonar el telèfon a la comissaria de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols.
16: Hem rebut un comunicat d'Escotland Yard conforme han detingut de nou a Cook Senior i que procedirien a la tradició ja en forma. I efectivament lo envien cap aquí, és detingut, queda ingressat en Madrid, en una presó de Madrid, que crec que és en la presó de Soto del Real, crec. Se comunica al jutjat, òbviament, i el jutge lo cita a declarar.
2: David Charles Cook, l'home que la policia ha perseguit sense èxit durant 8 anys, ingressa preventivament a la presó de Girona.
15: Però aquesta presó provisional va ser, jo diria que quasi obligada pel fet d'haver vingut extraditat. Clar, quan una persona ve forçat per una extradició, els tribunals espanyols presumeixen que no hi ha voluntat de quedar-se aquí, hi ha un risc de fugida. I per això la jutgessa d'instrucció de la Bisbal va acordar la presó provisional.
2: La jutge reobre el cas. El detingut ara té 62 anys i la policia, recordeu, el considera l'autor material del doble assassinat i el cervell de la trama per apropiar-se de la fortuna dels Hess. Però els investigadors saben que en aquest cas neden a contracorrent i que les proves que tenen s'aguanten pels pèls. No s'ha pogut determinar la data de la mort de les víctimes perquè algú va perdre els cucs que van extraure dels cadàvers i que podien ajudar a establir-la. Monguilot ara també és l'advocat del Cook pare i en els interrogatoris no dubta de quina és la carta que ha de jugar.
15: Ells mai van negar un coneixement amb les víctimes. Clar, si les víctimes haguessin aparegut immediatament després de l'assassinat, si es pot provar que ets l'última persona que ha tingut un contacte, segurament podràs rascar proves de que aquest contacte últim és el que s'ha produït en un escenari ja de l'execució de l'assassinat, no? O del doble assassinat. Per tant, tot plegat, quan s'investiga anys després, fa que trenquis la relació de que tu hagis tractat aquestes persones en dies molt propers a la mort, perquè tampoc pots saber-ho degut a que no saps el dia que van morir ni el mes,
14: I això va dificultar que, tot i que aquest pare i fill que varen ser encausats, senyors Cook, acceptessin que els coneixien i que havien tingut relacions i relacions comercials i que podien tenir, doncs, més o menys tracte directe, la relació entre aquesta veritat i l'assassinat pròpiament dit no tenia solució de continuïtat.
16: Ho nega tot. I torna a quedar el jutge, una vegada que pres de declaració, us deixa en llibertat amb mesura cautelar.
2: L'home, que la policia considera l'autor material del crim, surt en llibertat després de pagar una fiança que, això sí, ara ja és en euros. 3.000. Ha passat tant de temps des que va començar la investigació que ja fa més de 5 anys que la pesseta va passar a la història. La decisió de la instructora desespera els investigadors, que ara posen totes les esperances en unes proves cal·ligràfiques per demostrar que David Charles Cook va falsificar les firmes dels xecs que es van cobrar. I un altre cop, una galleda d'aigua freda.
14: Les proves pericials cal·ligràfiques no donen el resultat que la policia esperava. Deixen el dubte de que sigui o no sigui firma vàlida, sigui o no sigui firma falsificada, per tant, no hi ha una prova de càrrec en aquest sentit que permeti dir que es va falsificar. En aquest cas, insisteixo, com que no se sabia la data de la mort de la persona assassinada, si no saps si era viu o no quan es va emetre aquell taló bancari, difícilment podràs dir que has comès un delicte, no?
2: Els treballadors de les sucursals bancàries tampoc reconeixen l'acusat com l'home que va obrir els comptes i va fer les transferències de diners. Ara sí que els investigadors tenen la sensació que han arribat a un cul de sac. Al desembre del 2008, David Charles Cook porta un any i mig en llibertat condicional. Té prohibit tornar al seu país fins que els tribunals espanyols no es pronunciïn. I llavors intervé un nou jutge. Ha passat gairebé una dècada des que es van descobrir els cadàvers. El cas l'han instruït 5 jutges diferents i la investigació rep un cop que sembla definitiu.
16: Quan el tema es troba a l'Audiència Provincial, tant la Fiscalia i, òbviament, els defensors dels acusats estan d'acord en que no hi ha més proves per realitzar. La defensa diu que totes les diligències practicades han resultat favorables a les seves tesis, i Fiscalia renuncia a continuar endavant en el judici perquè no té unes proves, la que mencionava anteriorment, tant fotogràfiques com cal·ligràfiques, etcètera, etcètera, per continuar endavant amb una relativa èxit, no, garanties d'èxit, i per tant presenta la sol·licitud que s'arxiva el cas. La defensa està absolutament d'acord i s'arxiva el cas.
14: Forma part de la seva feina, no? Que resolguin els casos que es poden resoldre i acceptin que els que no tenen solució perquè no s'aporten proves, bé, l'estat democràtic i de dret en el que estem exigeix que davant d'aquesta situació no es pugui jutjar ni condemnar, evidentment, a un culpable del que no hi ha proves, per més culpable que ho fos.
16: Bueno, una vegada que s'arxiva el cas, òbviament, el grup investigador, a tots nosaltres, te sents una, en part, decepcionat, òbviament, uns més que altres,

0: Sap que és un crim. Per tant, que passa com a mort natural, passa com a mort natural, i com que és mort natural, aquí s'acaba tot. S'ha acabat la vida per mort natural. Però, des del moment que tu saps que un mort s'ha mort, que l'han matat, que és un crim, encara que no es trobi l'autor, no és un crim tan perfecte, perquè tu saps que aquí hi ha tomate.
1: Però aquí era un doble assassinat, eh? Això ja no és tan habitual. Un doble assassinat que, a més, com finalment va ser, no? Que no es va poder resoldre, amb la qual cosa això genera molta més preocupació, intranquil·litat o curiositat, fins i tot, no? Perquè des del punt de vista teòric hem de dir que l'assassí o assassins d'aquestes dues persones no han pagat la seva responsabilitat amb la justícia. Per tant, són persones que deuen seguir fent la vida normal, que varen fer-la el mateix dia de l'assassinat i la van seguir fent fins al dia d'avui.
2: 30 anys després de la desaparició d'Inge Dohr i del seu fill Rolf Hess, encara no sabem qui els va matar i qui els va saquejar els comptes bancaris suplantant-ne la identitat. El doble homicidi està prescrit. Encara que avui apareguessin els cucs que es van extraviar o es descobrís l'assassí, la justícia ja no podria actuar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
3: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cutillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Coordinació, Sergi Caballero. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha fet una crida al personal mèdic.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos, en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals.

0: penals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
1: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
0: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
1: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
2: Que sepáis que me voy a presentar, tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener, por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
1: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
0: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
1: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselí. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
3: Fins aquí les notícies. Las 5.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Matiners, benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, a la tarda el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus, per fi. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la Vella de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: Això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely. I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles 20 i 21. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món. Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència. George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern. En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit, va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món. Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
1: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
0: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara García, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Un cafè i a saltar del llit. Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols, el principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal del Tescat, el Joan Biosca, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això, l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després prenem atenció que tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presentarà aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Gràcies, Marc. Fins ara. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat, ja està, els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3...
0: Per tant, Mèxic, contentíssim.
4: També a Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
0: No podrem narrar gols en directe avui.
4: No, avui no.
0: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tenim
0: sort. Ja, ja, ja, marxi, ja, marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres, perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
5: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa...
1: Clar, no sé si li importa gaire.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
1: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Greci. Sí. Reward.
1: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, fins ara.
1: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
5: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
1: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60ena de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer és fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
6: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
1: El dia de Sant Joan, quan es fa fos, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
7: Ha sigut una baixada molt dura, per mi la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc, hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim, aquest any estan molt seques, però són molt grans.
1: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quasi un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
5: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
1: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxerra. Otxerra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
1: Gràcies, Otxerra, i ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
5: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
9: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
0: Què en penses?
1: No, m'agrada molt. Entenc que parle de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però hi estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
0: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
1: Bueno, potser no l'acabem.
0: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
1: Sí, no, hi ha de tot.
0: Una mica de drama també n'hem tingut.
1: Sí,
0: a veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martin, vaya tela.
1: Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pues no sé si ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
0: Flipant.
1: No ho havia vist.
0: És molt fort, eh?
1: Molt, molt, molt tens. Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li està una mica de la pinça.
0: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta, m'havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
1: ja,
0: i que era una
1: xuleria,
0: broma.
1: Aquesta xuleria ja fue, no?
0: I el tio dient, no, és que sempre em traieu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
1: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
0: Sí.
1: Tard.
0: Però no ho entenc.
1: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
0: No va pujar a l'escenari.
1: Em sembla increïble.
0: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
1: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
0: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
1: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
0: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
0: T'imagines?
1: A tu t'ho han dit mai?
0: No.
1: M'ha vingut i m'han dit, mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
0: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández de Catalunya Ràdio.
1: Pues mira, ja la tens.
0: No,
1: sembla estupenda.
0: Ja dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius. Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
1: A mi em dóna allò que me va el rotllo.
0: Sí, m'agradaria.
1: T'agradaria?
0: A mi m'agradaria, tu.
1: Ja t'hi quedaries a viure.
0: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
1: no.
0: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso.
1: La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
0: jo
1: coneguda.
0: Jo flipo que es digui així.
1: Jo quan ho vaig descobrir vaig
0: com
1: dir...
0: Com t'has dit Maria Laura?
1: Maria Laura Corradini Falomir.
0: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
1: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
0: Segur que sí.
1: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operació Triunfo, gran edició d'aquell any,
0: la millor,
1: on tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
0: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
1: ben quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operació Triunfo.
0: Tu vas seguir aquesta edició d'Operació Triunfo? Nena, és que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Ah, sí. Tens un any.
0: Jo recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records a base de tot el que has anat veient després,
0: no? I penso, sí, aquella edició, dic, però què edició, si tenies un any? Però la recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent es va declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela. Jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot. Una samarreta així mini de dos anys o tres.
1: Dos anys, nena.
0: Una monada. Un dia la recuperaré i te la portaré.
1: Sisplau.
0: Perquè la vegis. I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi!
3: Bon dia, matiners! Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els rastres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. Lara, moment important. Qui bufarà els pèlmes? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
0: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant biguetana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
1: Ah, sí? No el feia Lot?
0: Sí, li encanta.
1: Ah?
0: Podria sorgir aquí alguna cosa.
1: M'agrada molt.
0: Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa Ai senyor 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
0: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
1: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
0: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
2: A més, ja és plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls, el president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número 2 de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de l'Espriella ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8, ja ens agradaria 8. 5 i 34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa, ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai,
11: sense...
2: Anna, sí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Què et passa?
13: No, jo res,
12: eh? Ja em vaig la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot, i som tots.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
12: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El periòdico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
12: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
12: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
12: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUME i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
11: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
12: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
12: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
12: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula President, no et rendeixis.
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots a dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
14: Diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix al seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, per què ho heu de saber?
14: Els colors blau i marró desapareixeran.
2: Què?
14: De les... Sí. A Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: Escolta, s'ho saben tot, eh?
14: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants aquesta campanya i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
14: Clara.
2: 4 euros.
14: Home.
2: Màxim.
14: Doncs mira, 3.000.
15: Què?
14: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim el Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant,
15: no,
14: si teniu...
15: realment és una joia, aquest meló.
14: Això que vol dir, que l'has provat?
15: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
16: És fortíssim.
15: Sí, sí, sí.
14: Doncs 3.000 euros. Pavos,
15: noi. Vale, molt bé, Déu-n'hi-do, Sí. I què és el que haurà d'esperar, va?
14: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb BTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apunten que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
15: Sílvia, gràcies.
14: Fins ara.
15: Marc Curado, bon dia de nou.
17: Bon dia de nou.
15: Quin temps ens espera avui?
17: Doncs per sort ja no parem de tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
15: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
18: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran Oriol Broggi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Avi Traoré d'aquí, basat en el llibre i l'història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Àurea Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No puede...

0: Comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics, que serà vora l'Estany, i fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles, i avui però també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
2: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
0: Fortíssim.
2: Uau, com canviem.
0: Sí.
2: Quina ràdio tan bonica.
0: Sí. I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història, i els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents, i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això alegura que acabarem, potser et sona, Lara García amb una unitat mòbil a l'exterior, per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6, al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxis,
0: perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar,
0: tothom atents, tenim la Vanessa per aquí.
2: Només veig els bracets,
0: Vanessa. Tothom participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el trabajar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A partir d'esto, gràcies a Dios.
2: Què?
4: Mare meva.
2: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen
2: d'anar a treballar? Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini trampa.
4: Seria molt bé.
2: Què?
4: Clar, és que hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
2: Val, ara tu ets nena. Jo això ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
2: Un milió de persones absentir.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
2: Què? Potser diria menys. 600.000.
0: Mil.
2: No ho sé,
0: jo dic 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa?
0: És molt poca gent.
2: Què dius?
0: Un milió i mig, diu la Vanessa.
2: Mira, mira, i l'Oriol? Què diu?
4: Fa cara de no en tinc ni idea.
2: Diu que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000, jo, tu, l'Ara,
0: jo dic 600.000.
2: 600.000,
4: un milió,
2: i Vanessa
4: Carrión, un milió i mig.
2: Vale, moment, doncs, de descobrir la dada maiol.
0: Resolem.
2: Què diu? Resolem.
5: Doncs de mitjana, 1.595.000 511 persones salten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Aquí de la Maiol.
4: Avui és un dilluns, però que és com un dilluns.
2: Sí, perquè
0: anava a dir com avui, dic, ui, no, calla.
2: No. La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, nois, i això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
2: En tot cas,
0: un milió i mig,
2: un milió i mig, com la Vanessa, clavat, clavadíssim.
4: Veus?
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el Cop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
14: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Hi ha altres maneres de llevar-se.
19: Aquí estem, al peu del canyó.
7: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
20: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
16: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
20: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Ah, això és el que m'ha preguntat. Això volíem saber. Segur que li va molt bé.
16: Sí.
20: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
7: A Catalunya Ràdio comença el dia...
21: Bon dia, nena.
7: Amb els matiners.
19: Sí, això li dóna marxa.
2: D'aquí uns minuts, els matiners... Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton. És una obra, que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona. I què haureu de fer? Doncs heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus i tria dos números.
0: Els daus de l'Eloi.
2: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton. Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera Llei de Newton, per el aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores. Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
1: Les multen per moltes coses, sí.
21: A los futbolistas?
1: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
21: Para adentro.
1: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
2: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
0: Jo seria arruïnada, eh?
2: Sí, t'ho dic. Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard.
0: Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert?
2: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
0: val,
2: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
0: Però m'ha arribat, que és el més important.
2: També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la Noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
22: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Cheyo. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
2: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
23: Bon dia, matiners, què tal?
2: Com està, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
23: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
2: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes entrades.
23: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
2: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
23: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
2: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1 i d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Cordomí tirarà els seus daus, farà màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
23: Vale, moltes gràcies.
2: Fins ara, gràcies. I saludem ara, el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta. Epa, Blai.
0: Estàs contenta.
24: Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
2: Ens truques des de Lleida capital?
24: No, des d'un poble.
2: Ah, de quin, poble?
24: En Belianes. I ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
2: Vas a treballar?
0: Vas a treballar, eh?
24: Sí, tinc granges.
2: Oh, de què, Blai?
24: De porcs petits.
2: Ah,
24: de l'excel·lent de 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
2: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o, bueno, ja fa una estona que t'has llevat?
24: No, fa un rato que mos han llevat perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda hi tornem a anar.
2: Ah, vale, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
24: A la meva dona.
2: Oh, una cita. Cita a Barcelona. Sí, que veniu molt, o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu, jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig, és per anar a Barcelona, allà al teatre, precisament.
24: No, al teatre i anem amb els meus fills, però més fotré gràcia anar amb ella i llavors ja aprofitem per fer
2: cita.
24: I sopar i voltar un rato.
2: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
24: Sí.
0: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel Teatre Barcelona.
24: Moltes,
0: Blai,
24: moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes
24: bon dia.
0: Gràcies i que vagi molt bé el dia a la granja.
24: Gràcies.
0: I ara va, podem gràcies. Saludar, ens anem fins a Sabadell.
2: Molt bé.
0: Saludem al Juan Francisco, bon dia.
3: Hola, bon dia, matiners, què tal?
0: Com estàs?
3: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
0: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
3: Pues a les 5 del matí.
0: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
3: Home, si no. Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
3: Doncs és diumenge la meva dona. Lo que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés.

0: Ostres, de què toquen?
1: Premis extraordinaris de batxillerat.
0: Bueno, i com ho portes?
1: Bé, però...
0: Estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
1: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que...
0: Clar.
1: Ja no passa res.
0: Ja no estàs tan tranquil, mira'l.
2: Sí, i tant.
0: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps de trucar a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
1: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
0: Sí.
1: Les dues coses encara estan per veure.
0: Sí, sí. Escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
1: Doncs amb la meva mare.
0: Molt bé. M'agrada molt els plans mare
2: molt fill. A favor.
0: M'agrada molt això.
2: S'han de portar les mares als teatres.
0: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
1: Perfecte. Gràcies.
0: Vinga, els exàmens.
2: Sort.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Tenim més trucades o ja potser passem
2: ja
0: a
2: tenim més trucades.
0: Saludar el nostre home del temps, Eloi. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Ai, molt bé, i tu?
3: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a triar un dau de dues cares.
0: Ah,
3: un de
0: clar.
3: Tres. Dic, una altra trucada, un de quatre.
0: Quatre trucades hem rebut.
2: Ens han encantat.
0: Què, ho fem o no? Tires daus?
3: Sí.
0: Ui, sí, perquè ens quedem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
3: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
0: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
2: Mira, estarà content, que està caminant.
0: I ja està, fantàstic.
2: N'hi ha un altre, eh?
0: Ah, són dues dobles, no?
2: Sí,
0: sí, n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
3: El 2.
0: El Blai de Lleida.
2: Molt bé, així ens agrada.
0: Visca Lleida.
2: Visca Lleida, pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
0: Eloi, farà calor avui?
2: Sí, això, ja tirem.
3: Avui no sé si farà calor, però ja...
2: Tira, tira.
3: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. I ara dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
0: sí.
3: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al Pirineu, al nord del Pirineu, però vaja, venen dies molt tranquils.
0: Gràcies, Eloi, us deixem ara amb el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Adéu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així: dos terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que aquesta hora, a les 6:02 al matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i afortunadament estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços de moment encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat dos edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes

0: 20 persones, hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7, i després hem dirigit el barri de Sant Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva, fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
1: Sí, no,
0: el
1: que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests dos terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però és que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
0: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, bueno, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. Hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
1: Doncs Bernat Lautaro, i tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Venezuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador, un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Venezuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Venezuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
2: I ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es com no vamos a continuar.
1: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició, parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passat passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil acusa Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Terdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
3: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
1: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
4: Com vaig menjar cap al motel el primer any, doncs ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia.
1: Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5-7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
6: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
1: Això aquí, però a Brussel·les?
6: En una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
1: A les 6:10, amb què han anat a dormir els Estats Units?
6: Continuen el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de dos dies abans, a partir del dia 2.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la detenció de dos treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraband. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
7: Avui és dijous 25 de juny, comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja aquesta hora amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui tècnicament, però, s'acaba la onada de calor, tot i això encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30-32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podrien tenir algun ruixet de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
1: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
9: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
1: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Les imatges d'edificis ensorrats, esquerdats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials. mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Venezuela.
8: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
10: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5 que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. D'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes, del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
11: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
1: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
9: A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
1: Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el i tu més contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directa o indirectament el seu entorn.
11: A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
12: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
13: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
14: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
12: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
9: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
15: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
13: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
16: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
1: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
11: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
1: Passen dos minuts d'un quart de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
9: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
17: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
1: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i sobretot revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
11: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
18: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
19: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
18: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
9: El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
1: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
11: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
1: París, Isabel Galí.
20: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est. Tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un quart i 4 minuts de 7. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
1: També és notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
22: El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
23: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
22: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. 3 dies de recompte de vots, és a dir, diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
1: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
24: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
25: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliure en aigües internacionals.
24: Ahir el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
26: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
24: L'Iran adverteix que qualsevol qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
1: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
0: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
2: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
3: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
1: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
22: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
1: 6:24. Ara sí, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
24: Què tal? Bon dia.
1: La primera.

0: al Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota al Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remol d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et dolpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pasqual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satoranski, Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els per als... Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó, Suècia a partir de la 1 i a les 4, Turquia, Estats Units.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, cada cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure. La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a 6:45, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha reviscolat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Venezuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, hay que ver muertos. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situació que estem vivint acá. En el moment del terremoto, jo grave...
0: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Venezuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en las zonas más afectadas, para atención de los heridos. En este momento,
5: les autoritats venezolanes, sentia amb la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: A hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt, molt, molt seguits amb segons de diferència a Venezuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
9: Apartis y deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, que ara ho dèiem, a partir de les 11 del matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no?, entén, no?, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això, i té pinta i té que va partiar, no?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Venezuela encara no ha arribat a les portades portades de la premsa escrita.
14: Això mateix ha passat fa poques hores, als diaris no hi ha arribat a temps, unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va compareixer al Congrés. El diari Ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalos amb atacs a Feijó, La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que acabarà imputat, i El Periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura, i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero, i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada: calor, El Periòdico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les Preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Si el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar al seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar, i la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fosen les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a canvi de nada, sinó perquè l'independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid, i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86, és un dels més mítics que recorden. Aquesta cançó d'aquell Mundial parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta. El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial, en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Abara i els cors dels germans Zabala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps amb 2 gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol. México 86, México 86, el mundo unido por un balón. La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2. I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
1: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García. On hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
2: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
3: ¿A los futbolistas?
2: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
3: Para adentro.
2: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I on són festes avui, Marta?
1: Mireu, avui engegué la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 8:45 a l'escola Torre Roja, sopar de germanor, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles, i a les 10, concert d'Ava The New Experience, fins a 12:45 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
1: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nena amb una pancarta amb la frase Dani, puja'm a l'escenari, ell ho ha llegit, y aquí está hasta la seva reacció.
4: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Y que es ya. Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. A ver, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pues no sé si ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
1: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai es riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té 2 immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
7: Si ara hem de fer una coberta de teula, això aporta molt de pes, i al aportar molt de pes hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
9: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred del sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX Alemanya ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau 1,70% fins als 72 dòlars del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Catalunya Ràdio. Un minut i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
11: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
10: I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
12: El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens ho explicava fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
13: Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
12: El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
14: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
12: Donald Trump a les xarxes parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
10: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
12: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es van butxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
10: Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
12: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
15: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
16: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
12: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras de Junts.
17: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
18: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
10: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
12: Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
10: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
12: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
10: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i al sud d'Anglaterra.
12: On s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
10: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
12: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la Hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
19: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs o de la Collserola o en aquest cas de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
12: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
19: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
12: Avui a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
10: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
12: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
10: Sant Jaume, Laia Claret.
20: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
21: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
20: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
21: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
20: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: I a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
12: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
10: Lleida, Estela Busoms.
22: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
10: I ara Cultura.
23: Ya hace calor en la cafetera.
10: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Quico Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany Girona Maria Rovira.
24: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, Corp de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
25: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
24: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
26: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. És l'organització del concert també ha condemnat els fets.
10: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
26: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
10: I els esports, Robert Prat.
0: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí, guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
10: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
2: El Barça no ha pogut amb el València a la final de la CB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pascual marxarà i Navarro segurament també, i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de la CB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre que un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues al CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
10: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
6: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Bon dia, i aquesta hora fa un cop d'ull com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
5: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
26: Quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
27: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels Comuns a Madrid, Aina Vidal.
26: A 9:45 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
27: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
26: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
28: Ahir ens va venir a veure el supporter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
29: Señores de Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Què passa? Què passa?
28: Un moment, has tocat un tema delicat.
30: Important.
28: Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ara del Madrid, surt a l'anunci d'Estrella.
29: Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale? Sí. I ara sí que me vull referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale? Sí, sí. Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan te dic bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua, o sigui, que és la meva aigua, ¿vale? Sí. Demano, ¿vale?, oficialment, en nom de tots els suporters Barça, ¿vale?, sí, sí, la retiració de la cucurrata, del figo curella, de l'anunci que fan de la cervesa, bueno, con los fijos de l'embolà.
1: Dani, sí, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés pel Madrid.
29: No me cuentes tu vida, te he pedido que soy...

0: tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuen tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana, com o molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies a Eloi Cordomí i el que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts, ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectado.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació, a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país. Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven als tremolors que

0: hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
1: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
1: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una part a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant de que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracuy. I el que sabem és que hi ha un gran moviment d'empenta d'ajudar. Estem veient des del servei civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
2: Ustedes son prensa?
1: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dime un segundo. Disculpeu un moment, que m'està parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis de fer, una... si no, digues.
1: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrunar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem en el barri de San Bernardino. Mm-hmm. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre de morts en aquests moments, però sí s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvariada treballant, desenrunant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens estem anant a aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. És un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà més. Insistim que estem parlant de dos terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
3: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas. Absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 9:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És la que deia Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 9:45. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb dos gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segon. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, a l'Alt Penedès, el sol es pondrà a 2:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui que l'Àgora tindrem amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Titulars d'aquest matí de dijous, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueras proposava una nova sortida a Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari ja s'han filtrat a la premsa, mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúric per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. El vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
10: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
11: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
10: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí ja han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
12: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també al Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. Si hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes de mobilitat al transport públic.
0: Dilluns,
2: els Estats Units i l'Iran reprendran a Suïssa les converses de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data l'avançada del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
1: Ja sap, tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ara sí, ja és a prop.
6: El preu del petroli a punt d'arribar a nivells anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als $72, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
2: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
0: A la dreta.
3: Els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. Un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.
6: I a Colòmbia s'ha confirmat també la victòria d'Abelardo de la Espriella per 250.000 vots de diferència. De fet, el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota i s'ha situat com a líder de l'oposició.
13: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Agressió homòfoba.
2: El grup de música Fades denuncia una agressió durant la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
0: Concert de Cloenda.
6: Demà Noguix al Festival de Piano Toca'm a Tortosa i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'espre a la plaça de la Catedral.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert. Un momentet.
1: Amb una victòria molt clara davant el Barça. 84.
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, Robert.
2: Ara sí. El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Pro Vítola, jugador blaugrana.
3: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
2: La Pro Vítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 8:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Navarcles i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Cues a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, també per una avaria.
5: I parlant de mobilitat, avui comença el primer dia dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
7: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades.
6: D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla el carrer Llançà.
5: Són dies de molta, moltíssima calor, com a mostra les temperatures que dèiem ara fa un minut. Doncs bé, si sou del Bages, sapigueu que Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada.
7: La capital del Bages va arribar al pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus, la tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres.
6: Artés, Cardona, Sant Salvador, Solsona han passat dels 40.
5: I al Moianès, veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l'escorxador ni fer la planta de biogàs.
7: L'alternativa que el govern es posa a analitzar, proposa eixamplar l'àrea industrial cap al nord amb perspectives d'un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní. Ho llegim al Ració 7.
5: I al Vallès, Martorelles activa la prealerta del risc sanitari per una plaga de mosques en una empresa del polígon.
6: L'Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona i del barri de Carrencac mantenir les portes i les finestres tancades tant com sigui possible.
5: El parc del Garraf retira més de mitja tona de residus dels talussos del Pic del Martell.
7: Segons l'Eix Diari, l'actuació ha permès millorar la seguretat, la salubritat i el paisatge de la zona, a més de contribuir a la prevenció d'incendis forestals.
5: A Sant Pere de Ribes, la policia local ha detingut 2 presumptes autors d'un furt al mercat municipal La Sínia de les Roquetes.
6: Les càmeres de videovigilància van ser clau per identificar-los després de captar com sostrien un expositor i diverses eines valorades en uns 1.500 euros.
5: I cultura. Amb música. Avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orquestra, on repassaran temes d'ABBA, també dels Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, de Radiohead o de Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
9: Molt bon dia, Lara.
6: Com va la revetlla de Sant Joan?
9: Ni fu ni fa, no m'agraden aquestes revetlles, ni aquests petardos, i no m'agrada, aquesta festa especialment no m'agrada.
6: Ostres, quin poc entusiasme, pensava que em diries una altra cosa.
9: Pues no, t'equivoques, que poc em coneixes, Lara, de veritat, després de tants anys, ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
6: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
0: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
9: Com estan els pastissos de l'altre dia?
0: Oh, molt bons, molt bons.
9: Estan boníssim, oi?
0: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la revetlla, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir. Vull dir que...
10: Però bé, vinga, una abraçada per tothom, que tingui un bon dia.
11: Igualment.
12: Adéu, Calent, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela. Ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs de Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a La Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar, la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
13: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
14: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cuccittini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Pero no se da, que ya está, se terminó para mí la selección.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més. Ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: Es europeo, que juega en Cataluña. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí però format a Europa, i això fa que durant molts anys els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen... Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareix en els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
4: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
5: Yo la trajo acá para que la levanté por el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo, así que salgamos confiados y tranquilos, que esta lo vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
6: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuir és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. 5 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
10: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells farruquito, i l'actuació musical final, també homes, haguera hem trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordes ens aconsella la sèrie Afterlife.
11: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife, de només 6 capítols, són a Netflix.
12: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia, o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Car, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
0: Catalunya Ràdio. 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
13: Bon dia, la calor.
14: Bueno, perquè estem tots una miqueta als escollons, ja.
13: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomí ens explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
15: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar, de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports de la Truja.
13: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
15: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
15: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
15: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
13: Bueno, no sortir, no?
15: Molt bé! Gomet, ben per tu!
13: Merci.
15: Molt bé! Va, una altra. Durant els episodis de calor, hem de beure aigua o no n'hem de beure?
13: Jo crec que n'hem de beure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí, bueno, perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
15: Sí, perdó. Estragueta, Jovany.
0: Sí.
15: Molt bé, cum laude. Fem un altre?
0: Sí, va, de pressa.
15: Sí. Migdia?
13: L'últim, l'últim.
15: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del
13: última
15: dia?
13: Última hora, última hora.
15: Correcte.
0: 8:15.

0: La notícia aquesta hora continua sent Venezuela. Molt, molt, molt pendent de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de, com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Venezuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Venezuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic, a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. Podem veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla de almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1-2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podien deixar un ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro, a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a la P7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat. Cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril. Afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:45 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
7: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
8: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
7: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
8: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
7: En el mateix sentit es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
8: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
7: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
8: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
7: El País és l'únic rotatiu que no dedica a l'editorial Pedro Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula "President, no et rendeixis".
8: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu "són tots de dretes".
0: Continuem el repàs a la premsa veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
9: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi bàsic i la reputació de marca construïda al llarg de dècades. A veure què acaba passant.
10: Catalunya Ràdio.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
13: Ah,
14: aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
15: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
17: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
18: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
19: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
20: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
19: De veritat?
20: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
21: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
24: Hi ha raons.
1: sentiments que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
2: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó, si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
3: Troba el teu lloc amb Parklink.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
4: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
0: I si sou dels que mengeu M&M's, això ho heu de saber.
24: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el The Wall Street Journal.
0: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
4: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó, i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
0: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
24: Doncs que els rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins l'1 de setembre, ho recull la BBC.
0: Què haurà d'esperar?
4: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí, a Barcelona, veiem a BTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
25: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per dos terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada a hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclòs a Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
26: I en plan econòmic, l'ON Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals i el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'Economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
0: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
27: Super València, tota portada títol al diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari AS parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final.

0: Bilbao afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc, per la Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un mal son, tancant la tercera temporada en blanc, i per l'Esportiu és un final amarg. Pel Mundo Deportivo, el València passa per sobre del Barça, i per l'Esport és un Barça al límit de les seves possibilitats. El Mundial de Futbol ens deixa jugadors empipats, molt empipats, i no per les derrotes, com explica el diari Marca. A Cristiano Ronaldo li pregunten sobre Messi.
1: Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, i tu sigues demostrando
2: dale,
1: que eres...
2: Depende de preguntes, no, yo no respondo. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... no tiene mucho sentido, pero bien.
0: I a Fabián, el jugador de la selecció espanyola, es puja per les parets perquè Televisió Espanyola, en un documental, ha substitulat l'andalús tancat de la seva mare, de la Xari Peña.
3: Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulo por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer.
0: I és que els mundials sempre porten problemes lingüístics, sinó que li preguntin a l'exfutbolista Sergio Ramos.
4: En andaluz, me suena un andaluz, a ver si lo entiende. Está muy bien, no te cuesta entender el castellano. Normal.
0: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena, Pineda.
5: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena amb el tenista Carlos Alcaraz i s'assegura que es fan ullets de tita. Ella tan rossa i ell amb el clatell tan polit. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb l'entorn de la cantant i li han dit que la notícia és una invenció i que no hi ha hagut partit de dobles. Una llàstima. Estrenar l'estiu amb aquest maig hauria estat una fantasia.
0: I Lara, qui fa any avui?
6: Doncs mira,
0: anys avui?
6: Avui felicitem la cantant vigatana Núria Graham. I say we have
0: fun. 27.
6: Gairebé, en fa 30, rodons.
0: Ah, mira, mira. Sí. Qui més?
6: I també fa anys el cantant Benson Boone. 'Cause it feels so mystical,
0: a 30.
6: No, 28.
0: Oh, mira.
6: Es
0: mira,
6: gairebé.
0: Sí, exacte.
6: Es n'ha girat. I en suma un mes la cantant Chenoa.
0: Home. Aquesta, són la Xenó era tipus jo, 52?
6: 51.
0: Mira, veus?
6: Aquí t'apropes més. Sempre sí. Està igual la Xenó,
0: sí,
6: és increïble.
0: Sí, és espectacular, espectacular. El santoral, Lara.
6: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va matar el llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
0: No, tenim una dalt, no? Tenim
6: sí,
0: el Guillem,
6: tenim
0: Soler.
6: Dalt, Guillem Soler.
0: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el Kios Vintage i l'Albert Om.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic. Havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola que no va poder parar cap penal era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
0: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari, falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en las zonas más afectadas para atención de los heridos.
10: La gent té molta por de tornar a casa seva, fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela des dels anys 70.
11: Se acaban de caer edificios.
12: Se cayeron todos los edificios, Dios mío, ay, tienen que haber muerto, Dios mío. Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
13: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido.
14: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante i constructiva.
5: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
15: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
16: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de la Espriella s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
0: Entregar.
16: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar a algú per amor o es pot entregar a lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Patronal.
16: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
0: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
6: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
0: 1 milió d'euros.
6: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
0: 50%.
6: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del Parc Natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
0: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
17: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara, els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits, tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
0: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, el seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó, a qui veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
17: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
0: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Busoms, què hi veus?
18: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis, i a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa Mèxic, només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi, i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a 2 de la seva selecció contra Nova Zelanda.
0: I això és real o és fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Atenció, famílies.
20: Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
19: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
0: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
21: Juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
0: 5 minuts i arribarem a les 8. Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Venezuela.
22: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. S'acaben de caer edificios.
23: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
24: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
23: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
25: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
23: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas per la calor que està fent a Gal·les i al sud d'Anglaterra.
0: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
25: Fran Martín de la Ipica, Padoc Activo Collserola, Molins de Rei denuncia.
26: La gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos.
0: I el Mundial, golejada del Brasil.
23: Que guanya Escòcia 3-0, Mèxic passa el 700 amb un ple de victòries, avui 0-3 davant de la República Txeca, aquesta nit a les 10, Equador, Alemanya.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 38 graus a l'interior i entre els 30 i 32 a la costa. A la tarda potser hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, però avui no deixaran pluja, i al vespre podria arribar alguns núvols per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
29: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme, al nus de la Trinitat, de retruc i a cua també a la C-33, retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres, precaució perquè hi ha dos carrils tallats, i a aquesta hora carregades també les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i Litoral, a la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, avui parlem amb una entitat de la nostra població, AMPEL, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. Us passo a presentar les persones que m'acompanyen. Víctor Setoaín, que és el president de l'AMPEL i és arquitecte, benvingut.
2: Sí, correcte. Bona tarda, gràcies.
1: També tenim a la Roser Vilarder, ella és historiadora, exdirectora dels museus d'aquí d'Esplugues, vicepresidenta de l'entitat. Benvinguda.
3: Hola, bona tarda, gràcies.
1: Tot i que ja està jubilada com a directora dels museus, ella no s'ajubila del que és la seva afició i la seva professió, eh? Una cosa és la professió, diguem-ne, laboral, i una altra és la seva professió, que és historiadora.
3: Sí, sí. Com dèiem abans, la gent es jubila, però no et jubiles de la vida i dels interessos que has anat conreant durant la vida, no?
1: També ens acompanya l'Esther Arquézar, que és professora secundària de l'Institut d'aquí de la Mallola d'Esplugues i forma part de la Comissió de Patrimoni de l'AMPEL.
4: Bona tarda.
1: Com us deia abans, a l'AMPEL ja hem fet dues entrevistes i jo vull recordar. La primera la vam fer l'any 2020, va ser amb la estimada i recordada Mercè Vidal. I a més jo recordo l'entrevista amb molt de carinyo, perquè va ser la primera entrevista que jo vaig fer a casa d'una persona, perquè en aquell moment la Mercè no es trobava gaire bé i em va demanar que sí, que l'entrevista sí, però que venir a l'avenç. Penseu que clar, el 2020 estàvem amb la Covid, estàvem amb mesos de més obertura, però ella no volia anar fora de casa. I va ser la primera entrevista que vaig fer a casa d'algú. No va ser la primera entrevista que vaig fer amb una entitat, eh? I per tant és una entrevista que jo la recordo amb molta estima, i a la Mercè, evidentment, també. Després també, quan va entrar a ser president de l'entitat el Josep Benedico, també vam tenir ocasió de parlar amb el nou president i amb una altra persona que va venir de la Junta. Tot i això, i ara que estem avui aquí, doncs a mi m'agradaria parlar amb l'actual president, donar-li la benvinguda,

0: com a mínim des d'aquests micròfons, saludar-vos afectuosament i preguntar-vos com arribeu a ser president de l'entitat aquí a Esplugues.
1: Doncs a veure, de fet, bé, l'Ampel, com que és una associació, després ja, una associació, després ja concretarem, molt vinculada al món de la ceràmica, i jo sóc un gran aficionat a la ceràmica, doncs a través d'aquesta afició meva vaig contactar amb persones que havien formaven part de l'Ampel, com era la Mercè Vidal, bàsicament, una gran amiga meva, i a través d'ella doncs vaig entrar i va formar part de, com a soci, doncs la gent que estava dins i fora de l'anterior junta doncs em van demanar formar un nou equip per portar aquesta nova etapa, eh? Llavors a partir d'aquí doncs, és com vam començar a muntar aquest nou equip amb la Roser Vilardell, amb l'Esther i amb gent que ja formava part de la junta, com és la Laura Sant Agustín, la Mireia Freixa, la Camila González o el Lluís Latorre, no? Que és d'alguna manera les persones que estem més vinculades a l'activitat del dia a dia de l'associació.
0: Un altre membre és la Roser, que et coneixem com a directora del museu, ara ja exdirectora, i també m'agradaria una miqueta que ens expliquis la teva participació a la junta i evidentment a l'entitat, que jo suposo, sense coneixement, de que has estat un pilar molt important dintre de l'entitat al llarg d'aquests anys pels teus coneixements.
2: Bueno, ara aniríem una mica a l'origen, que era a principis quan es va crear el Museu de Can Tintorer, estem parlant de l'any 2003. Va passar un cert temps i hi havia tota una sèrie de persones que van manifestar el seu recolzament a aquesta nova institució que s'havia creat, però jo diria que estava com molt poc valorada o poc coneguda. I va ser a partir d'una sèrie de persones com la Laura, la Mercè, pues que van decidir de crear una entitat, perquè un museu d'alguna manera es recolza precisament amb la ciutadania i no té sentit si no hi ha un recolzament. I a partir d'aquí va néixer aquesta idea de crear l'Ampel, a la que se li van afegir, el Víctor no ho ha afegit, però el seu pare, el doctor Seto Aín, que té una important col·lecció, sí, de ceràmica, sí, que està instal·lada aquí a Esplugues, sí, doncs ràpidament s'hi doncs, va afegir. També recordo que es va morir el senyor Fau Serra, que era el president de l'Associació d'Amics dels Museus de Catalunya, i ell tenia la farmàcia aquí a Esplugues, i que també ràpidament doncs, ho va acollir. I, bueno, i com a persona que en aquells moments jo estava al museu, doncs va ser una gran aportació el fet de tenir aquest recolzament ciutadà, no?
0: I l'Esther Alquézar com arriba a formar part d'aquesta junta?
3: A veure, una miqueta per casualitat, perquè jo vaig enviar doncs un correu electrònic a l'associació un dia i llavors doncs no contestaven i llavors vaig pensar, bé, doncs ja em contestaran quan sigui, no? Què passava? Doncs que hi havia aquest moment que ha explicat el Víctor de transició de l'antiga junta amb la nova junta. Llavors jo sóc professora, sóc llicenciada en Història de l'Art, llavors la Mercè Vidal no la coneixia personalment però coneixia molt la seva obra perquè evidentment doncs és un referent a nivell d'Història de l'Art, no? No perquè sigui després Plugues, però de Catalunya, no? I del noucentisme. Llavors, per exemple, la Roser Vilardell sí que ens hem conegut d'abans perquè hem fet una col·laboració des de l'Institut del Joanot Martorell sobre patrimoni, d'un projecte que es deia Padrinem el nostre patrimoni. Llavors, jo vaig treballar amb els alumnes la Baronda, la fàbrica de ceràmica, i a partir d'aquí doncs vam arribar al museu, vam conèixer la Roser, vam fer un projecte comú, vam portar els alumnes doncs a veure la fàbrica, a parlar de ceràmica, etc. I és aquesta una mica la vinculació i l'interès que em va generar aquesta associació.
2: Perdona, Esther, i també veníem d'on veníem, que abans ja s'ha comentat, no? Que veníem del Covid, vull dir, va haver-hi tot un període d'inactivitat fins que no s'ha posat en marxa la nova junta.
0: Doncs aprofitarem per dir una miqueta, aquestes xarxes socials de l'entitat, que ho tornarem a repetir al final, perquè el motiu de l'entrevista d'avui, de fet, no és parlar solament de l'Àmpel, que sempre em rectificava la Mercè, Àmpel. Seguiu escoltant l'entrevista perquè sabreu de seguida i ràpidament quin és el motiu de l'entrevista d'avui amb les persones que tenim aquí avui a l'estudi. I si algú es vol posar en contacte amb l'Associació dels Amics dels Museus,
3: doncs primer de tot ens pot escriure un correu electrònic, el correu que diré ara a continuació, que és amicsampel@gmail.com. També podeu contactar a través de la nostra pàgina web, que és ampel.entitats.esplugues.cat, i després també tenim una novetat, que és que tenim Instagram. Llavors, també ens podeu contactar en el nostre Instagram, que és ampel.esplugues. Si no ens trobeu amb aquestes xarxes que hem dit, també podeu trucar directament, o si no teniu xarxes socials, que també pot ser que hi hagi algú que no en tingui, no? Doncs ens podeu trucar als Museus d'Esplugues de Llobregat, al 93 470 0218, i allà doncs us adreçaran o agafaran el missatge i ens el passaran sense cap problema, o si voleu formar part i ser socis o sòcies de l'associació, doncs també ens podeu contactar a través d'aquest telèfon.
0: Doncs ara parlaríem, faríem 5 cèntims de quina és la finalitat de l'associació. Sabem que es va fundar perquè realment ens interessa el patrimoni, perquè volem que tots els espluguins i espluguines tinguin coneixement del nostre patrimoni. Una miqueta ja ha començat, sí. la Roser, però ara que ja estem al 2024, hem passat aquesta fase de Covid i d'entrebancs que hem tingut tots. Mm-hmm. Quina és la finalitat de l'associació?
1: Doncs bé, com bé ha explicat la Roser, a l'Àmpel, que aquestes sigles vol dir Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, val? Llavors, l'objectiu bàsic de l'Àmpel era vetllar per protegir i salvaguardar el patrimoni local i d'altres llocs de Catalunya. Ha estat també sempre molt vinculat al museu, o sigui que també és reforçar l'activitat que feia el Museu Can Tintorer d'Esplugues de Ceràmica.
2: I perdona que t'interrompeixi, sobretot per la rajoleta, perquè la rajoleta és encara un tema pendent que Esplugues no ha resolt. Vull dir, és un equipament que es va inaugurar provisionalment el 2002 i han passat ja més de 20 anys i encara no s'ha resolt, no? I llavors a l'Àmpel precisament el que volia era que hi hagués una força social que sostingués aquesta idea de musealització definitiva.
1: Això una mica per la gent que no conegui el que és, suposo que aquí a Esplugues tothom ho coneix, no? El que és la rajoleta o la fàbrica, el Pujol i Bausis. La Pujol i Bausis és una fàbrica que durant l'època modernista treballa i produeix per la gran majoria de arquitectes modernistes i noucentistes. Llavors, no explicaré tota la història de la fàbrica, però sí que després el museu de Can Tintorer, que l'Ajuntament compra la col·lecció i munta aquest museu monotemàtic, és només sobre rajola, d'alguna manera vinculat a la història d'aquesta fàbrica, que és una fàbrica que bàsicament fa rajola ceràmica, doncs, per arquitectura.
2: Bé, diguem que comparteixen un mateix discurs, sí, a l'entorn de la ceràmica arquitectònica.
1: Exactament, sí. Llavors, estem, què defensem nosaltres o què vigilem? Pues són totes activitats culturals vinculades al món de la ceràmica artística, a la ceràmica històrica, a la ceràmica industrial, però sempre molt vinculat al fang, a la ceràmica, òbviament. Això ho fem també a través de conferències, de xerrades, d'excursions o de sortides organitzades per visitar llocs vinculats a l'art, vinculats al món de la ceràmica, d'avantguarda, històrics. Hem fet sortides a tot arreu, a Osca, al País Basc, al sud de França, una mica aquesta és la dinàmica. I després aquestes sortides sempre es fan vinculades o acompanyades o dirigides per algun tècnic especialista en el tema aquell que anem a veure. I després, doncs, el tema de les conferències, doncs, tenim un equip que lidera la Mireia Freixa, que també és historiadora de l'art i que d'alguna manera contacta, programa i organitza una mica les xerrades i conferències amb les persones que fan aquestes xerrades.
0: Empesos per la preocupació que teniu des de l'entitat pel patrimoni, més enllà de la ceràmica, més enllà del museu, l'entitat presenta una proposta davant del ple municipal. I ara sí que m'agradaria que m'expliquéssiu què és aquesta proposta, què és el que vol desenvolupar i quina finalitat i què demaneu en el ple municipal.
2: De fet, ens acollim a un dret que està regulat per el reglament d'ordenació municipal, en el qual doncs, les entitats o qualsevol amb una sèrie de determinants poden presentar doncs, algun dictamen perquè es posi a aprovació del ple, i en aquest sentit doncs, empesos per aquesta preocupació que tenim sobre la desaparició d'algun patrimoni força destacat, i si no desaparició, ara sí que en aquest cas podem parlar de desaparició, però sí de que està algun d'ell en unes condicions doncs, que fan patir molt, precisament doncs, això ens va emprendre a fer aquest escrit. Aquest escrit l'intentem justificar, el justifiquem, reflexionem sobre que totes les ciutats doncs, creixen, però això no és impediment que amb aquesta evolució doncs, es pugui fer compatible també amb la preservació de la memòria arquitectònica, de la memòria patrimonial, que d'alguna manera és la garantia i és el que confereix la identitat, el que ens fa diferents al poble del costat. I en aquest sentit doncs, fèiem aquestes reflexions. Parlàvem també d'una cosa que vam celebrar a força, i és que l'Ajuntament es va quedar una part del conjunt del Xavier Corberó, però en canvi hi ha una altra part doncs, que tenim la incertesa, que no sabem què és el que passarà.
0: Clar, perquè hi ha la part que li diem a l'Espai Corberó, però hi ha una altra part que hi ha uns elements com a Can Cargol, i que això no, és el que no sabem
2: sí,
0: el que passarà.
2: Bueno, Can Cargol, i no només Can Cargol.
1: És la casa taller, o sigui, parlem sí. de lo que és la casa
2: no,
1: taller.
2: No, el que l'Ajuntament es va quedar no. és el que és els jardins. Sí, sí. Val? Després hi ha el que és el taller. Jo recordo que el Xavier tenia una sèrie d'escultures permanents que permetien veure la part evolutiva de la seva obra. Hi ha Can Cargol, hi ha tota la part creativa que ell va fer en el soterrani, tenia com una espècie d'espai meravellós i del qual no sabem exactament què és el que passa, no? El que passarà. Llavors, això ens fa patir. Ens fa patir doncs, que Can Cargol, per el que va denunciar el Josep Florença en un escrit a la Vida d'Esplugues, deia que la teulada que estava enfonsada. El tema de Montsió. Clar. El tema de Montsió
0: també és preocupant.
2: Ha deixat de funcionar com a monestir, malauradament, però en canvi tothom ens obre aquesta incertesa de quin serà el seu futur. Vull dir, crec que tots hem passat pel carrer de l'Església i veus apuntalat doncs, a l'edifici, una part de l'edifici que caldria doncs, restaurar-lo. Clar, i estem parlant d'uns exemples que són becils, no? Ja no parlem d'altres exemples que anem veient que van desapareixent, no? I en aquest sentit doncs, demanàvem a l'Ajuntament doncs, una actuació concreta, no? Que hi hagués una redacció d'un pla especial de protecció, com tenen altres municipis, i que d'alguna manera hi hagués aquesta posada a punt d'un catàleg amb el seu pla de protecció, que no existeix en aquests moments. Demanàvem, doncs...
1: Sí que hi ha unes fitxes d'immobles protegits...
2: Hi ha un catàleg, però sense un pla.
1: Però quin és el pla previst per l'Ajuntament?
0: La Diputació, i això ho vam parlar prèviament amb la Roser, jo ho tinc a la meva memòria, la Diputació va realitzar com un inventari d'Esplugues.
2: Un inventari d'algun encàrrec que va fer l'Ajuntament.
0: Exacte.
2: Sé que aquest inventari era del 2007, em sembla, recordar, però això ja ve d'abans, o sigui, potser va ser 2 o 3 anys abans. Era un equip multidisciplinar, hi havia, per exemple, també hi havia la Mercè Vidal, estava capitanejat per la Raquel Lacuesta i per gent que d'alguna manera són experts en patrimoni. I a més recordo que amb aquestes fitxes posaven fins i tot quin tipus de protecció, quina acció s'havia d'emprendre. Això va quedar sobre la taula, perquè en aquests moments no hi ha res, no? Llavors el que demanem és aquesta sensibilització per part de...
0: Però és que van passant els anys i trobem peces que estan desapareixent. Què passarà amb Can Oliveres, per exemple? Què passarà que Can Oliveres només es va protegir el que era la masia, però no es va protegir el tancat i el barri, que és molt important amb una masia, el tancat i el barri.
2: Però la masia tampoc, o sigui, si la van protegir, la van mal protegir, perquè no queda,
0: però
2: queda
0: estava,
2: les quatre parets.
0: Estava al catàleg, però clar, com sí, que no, com que no
2: hi ha un pla de protecció.
0: Exacte, és com que no s'ha fet el pla...
3: Perdona, hi ha elements que hi ha en el catàleg, que la Mercè Vidal doncs, ja alertava en el seu dia, que eren interessants, però que no eren Becil, per exemple, però que eren interessants, i que són elements que han desaparegut, no? Com per exemple, també la plaça que hi ha al costat de la Nestlé, que ara forma part del Garbí, doncs també, no? S'ha fet un poliesportiu, és a dir, que ja ha desaparegut, no? Aquella casa, o per exemple, doncs altres elements, que suposo que ara doncs, en parlarem, com per exemple l'edifici del Barco, no? Que evidentment no està protegit, però que tenia, perdó, és que em costa molt, sí, passar a parlar en passat del Barco, no m'hi acabo d'acostumar. Doncs això, que estan desapareixent aquests elements, que nosaltres doncs, estem explicant i en aquesta moció que es presentarà, en aquest escrit, però que hi ha alguns que ja fem tard. És a dir, que parlem d'algun element que ja ha desaparegut, com per exemple doncs, l'edifici del Barco.
2: Que, perdona, en la petició, el que es demanava, com que deien que un dels motius era perquè estava en runa, no? L'havien declarat en estat de runa, no? Es demanava una altra prospecció, es demanava la DIPA, aviam si podien també doncs, fer una valoració, tant econòmica com el que podia costar sí, la seva conservació, però bueno, això ja, ara sí que ja no estem a temps.
0: Sí, això... Roser, si em permets, com que tinc a les mans la proposta que feu des de l'entitat a l'Ajuntament, i diu, no es pot obviar el cas del Barco, que a la banda de la seva gestió del drama humà hi ha al darrere i cal deixar constància el seu valor arquitectònic singular. I ja segueix el paràgraf, em saltaré un tros, diu, la seva actual qualificació de zona verda no és en absolut oblidat motiu del seu enderroc. És un edifici plurifamiliar de gran interès. Bé, això és el que vosaltres escriviu.
2: És que hi ha altres exemples que també són zona verda i per això no els enderroquen. El mateix monestir de Montsió està classificat com a zona verda. Vull dir, aquest no era el motiu.
0: Jo recordo la zona verda que hi havia privada a Finestrelles, que ara estava ocupat pels Tres Molinos Lidl, perquè ens entenguem físicament, que es va fer un canvi urbanístic amb el barri del Gall, que es va fer la plaça del Record. I imagineu-vos com poden anar els plans urbanístics. Com que estem al Baix Llobregat, es poden fer canvis de cromos entre poblacions. Val? Per tant, si es poden fer canvi de cromos i estava qualificat el tema del Barco, de la Baronda, o del Salt del Pi, com li vulguem dir la ubicació, no podien fer un canvi de cromos podem alguna altra població?
1: A veure, qualsevol edifici que està en una situació de fora d'ordenació, com era el cas del Barco, perquè estava en una altra tipologia de terreny, òbviament una modificació del planejament general permet pues, salvaguardar aquest i altres casos que s'han donat moltes ocasions. Però bueno, és el que dèiem, ara ja la situació ja és una altra. Ara, per exemple, haurem de començar a parlar
3: del passat. No, es podria haver plantejat una requalificació del sòl, com es va fer en l'Espai La Baronda. Després que també volia comentar i posar en valor també la figura de Climent Mainés, que és l'arquitecte que ha fet, que va fer l'Espai La Baronda, i després el Barco, no? Són de la mateixa època, però després també ens hem carregat un discurs que podia haver sigut molt bonic, un fil patrimonial molt interessant, que és el de l'Angelina Loss. Nosaltres, clar, com que som molt de ceràmica, ens agrada molt, doncs, reivindicar la figura de l'Angelina Loss, que va viure, doncs, en el Barco, que això potser molta gent no ho sap, però ella tenia el seu taller en el Barco i tenia, doncs, després anava també a coure algunes peces de la Baronda, i aquest fil, no?, aquest triangle una mica patrimonial que lliga el Barco amb la Baronda, amb el Pujol i Baucis, perquè fins i tot el seu pare, doncs, havia sigut director de Pujol i Baucis. Ella venia d'Onda, que és una ciutat vinculadíssima a Esplugues, que des d'aquí, mira, també aprofitem per dir que ens agradaria que fos emparentada amb Esplugues, que seria molt xulo, no?, molt interessant.
0: És que per això es diu Bar Onda, sí. Barcelona Ona.
3: Sí, sí, perquè ells venien d'Onda, llavors, doncs, Onda, totes aquestes això, vinculacions, no?, que són interessants de saber. Clar, si desapareix el patrimoni, doncs desapareix també una mica aquesta, bueno, aquest recurs, no?, de poder explicar totes aquestes coses que formen part de la història d'Esplugues, no?, la història de la immigració, etc.
0: Allà on estigui l'Angelina se n'entornaria. O sigui, vindria a Esplugues i se n'entornaria, segur.
2: De fet, a la Baronda, inicialment, algunes de les peces premiades de la Bienal estaven exposades a l'Espai Baronda, i allà hi ha una exposició permanent, precisament per reforçar aquests lligams que deia l'Esther, no?, aquesta relació entre la Baronda, entre ella que vivia allà al davant, que abans d'enderrocar encara hi havia algunes restes del seu forn, no sé si ara hi han desaparegut del tot,
3: desapareixeran,
2: però hi havia, encara es va trobar algunes restes en un espai que es deia que si potser es podia fer una petita placeta o alguna cosa així, no? I sí, és una llàstima.
0: Jo, que sóc nascuda al barri de Can Clota, i recordo les anades i vingudes dels camions que pujaven i baixaven pel carrer de la Riba, no recordo el forn, però sí recordo veure entrar i sortir molts cops de la fàbrica, del magatzem, perquè ja al final dels anys ja va ser un magatzem, a l'Angelina Loss, i l'havia vist entrar i sortir del Barco.
2: És que l'Angelina era parenta dels Gaia. Eren, bueno, li diuen cosins, sí,
0: els Gaia havien tingut una casa,
2: tenien relació amb l'Angelina, sí. De fet, ella es va instal·lar en el Barco perquè ella havia malaltit, i llavors li van comentar els Gaia, li van dir: vine, que ara estan fent uns pisos i tal i qual, i Esplugues en aquells moments, doncs, representa que era un espai més saludable que no Barcelona, i de fet va retornar a Esplugues pels de la fàbrica, vaja.
0: Malauradament ja no pot formar part d'aquest catàleg que vosaltres demaneu, aquest pla especial de protecció del patrimoni d'Esplugues. El Barco ja no hi pot ser, perquè ja no el tenim. Seguim parlant d'aquesta proposta que feu, perquè a més del Barco hi ha altres elements que surten en el vostre article que voleu que s'acabin de protegir. No sé, per exemple, veig que parleu dels laboratoris Rocador, però ara està en mans d'una empresa privada i han fet moltes
2: aquests
0: reformes i moltes coses.
2: Sí.
1: Bueno, citem els edificis de l'antiga fàbrica Rocador, una farmacèutica dedicada a l'àmbit veterinari, que és un edifici privat, però que està dins del... És un vecil a nivell de façana, té una protecció menor, però una protecció de la seva façana. És un edifici també que va construir el Climent Mainés, el mateix arquitecte que va fer la Baronda i el mateix arquitecte que va fer el Barco, l'edifici del Barco. Bé, el Climent Mainés va ser arquitecte municipal d'Esplugues i després va exercir també com a arquitecte lliure, eh? I sempre són uns edificis, doncs, que tenen un cert caràcter, no?, amb un ordre molt, molt, molt clar, molt neutre, molt ordenats.
3: Se'ls ha vinculat, o sigui, el Climent Mainés se l'ha vinculat en algun moment a l'arquitectura racionalista de la Gatpac, per exemple, no? I després al carrer Nord Sant Just hi ha un edifici que s'assembla molt, està una mica emparentat també amb el Barco.
0: És el carrer Nord 61, 63, 65 i després ja està el 67, 69, que tots aquells edificis van ser rehabilitats per l'Ajuntament de Sant Just d'Esbert ja fa anys, jo dic perquè jo vaig estar treballant a la promotora municipal que va promoure, bueno, que l'Ajuntament va encarregar la rehabilitació, i sí que tenen una certa similitud per aquests passadissos llargs en el que els veïns entren pels passadissos, els passadissos donen a via lliure, que no estan tancats, i sí que és veritat que quan hi ha un interès polític es troben solucions a les coses. Val a dir que aquests pisos del carrer Nord no estaven en zona verda, estaven en
2: zones habitatges. És un edifici singular.
1: Aquests edificis com era la Casa Bloc del Gatpac o el cas del Barco, forma part d'una arquitectura racionalista en un moment en què es vol regenerar la vida dels habitatges.
2: Estem parlant dels anys 30,
1: dels anys 30,
2: de la guerra,
1: en els quals pues, la ciutat té unes condicions d'habitabilitat nefastes, i llavors es generen aquests espais vinculats d'accessos a les vivendes per espais exteriors, ben assolellats, ben orientats, de manera que generen ventilacions creuades en els edificis per poder tenir unes condicions favorables, no, als habitatges. Això ho tenia aquest edifici, doncs perquè era un flex reflexe d'aquesta arquitectura de l'època.
0: Eren pisos petits, però amb el seu rebedor, la cuina quadradeta, que estava bé, passadís, sí, el menjador sense ser molt gran, però era una vida còmoda, sí, per la gent treballadora, sí, de l'època.
1: Sí. Indiscutiblement és un edifici que es va degradar i estava degradat, però és un edifici que es podia, com s'han fet altres vegades, haver regenerat.
0: Exacte. Està clar. I hi ha un altre tema, que això és a títol personal, jo us ho comento, no, tampoc fa falta que em contesteu, però he estat donant moltes voltes tots aquests dies amb el tema del Barco, perquè soc veïna, tinc amigues meves i amics meus que hem jugat junts al carrer i que estaven dilluns despedint-se de les runes de lo que havia sigut casa seva. Jo pensava, com és possible que tots els ajuntaments, siguin els que siguin, grans o petits, sigui Barcelona, sigui Madrid, qualsevol ajuntament, ara no voldria dir un nom, però Montblanc, algun poble de la Conca de Barberà, d'on sigui, del Tarragona, és més igual, del Pirineu, qualsevol ajuntament fa un gran esforç per fer habitatges de protecció oficial, perquè és un gran esforç, encara que siguis Madrid o Barcelona, i aquí ens permetem el luxe de tirar a terra un edifici de 38 habitatges.
1: Sí, sí.
0: T'agradi o no t'agradi, el trobis més maco o no el trobis més maco, sigui un habitatge singular o no, ens permetem el luxe de que el tirem a terra quan al darrere tenim un espai Corberó que ens ha costat no sé quants milions, tenim un espai Baronda que també en el seu dia, encara que ho van rehabilitar particulars, també no sé quants milions ha costat, que s'està fent tot aquest recorregut de pas peatonal de camins saludables que també volen fer les ciutats, s'estan gastant molts milions i s'han enderrocat 38 vivendes de gent humil i treballadora.
2: Sí, sí, enderrocada més és car.
3: I a més a més, també, bueno, també vull recordar que hi ha una plataforma veïnal que va néixer doncs el 2020, que també tenia una mica la voluntat de salvar el Barco, no? És la plataforma Salvem el Barco. Llavors, el tema greu també són les famílies, però també el tema greu és el decret on es diu que aquest Barco estava en una ruïna imminent, perquè les persones que hem estat anant cada dia a veure l'enderroc del Barco hem vist com hi havia un dinosaure metàl·lic que li va costar moltíssim menjar-se el Barco, i el Barco no queia. Això és el que a mi moltes persones m'han comentat, no? L'enderroc del Barco ha sigut públic, està gravat, hi ha fotografies, és a dir, s'ha vist com ha caigut el Barco, no? Bueno, el Barco no ha caigut, el Barco l'han hagut d'enderrocar i ha costat moltíssim tirar-lo a terra, no? Llavors, és una pena, bueno, per nosaltres jo crec que és un dol. Per les persones que hi han viscut, evidentment és un dol, i per això van voler fer aquest acte, no? Però per nosaltres és un dol, perquè perdre el patrimoni és una cosa que no tornarà. el barco no el podem tornar a construir, i tantes altres coses que podríem esmentar, no? O, per exemple, doncs, també el museu, doncs, a la Rajoleta, doncs, la fàbrica, l'estructura que podem veure, aquella maqueta tan bonica que hi ha, tampoc tornarà. I això existia, i s'hagués pogut salvar, s'hagués pogut rehabilitar, s'hagués pogut donar-li, doncs, un altre enfoc, no? Etcètera. Llavors, és una pena, perquè perdre patrimoni és greu. I nosaltres, doncs, veiem amb tristesa, no?, una mica, que hi ha aquesta deixadesa, no?, per part de les persones que estan al capdavant. I és això una mica el que ens dol, perquè són persones que estimem. Estimem l'art, estimem la ceràmica, estimem el patrimoni, i ens dol molt, no?, que a la nostra ciutat, doncs, hi hagi hagut aquestes accions i que hi hagi aquesta poca voluntat, no?, a l'hora de resguardar i de protegir la nostra història, perquè és que no deixa de ser la nostra història, la nostra pròpia història com a ciutat, no?, i com a comunitat. I bé, això és una miqueta, doncs, el que... És complicat, dels objectius.
2: És complicat parlar de futur quan no tens llegat, no? I aquesta és una mica la reflexió que està dient ella. Saber d'on venim, com han evolucionat les ciutats, si anem marmant tot això, doncs arriba un punt que no sabem on anem i ens convertim en uns més, no?
3: Sí, després, no? També des de la part de la docència, que és una mica la meva professió, penso que també és molt important, no?, que els nois i noies d'Esplugues, els nens i nenes d'Esplugues, coneixin el seu patrimoni, coneixin d'on venim, no?, com era la ciutat abans, a què es dedicava la gent, de què treballava, no? Llavors, clar, si a poc a poc anem destruint tots aquests elements, doncs la gent que ens dediquem a explicar, no?, a les aules com la història i la societat i tot, i com vivia la gent, ens quedarem a poc a poc sense elements. És a dir, que és molt important que reivindiquem també la funció didàctica del patrimoni, no?, el patrimoni com una eina molt útil a les aules, i a més és una eina molt directa, perquè quan tu portes un alumnat, no ho sé, m'ho invento, ara, doncs, a la Sagrada Família, i els portes allà dintre i els hi expliques i ho veuen i ho gaudeixen, doncs també és un gaudi, no?, per ells. Vull dir, quan els hi expliques les coses i com es van fer i la importància que tenen. Llavors, bueno, penso que una mica aquesta seria una mica la nostra funció també.
2: Jo vull treure de positiu que amb el tema de la baronda, del barco, com a mínim, hagi servit també per sensibilitzar a persones que jo crec que potser, bueno, almenys jo, alguns inputs que he rebut de persones que mai els havia sentit fer alguns comentaris a favor del patrimoni, i aquesta reflexió, no?, de que ja és una cosa irreversible, i la importància que té, doncs, la conservació, que d'alguna manera ens explica com a col·lectivitat, no?
0: Veiem que hi ha elements, com hem dit abans, que en Cargol, que ha de ser un particular que denuncia a l'estat de la casa, ho denuncia més perquè ell té vincles familiars amb la casa, val? Però després també veiem com, per exemple, Vila Victòria, que està enmig del Pla Montesa, que també hi ha elements de la finca que han desaparegut, han deixat la casa, al final no sé pas què passarà. Veiem Can Casanova, que tampoc veiem, o sigui, l'Ajuntament no es postula, no m'ho fitxa. En el vostre escrit hi ha un punt en el que dieu que els propietaris han de vetllar per l'estat de les seves de conservació, sí, sí. I que a més els ajuntaments són, no diré responsables, però sí que han de ser, sí, sí, vigilants o garants de que aquests propietaris tinguin en condicions les propietats, no? I clar, aquí veiem que aquí a Esplugues poder el que interessa és que Can Cervera quedi totalment enderrocada, una altra petita masia que hi ha davant de la parada del tram de Can Clota, on estarà el Mercadona, poder també els interessa que tot això vagi desapareixent i caigui a terra. Hi ha una casa aquí que no està protegida, però aquí a Isidre Martí, davant del parc dels Capgrossos, es diu. També hi ha una casa que està en una verda, no? Que sabem que segurament haurà d'anar a terra, però que
2: la
0: mentre...
2: llibreria maçònica, vols dir? La que està a l'avinguda Isidre Martí, sí, baixant a mà dreta.
0: Sí,
2: no?
0: Allà cantonada...
2: Allò li deien la llibreria maçònica. Val,
0: per tant, aquell edifici, encara que no està catalogat, que poder no té cap valor patrimonial, però sí que hauria pogut tenir alguna funció social.
2: No estic segura, no ho sé.
0: Que és molt antiga, per tant, possiblement podria estar catalogada o no. Però mentrestant, si se li reclamen als propietaris un bon ús de conservació, podria, per temes socials, fer-la servir. Per tant, jo veig un ajuntament que porta el govern 48 anys, penso que és, i que no està fent res per la preservació del patrimoni. I des d'aquest punt de vista, com a ciutadana, penso, i l'AMPA, el que podeu fer amb tot això? Perquè teniu un gegant a davant de ferro, de molidor, que és capaç de tirar a terra una propietat. Penseu que aquesta grua que ha tirat al barco, de fet, representa el govern municipal que tenim. Què pot fer l'AMPA davant d'aquest monstre de molidor polític?
2: Bueno, jo penso que és una mica el que diem, no? És una idea de poder fomentar i sensibilitzar, doncs, la necessitat d'aquesta conservació de patrimoni. Sí. Un patrimoni que no és només una responsabilitat dels ajuntaments, que això, a més, ho recull la Llei de Patrimoni Cultural, amb l'article 3er, que d'alguna manera diu que els ajuntaments, doncs, han de vetllar per la conservació del seu patrimoni, sinó que, en definitiva, també és una responsabilitat de tota la ciutadania. Vull dir, no és només l'Ajuntament. Hi ha països, a mi em van explicar, no sé si és cert, però em van explicar que hi ha països centreeuropeus, a Holanda, em sembla, que no els hi fa falta tenir cap catàleg, perquè la pròpia gent està molt conscienciada del valor que té precisament l'antiguitat dels béns que habiten o dels béns que tenen, no? Mm-hmm. Llavors, no sé, sí, sí. No és, per això et dic, és molt complexa, perquè a més posar-te en temes de patrimoni és complicat, no? Perquè a vegades hi ha interessos també creuats, no? I moltes contradiccions també, no? Entre el propi veïnat, però fonamentalment penso que el que pot fer l'AMPEL és continuar amb aquesta idea de sensibilitzar...
1: Sí, sensibilitzar culturalment a l'opinió pública. L'únic que hem fet és aquest reclam que passarà, doncs, als grups parlamentaris, suposo que es debatrà en el proper ple, i la idea era simplement generar aquest... posar en relleu aquest conflicte que hi ha, que detectem, i intentar, doncs, mica en mica, doncs, aportar valor...
3: Un gra de sorra, aportar un gra de sorra, però clar, hauríem de ser més. També aprofito aquesta plataforma, aquesta oportunitat que ens heu donat, per dir que necessitem més socis i més sòcies, i que estic segura que a Esplugues hi ha molta més gent interessada en l'art, en patrimoni, i també, com ha dit la Roser, també és veritat que el barco ha sigut com una punta de l'iceberg, no? Que ha fet despertar moltes consciències, i que és veritat que hi ha molta gent que també pregunta, s'acosta, es mostra interessada, no? Llavors, tota aquesta gent que esteu interessats, que us agradaria fer coses, perquè necessitem gent molt activa, gent que vulgui fer sortida, gent que vulgui organitzar xerrades, doncs, sisplau, truqueu-nos, perquè com més serem, doncs també millor ens ho passarem, i probablement, doncs, també tindrem una plataforma més gran i podem treballar una mica més, no sé, arribar a més gent, no? Que és el nostre objectiu, i sobretot no defallir. Jo penso que en el tema del patrimoni és molt important no defallir, o sigui, i conscienciar la gent de que les coses velles no sempre ens les hem de treure de sobre. O sigui, això és important, no? I és una mica el que estem fent a Esplugues, és a dir, quedarà un Esplugues molt bonic, però potser massa ciment. Llavors, si ara mirem, per exemple, la part dels torrents, jo, perdoneu, però és que no m'hi acostumo que no hi sigui el barco. i imagineu-vos, jo no sóc nascuda a Esplugues, m'estimo molt Esplugues, però jo no sóc nascuda a Esplugues. Jo m'imagino, doncs, una persona que ha viscut a Esplugues, que ha nascut a Esplugues, no?, tota la vida, és un dol, és el que us dic, no? Sí, és una... És una sensació molt estranya, no? També gent que ha dit, no, és que jo ara vaig passejant per allà i noto com una...
2: buida.
3: Una sensació estranya, no?, perquè falta. I és veritat. I després que és un trasbals, no?, és un trasbals a nivell patrimonial i també a nivell de les persones que han hagut de marxar d'Esplugues. O sigui, el fet de fer desaparèixer patrimoni a vegades va vinculat a que fem desaparèixer vides de persones vinculades a la ciutat, no? I això és molt greu. Llavors, si cuidem el patrimoni, doncs també prenem més a cuidar les persones i, bueno, penso que una mica va per aquí. Per tant, animeu-vos, sisplau, i truqueu-nos.
0: M'agradaria acabar amb una mica, amb un to més alegre, si ho podem dir-ho d'aquesta manera, perquè després de parlar d'això del barco costa una mica entomar l'alegria, val? Però m'agradaria parlar de les coses positives que s'han pogut assolir en aquests darrers anys. Tenim els museus d'Esplugues, en el que podem gaudir d'aquesta cultura, de la ceràmica, de la rajoleta, i també es fan aquestes rutes de la mà d'Esplugues, que són fantàstiques, que també ens deixen conèixer la nostra població, però clar, ens deixen conèixer les façanes, eh? Perquè la mà d'Esplugues ens ensenya la façana, però no ens explica que la Can Cargol s'està ensorrant. Eh?
2: Bueno, i seria que la majoria són particulars, llavors, clar, no pots entrar. Abans podíem entrar a Montsió, ara em sembla que només és per quan hi ha la ruta, l'últim diumenge de mes, però no sabem si això es podrà continuar fent o no. Sí. Això.
1: Mira, una de les últimes accions que va emprendre la Mercè va ser, pues, parlar amb, sembla que va ser amb l'Eduard Sanz, per veure què es volia fer o què es podia fer, i proposar coses per al monestir de Montsió, intentar, doncs, reformular els usos, no? Ara que perd el seu ús eclesiàstic o monacal, doncs reformular-lo. És un edifici importantíssim, amb un claustre magnífic del segle XIV,
2: i molt ben preservat, l'únic edifici modernista.
1: Doncs intentar veure quina base cultural, social o pedagògic se podria fer. Això mateix es va fer, per exemple, jo recordo, amb el monestir de Pedralbes. El monestir de Pedralbes estava encara en mans de les ordres religioses, i es va arribar a un pacte amb l'entitat per obrir la sala capitular, i allà es van començar a fer exposicions. Ara, avui dia, doncs, el monestir es visita, els estius es fan concerts en l'espai del... uns concerts magnífics, jo he anat precisament aquest estiu. Bueno, doncs són espais que la ciutat pot culturalment beneficiar-se, però clar, s'ha de fer, pues, una inversió perquè els edificis aquests es mantinguin, es conservin i passin a altres generacions.
0: Corregeix-me, Víctor, si m'equivoco, però em va semblar sentir en alguna reunió o en alguna xerrada que la rajoleta seria un museu singular en quant a forns, perquè hi haurien 5 forns.
1: Correcte, sí.
2: Una de les característiques i rellevants que té la rajoleta, que és un recinte molt petit, és precisament que en un espai tan petit conflueixen una tipologia de forns que la fan singular, perquè és una tipologia de forns que a més són uns forns pràcticament, doncs, molt singulars. El cas dels forns d'ampolla, que tots tenim present la imatge, les siluetes dels forns d'ampolla, segons l'estudi que comentava el Víctor, són els únics forns que hi han a tot l'estat espanyol, que són del tipus Milton, i que d'alguna manera, ja no, ja, parlant abans de catàleg, segurament no serien becils, serien molt més, perquè en tot l'estat espanyol no hi ha aquests forns. Hi ha forns d'ampolla, però no d'aquesta tipologia. Però no només això, vull dir, la gràcia d'aquesta publicació que s'està preparant, que a més la fan uns experts, vull dir, ja no és allò, la idea de que l'Ampel va intentar connectar amb ells dos, era precisament això, no? Era gent de fora, gent que no estava, en principi no eren d'aquí, i amb la seva visió de la singularitat d'aquest petit espai, no? Els forts enterrats també és una gran diferència, perquè són uns forts extraordinaris que no en trobaràs d'altres, i el fort de reflex metàl·lic. Si alguna vegada aneu al Museu d'Onda, veureu que, com que el reflex és una activitat que era molt usual, s'han perdut molts forts originals de reflex. En canvi, aquí, amb les prospeccions arqueològiques que es van fer, es va trobar l'estructura d'un fort de reflex metàl·lic. En definitiva, que li conflueixen unes tipologies, amb una concentració de diferents tipologies que el fan un espai patrimonial molt especial i molt singular.
0: Aquesta paraula singular ens està sortint al llarg de tota l'entrevista, i la importància de que aquests forts singulars, que en el seu moment no se'ls hi va donar importància, i que va estar a punt la Rajoleta de ser enderrocada totalment al 100% a terra, gràcies a persones de la població com la Mercè, que s'hi van oposar, que van estar picant pedra, de que s'havia de...
2: És molt llarg, és molt llarg. El tema ara no podem simplificar-ho.
0: Ens queda molt poc temps.
2: L'important és que estan més persones.
1: Garantida la seva preservació, i per lo que sé, l'Ajuntament està preparant un programa, una memòria per l'execució d'aquest museu. Esperem que aviat la puguem conèixer, i aviat es pugui fer el concurs, i aviat es pugui tenir un museu de la importància que tindrà quan estigui això fet. És una feina llarga.
2: Sí, perquè a més costosa. La idea també és plantejar la traducció, la finançament.
1: És un llibre molt tècnic que servirà per persones molt enteses en aquests temes, no? D'aquests forns. Hi ha forns àrabs, hi ha forns d'ampolla, hi ha forns de reflexes. Bueno, llavors serà un llibre molt tècnic, molt precís. Llavors tindrà una difusió la que puc tenir un llibre d'aquests, i per tant la financiació ens preocupa, perquè ens costarà una mica, però bueno.
0: Doncs seguirem en contacte, no serà la darrera entrevista que farem amb vosaltres. Qui ens estigui escoltant, emplaçar-vos, que ara que ve Festa Major, els museus tenen jornades de portes obertes, totes les visites guiades que tenim, perquè encara que sigui el museu, és que resulta que el museu el que està fent és preservar el nostre patrimoni, que és la vostra defensa i la defensa de la vostra entitat. Sí. Jo us vull donar les gràcies per aquesta proposta que feu a l'Ajuntament, en el ple municipal, perquè donarà peu a que els partits polítics es posicionin, en parlin, diguin la seva, i esperem que finalment es pugui fer aquest catàleg, aquest pla de preservació del nostre patrimoni. A veure si es posen ells les piles, perquè clar, des del 2007 encara estem esperant a que quedi tot aquest tema tancat.
2: Això esperem.
0: A veure si amb aquesta proposta vostra és una mica d'una empenta, per seguir endavant. Quan acabo les entrevistes sempre faig la darrera pregunta, i a vegades s'allarga molt, M'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, voleu dir alguna cosa abans d'acomiadar-nos? Em fan cara de que no. Hi ha ràdios que tenen càmeres i mentrestant van enregistrant, però aquí no és el cas. Aquí només tenim els micròfons i els nostres convidats. Doncs aleshores, si us sembla, jo vull donar-vos les gràcies, i pels nostres oients dir-vos que hem tingut a l'Associació dels Amics del Patrimoni d'Esplugues, amb el seu president, amb en Víctor Setoain. Hem tingut a la Roser Vilardell, que és historiadora i actualment és vicepresidenta de l'AMPEL, i AMPEL, que si no la Mercè em renyarà el dia que em vegi, i a l'Esther Arquézar, que també forma part de la comissió de la mateixa entitat, i emplaçar-vos per quan vulgueu venir. Un petó, una abraçada molt gran, i un petó també per la Mercè, perquè ha sortit diverses vegades el seu nom i la tenim sempre al nostre record, i no sé què dir-vos més que un petó.
3: Doncs dediquem-li l'entrevista amb ella, no? Això. Acabem dedicant-li l'entrevista a la Mercè,
0: que sempre la tenim al record.
3: Exacte. Sí.
0: Doncs vinga, Mercè, és per tu. Ens veurem un dia d'aquests.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: per llengua catalana, la CAL, taula intersindical del secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

trenquen i ens tornen al niu. I ens busquen quan pensen que el temps no és perdut. Les seves butxaques, el nostre camí. Les peces que ens manquen, el seu nou destí. Vull ànimes pures que parlin clar i dones que governin un nou demà. Viure per riure i escriure un futur.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola. Molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.

0: es va fundar el primer grup de teatre, que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
1: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
0: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, pues, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara pues, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
1: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
0: Sí, sí, sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
1: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
0: Sí, sí, sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
1: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
0: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
1: demaneu
0: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
1: I s'ha de tenir algun nivell? O si, per exemple, dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Mm-hmm. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
0: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
1: acaba sent professional
0: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
1: Però ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
0: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc,
1: però ara
0: es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
1: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
0: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'Endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a

0: com a teràpia o com a dir necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tan, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent que a la situació personal de cadascú.
1: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser et ve a escoltar per fer una ponència no sempre és fàcil.
0: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
1: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
0: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
1: L'energia que et pot transmetre als companys.
0: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
1: ajuda els altres.
0: I
1: els
0: això
1: acompanya.
0: Els acompanya i això ho fas de grair, no?
1: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
0: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
1: Quan, de grups,
0: de grups,
1: de gent.
0: Sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues escolta, pues vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'endoll i ja porto pues forces anys.
1: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
0: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
1: però que li agrada el món del
0: però
1: teatre.
0: Però que li agrada el món del teatre.
1: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
0: sí,
1: que hi ha
0: Hi ha molts.
1: Moltes tecles a tocar.
0: Sí.
1: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
0: Sí.
1: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
0: Sí.
1: I que, bueno, que ens estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
0: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
3: Gràcies.
2: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
4: Gràcies.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: también todo aquel que viva cerca, porque como hacemos frontera con hospitales, pueden venir, si viven cerca pueden venir también, que no hay problema, que se les ayudará.
1: Per tant, teniu relació tant amb el CAP de sí. Camp i del Net, serveis socials de l'Ajuntament d'Esplugues, sí. també us deriven a vegades persones,
2: sí.
1: i amb altres centres, com aquest que has dit tu
0: sí,
1: ara,
0: ADEA,
1: de Fontsanta.
0: Sí, perquè el CAP Fontsanta també envien, a vegades vienen a algunos, porque hay dos enfermos que estaban en el CAP Fontsanta, pero claro, era solo tema de alcohol, y el CAP Fontsanta, como tienen más lista de esperas, prefirieron quedarse con nosotros.
1: Doncs Antonio, Charo, donem ja per finalitzada avui aquesta primera trobada amb l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues. Espero que seguim aquesta relació amb Esplugues FM en un futur, qualsevol cosa que desitgeu, fins i tot una xerrada amb el psicòleg, si tingués temps de venir, o ja miraríem com ho podem fer. Us vull donar unes gràcies sinceres.
2: Moltes gràcies.
1: Una forta abraçada per vosaltres, totes les persones que us donen suport i totes les persones que al llarg d'aquests 40 anys han fet possible que tinguem aquí a Esplugues aquesta entitat per ajudar els malalts a l'alcoholisme.
2: Pues moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies.

0: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
1: Correcte.
0: Què és Encadenats?
1: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu, i la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
1: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
1: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, ens podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és una terra, la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
1: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat

0: pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil
0: conductor. És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
0: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
0: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moquen el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
0: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
0: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
0: Si és una idea fluixeta, no me recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
0: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
0: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
0: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
0: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
0: que és bastant curiós perquè és una gallina que parla. Evidentment no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'm, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta, no? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi... Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
0: A veure, parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat és que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un... és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
0: Sí.
1: Totes elles?
0: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
0: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
0: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
0: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
0: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
0: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
0: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors,
0: ah, exacte.
1: Eh?
0: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
0: Això són, els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
0: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
0: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
0: No, diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quina editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
0: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
0: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terrainota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
0: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he
1: nota,
0: dit.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, és m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
0: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena, i això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant, aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
0: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
0: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
0: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del taller d'escriptura creativa que s'està realitzant a l'Avent Centre Cultural. Es va iniciar el mes d'octubre. Es reuneixen un cop al mes i avui el que fem és que les persones que estan participant en aquest taller i que ja han acabat el trimestre, les hem convidat, les tenim avui amb nosaltres a la ràdio. Així que una mica parlarem de per què els agrada escriure, què és el que volen descobrir, què és el que poder encara han de descobrir, que és perquè els tallers continuen, estem a gener i els tallers continuen. I bé, aquest taller també es tracta de compartir històries, de jugar amb les paraules mentre es van prenent un te calentó. No sé si totes prenen te o alguna prefereix un cafè amb llet, però això ho desvetllarem i ens ho explicaran ara.

0: ruptura, per dir-ho d'alguna vegada, d'alguna manera. Què us ha semblat això d'aprendre prenent un te?
1: Jo mai havia prengut te, llavors era la primera vegada, però sí que és com tenir una tasseta de llet calenta, és com més agradable, com que et sents una mica acompanyada.
2: Sí, des del meu punt de vista també és com que és una manera de cuidar-nos una mica també en aquest moment especial.
3: Sí, és com fer caliu, no? Com si estiguessis en família i en confiança.
0: Sí. Que és el que, del que es tracta, no? És el que ha volgut crear la Ruth, que és la persona que condueix aquests tallers, no? Crear un caliu i un vincle.
3: Sí.
0: La Ruth, per apuntar-nos al taller, ja ens deia el mes d'octubre, que atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc per trobar el nostre estil i per potenciar-lo. Heu trobat el vostre estil? Ja sé que són només 4 sessions, perquè és un cop al mes, però us sentiu ja que esteu assolint el vostre objectiu?
4: Sí, jo diria que sí. Bueno, almenys anem observant una mica les nostres tendències, no? Perquè agafar i escriure tal com et surti, llavors... Això.
3: Sí, jo no sé si és més trobar l'estil, però el que sí vens ets a l'escriure amb immediatesa, no? O sigui, si sense judici i pim-pam. O sigui, en un temps has d'escriure alguna cosa sobre el que et proposa la Ruth i el que et surti. I aquest llançar-se una mica al buit és, per mi ha sigut... una descoberta, el més important.
0: I has dit una cosa que crec molt interessant, sense judici. Això vol dir que tu pots escriure lliurement perquè saps que ningú jutjarà el que estàs escrivint ni posarà en dubte res del que estàs escrivint. I això ens passa a la vida, no solament escrivint, sinó a l'hora de parlar. A vegades tenim por de parlar perquè pensem que tothom té el seu judici, prejudici, i et posarà en tela de judici segons les coses que diguis, no? I per tant, l'escriptura també una mica t'ajuda a perdre aquesta por a l'hora d'expressar-te.
3: Exacte.
5: I sobretot compartir amb totes les companyes, que cadascun ha escrit el que li ha sortit de dins a partir d'un tema, d'una proposta de la Ruth, i cadascuna ha tirat per on ha volgut, no? I després l'escolta, només escriure, i després escoltar la resta de companyes i compartir tot allò, per mi ha estat impressionant. És a dir, perquè he vist que cadascuna portava moltes coses a dins i ens ha sorprès. A mi personalment m'ha sorprès molt, no? La varietat i la riquesa de cadascuna de nosaltres. Sí.
0: Doncs la Cristina ja ens dona peu perquè fem aquesta roda que farem de lectura dels vostres escrits. Començarem per la Gisela i el seu primer escrit és Querida escritura.
1: Querida escritura, debo estar eternamente agradecida por tu presencia en mi vida. Llegaste como quien abre la puerta de su casa. Confiada, segura. Sabías que ibas a quedarte aquí mucho tiempo, conmigo. Me atreví a mirarte a los ojos. Con apenas 9 o 10 años me enfrenté a ti con incertidumbre. Me preguntaba constantemente, ¿qué puede salir de esto? Mil dudas y conceptos que ni siquiera yo misma entendía fueron plasmados en tu piel de manera permanente. Poco a poco llenando todas las partes y extensiones de ti que me regalabas con tinta, mina y carboncillo. A pesar de haber perdido aquellos pedazos que te formaban, en los que una vez posé mis manos, el recuerdo de estos prevalecerá para siempre. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta la muerte llama a tu puerta. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta que la muerte llama a tu puerta eres tú mismo. ¿Por qué nadie habla de ti? ¿Por qué nadie se para a pensar en las palabras no dichas, sino escritas? En un papel, en el aire, en la mente, en los sueños. Todos esos días en los que estuve encerrada en mí misma, jamás estuve sola. Ahora lo veo. Tu mano estuvo, está y estará sobre la mía hasta mi último aliento. Por ello, y por más de lo que un conjunto de palabras puede describir, te doy las gracias.

0: Gracias. Tuya siempre, Gisela.
1: Gràcies, Gisela. Diu molt aquest escrit teu, diu molt, perquè realment quan tu en l'escriptura hi diposites moltes emocions, et salva l'escriptura. Per què vas triar aquest text i com se't va desenvolupar aquest text?
0: La premissa que ens va donar la Ruth era que havíem de fer-li una carta a l'escriptura, parlar-li com si fos una persona, o almenys això és el que a mi em va quedar. Llavors, ella el que volia és que nosaltres escrivíssim, com ha dit abans la Cristina, sense judicis, que no ens jutgéssim a nosaltres, que deixéssim anar la mà i veure què surt. Llavors, vaig deixar-me anar totalment. Sí que és veritat que per mi escriure és com un hobby, al final. Sí que l'utilitzo molt per expressar-me, per veure què surt, però en aquell moment va ser com connectar-me amb això que sempre ha estat amb mi des que sóc petita. I vaig adonar-me que l'escriptura significa per mi molt més del que realment m'havia donat.
1: Anem amb el segon relat, que ens el porta la Moni, i en aquesta ocasió es diu Olors amb vida.
2: Olors amb vida. 7 hores del matí. Toca aixecar-se per anar a l'aeroport. Per fi ha arribat el dia en el que començarem el viatge que hem preparat amb tantes ganes. Ens el mereixem. Encara tinc al nas l'olor del vi del Somontano que ens van polir el sopar d'ahir mentre compartíem la conversa que sempre surt de l'ànima. La Núria i la Fina són les companyes de sopar i viatge. Les tres iniciarem l'escapada amb el mateix perfum, el que ens ha regalat la Núria, que treballa amb essències. Formem part de la mateixa bombolla, amb olor dolça i neta. Aquella que recorda les pastilles de sabó de les àvies i que ara ressorgeixen per mantenir el record del que és essencial. Anem a Tanger. Aterrem al migdia. Un taxista ens recull per portar-nos a l'hotel. El Dacia Sandero és vell, atrotinat com el senyor, amb olor a ranci. Somriu sense dents, mentre ens projecta una mirada entre divertida i curiosa. Deixem les maletes i sortim al carrer. Just al costat hi ha un mercat, res millor per pulsar la vida de la gent. Peixos per vendre sobre un plàstic al terra, muntanyes d'espècies de colors, perfums exòtics, cafè per moldre o fet per endur-se'ls. Dolços de tota mena i colors, una barreja visual amb amalgama d'olors per compartir la vida.
1: Què et porta a fer aquest escrit?
2: Doncs aquell dia la Ruta ens va, com a disparador, ens va tapar els ulls i ens va fer olorar diferents coses, no? I una d'elles era una espècie potent, que no sé dir-te quina, però sí que em va transportar aquest viatge a Tànger, que és real, no? I també hi havia un sabó que tenia aquesta olor de lavanda o... que em recordava la meva àvia, no? I amb aquestes dues impressions que vaig tenir, doncs, vaig tirar per aquí.
1: Molt bé, gràcies, Moni. Ara la Mònica, amb el seu relat, La espera.
3: La espera. Salí de la fábrica de forma tumultuosa. Apenas recuerdo cómo me embalaron y me apilotonaron justo antes de escuchar el motor de un avión. Todo aquello pasó muy rápido. Luego recuerdo que fui expuesta y me vendieron por algunas pesetas a una familia con muchos niños, los cuales no paraban de pelearse por mí. Me estiraban del brazo y de la pierna sin pensar que no soy de hierro y que yo también soy frágil. Tuve suerte porque, ante aquella situación, los padres, que debieron apiadarse de mí, me separaron de aquellos niños. La verdad es que si no, no sé qué hubiera pasado. Me metieron en una bolsa y acabé en casa de una niña de 2 años. Recuerdo que me hacían posar y me sacaban fotos. Era bastante protagonista, Pero cuando un día vi que empaquetaban todas las cosas de la casa, a mí no me metieron en ninguna caja. De hecho, me pusieron el altillo de un armario, supongo que buscando la mejor caja para mí. Pero eso no pasó, y se fueron. Oía voces de otras personas pasando por el pasillo, utilizando la vajilla, etc. Pensé que ahí me quedaría. Hasta que un día alguien descubrió nuevos compartimentos de almacenaje y ahí estaba yo, esperando impaciente.
1: Potser qualsevol objecte.
3: Perdó.
1: Amb quin objecte estaves pensant tu quan vas fer aquest relat?
3: Jo estava pensant, bueno, la dinàmica era que vam portar objectes que ens recordaven a la nostra infància. Llavors hi havia una figura d'un os i a mi em va recordar a un os de peluig que jo tenia quan era petita, i hi ha algunes fotos on jo surto quan era petita amb aquest os de peluig. Llavors vaig decidir fer aquesta història una mica relacionada amb què va poder passar, no?, amb aquest objecte, com la seva trajectòria.
1: Molt bé. Anem amb la Cristina, que ens porta aquest relat de Aire Fresco.
4: Después de varios días encerrada, las medicinas encima de la mesita, el calor asfixiante de la calefacción y un ambiente reconcentrado, necesitaba el aire fresco, salir de allí. Lamentos, quejas, era mi compañera de habitación, cuando venían a curarla, y yo sin poder hacer nada, ni siquiera una palabra de consuelo. Con el paso del tiempo, empezamos a charlar. Nos contamos nuestras historias. Hola, ¿cómo estás? ¿Llevas muchos días aquí? Por cierto, me llamo Pilar. ¿Y tú? Poco a poco, empezó a contarme cómo había llegado hasta allí. No hablaba mucho, la voz se le entrecortaba. Deduje que el sufrimiento era mucho y nos hacíamos compañía. Unas palabras de aliento apenas podían aliviar nuestra soledad. En su caso, apenas recibía visitas. Están lejos y van muy liados. Estábamos juntas en un pequeño espacio y compartíamos una forzada intimidad. Las entradas y salidas de las limpiadoras, con sus saludos y movimientos enérgicos con olor a desinfectante, el cambio de sábanas y toallas limpias de las auxiliares, era también un motivo de distracción. Nos dejaban la bandeja del desayuno en la mesita. ¿Cuánto añorábamos el olor humeante del café? Ese ritual matutino, estimulante, con la esperanza de un nuevo día en lo que todo está por hacer. Las tostadas, las galletas, la radio que nos hablaba solo a nosotras. En cambio aquí, todo era plástico y envasado, inodoro e insípido, aséptico. El comentario de las dos siempre era el mismo. Qué ganas de salir de aquí y recuperar nuestras rutinas, nuestros hábitos y de respirar el aire fresco de la mañana. Si bien es cierto que en esos días de reclusión obligada, de compartir espacio y tiempo con una desconocida, con nuestras miserias y debilidades, me permitieron hacer un ejercicio de introspección, de detenerme y pensar y considerar que a pesar de todo era una persona afortunada.
1: Què et porta a fer aquest relat?
4: Doncs mira, tot va començar per aquesta proposta de la Ruth, de les olors, i si bé tenia previst parlar d'una altra cosa, com és tot tan espontani, que et surt tot de dins, vaig començar a escriure i vaig parlar, evidentment, d'una experiència personal i d'allò, d'una olor bonica, com era l'aire del matí, de la gespa, que n'acabava de tallar. L'idea meva inicial era aquesta, no?, de parlar d'això de l'herba mullada. Doncs en canvi va tot derivar a parlar justament del contrari, no?, d'aquella olor reconcentrada de l'hospital i d'estar sentir-te tan malament, però amb tantes ganes de sortir. I tot va derivar aquí, d'una experiència personal també.
1: Ara anem amb el relat de l'Alba, que és Aquella nit d'estiu.
5: Aquella nit d'estiu. Tot va començar un dia d'estiu. Un d'aquells dies on es veu el cel estrellat i sense cap núvol. Bé, més aviat, una d'aquelles nits d'estiu, on mirant el cel te n'adones de la immensitat de la vida, de l'univers. Et comences a fer preguntes i els sentiments contraris s'apropen a tu. Realment, què seríem els éssers humans sense la por? I en concret, la por a morir, a deixar d'existir. Si la vida fos eterna, no podríem gaudir amb aquesta intensitat, amb aquest amor. I és per això que cada minut, cada moment viscut, ha valgut tant la pena. Perquè és únic, és especial, és teu i de ningú més. Aquella nit, entre d'altres coses, vaig decidir que volia complir els meus somnis. Volia viatjar pel món i descobrir aquesta casa on vivim, el planeta Terra, ple de natura i de vida on, per sort o per mala sort, l'ésser humà n'és un dels protagonistes. Mil històries narrades, mil històries que mai se sabran, experiències i maneres de veure la vida infinites. I jo, aquella nit d'estiu, pensant quina serà la meva pròpia, la meva història, aquella que només jo viuré, plena de decisions, vivències, incertesa, alegria, i on a vegades costa expressar en veu alta llibertat. Una paraula molt bonica i que omple el cos d'una manera espectacular. Així doncs, em vaig atrevir a trobar-la, a sentir-la, a mirar-la als ulls i fer-li saber que cada vegada intento apropar-me més a ella, a través dels viatges, dels meus somnis i de tot allò que vaig vivint, segueixo creant la meva història de vida. I va ser aquella nit quan em vaig adonar que només jo la puc saborejar, triar i gaudir de la manera més pura.
1: Molt bé, Alba, què et porta a fer aquest relat?
5: Doncs, bé, per una banda, està força relacionat amb les meves emocions i amb un moment personal que estic vivint, i alhora també va ser a partir d'una activitat i una dinàmica que ens va proposar la Ruth, on havíem de fer un dibuix dels nostres somnis, i llavors fèiem una roda entre les companyes en la qual cada una havia d'afegir un element nou inspirant-se en el dibuix de la nostra companya, i un cop acabàvem aquesta roda els dibuixos eren completament diferents i era el punt de partida del text que us acabo de llegir.
1: Una de les coses que ens explica la Ruth és que el taller és per potenciar la nostra capacitat d'imaginar, i tot això a través de la paraula. I suposo que quan t'inventes un relat, deu ser més fàcil posar les paraules que quan vols descriure una situació o un sentiment personal, suposo jo, que deu ser encara molt més difícil. Us ha passat això?
5: Bé, en el meu cas, diria que a mi m'ajuda, en realitat, perquè oralment a vegades no trobo les paraules, no? Però en el moment d'escriure sento que les idees s'amordenen i puc expressar les meves emocions i sentiments de forma potser una mica més clara, i bueno, m'ajuda a entendre'm a mi mateixa.
1: La resta també...
2: Potser la immediatesa que té a l'escriure fa que flueixi d'alguna manera, o sigui, has de volcar el que en aquell moment estàs pensant o no? I comences, no?, amb la fulla en blanc, el que deia d'atrevir-se amb la fulla en blanc, comences a escriure i va sorgint, i com que és sense judici, com dèiem abans, ni per tu mateixa, ni saps que les companyes, perquè ningú farà, doncs va sorgint.
1: Al principi us he preguntat, té o cafè amb llet? I ara la darrera pregunta, que és molt òbvia, eh? Veig que totes porteu els escrits fets a mà, o sigui, estan fets a mà. Suposo que també és una de les consignes del taller, que heu d'escriure a mà. Però la pregunta seria, escriure a mà o l'ordinador?
4: Responc jo, per exemple, sempre a mà.
1: Sempre.
4: Però en el meu cas sí, perquè jo sóc analògica al 100%, és a dir...
1: Val.
4: I trobo que té més força, no sé, agafar el boli o el llapis o el que vulguis, no? I és molt més potent, és a dir, per mi sí. O sigui, l'ordinador sí. És, no, bueno, les tecles, el teclat, no?
1: Ho dic perquè a la nostra vida laboral tots són ordinadors i després escrivim molt a través del mòbil amb el WhatsApp. I la veritat és que escriure amb el que sigui, amb bolígraf o a llapis i un paper en blanc, cada cop és més difícil de veure una persona que escriu a mà. I la resta també sou d'escriure a mà? Sí? A veure, la Gisela crec que volia dir alguna cosa.
0: Sí, que per mi personalment sí que utilitzo molt, no sé si per l'època a la que vaig néixer, perquè sóc més jove, llavors sí que he crescut amb mòbils, amb tablets, amb ordinadors. Llavors sí que quan he sigut més gran és un recurs que he utilitzat i que a dia d'avui utilitzo. Si, per exemple, vull passar alguna cosa a l'ordinador o en aquell moment estic escrivint i el que tinc a mà és l'ordinador, doncs sí que l'utilitzo. Però hi ha una cosa a sentir el llapis, el boli, el que estiguis utilitzant i el paper, el que sigui, que el puguis tocar i el veure com és la teva lletra, t'agradi més, t'agradi menys, al final és teu, forma part de tu i sento que té molt més, té molta més profunditat que escriure en un teclat, ja sigui d'una pantalla o d'un ordinador.
2: Sí, és com diu la Gisela, no? És com formar part d'un tot, o sigui, escull la llibreta, el boli, escull la pàgina, no? I tot va sortint del teu cervell cap a la teva mà, el boli i a la pàgina, no? I jo sempre sóc, com diu la Cristina, analògica total, em passa amb la lectura també, eh? Sóc més del llibre que de l'e-book, per exemple.
6: Sí, a més, el concepte de poder veure el primer esborrany, no? També això, la teva lletra demostra una mica si anaves amb pressa, si no, una mica també reflecteix el teu estat d'ànim, no?, en aquell moment. I, clar, pots veure això, el primer esborrany, no? Després ja pots passar a l'ordinador o fer el que vulguis, no? Però es veu una mica més l'essència al text escrit.
7: Sí.
1: Digues,
7: per mi no. Aquesta és la paraula, l'essència, no? Que en realitat queda plasmada, no?, aquesta essència. I també com que jo sento que connecto molt més, no?, en el moment d'escriure a mà totes aquestes paraules. I sobretot jo penso que he crescut com tant amb tecnologies com una mica un equilibri, no?, d'escriure a mà i tecnologia. I quan he d'escriure coses importants o fer una carta a algú o alguna reflexió pròpia, necessito escriure a la mà.
1: Doncs està molt bé, sí, perquè amb aquesta tecnologia que tenim, escriure a mà no s'ha de perdre.
4: No, és molt, com més personal.
1: Correcte.
7: Sí, s'ha de valorar.
4: Sí. Sí. Més íntim, no?, també.
1: Doncs, si us sembla, m'acomiado de vosaltres. Donarem pas a les noves companyes que han de venir ara. Així que moltes gràcies a la Gisela, a la Moni, a la Mònica, a la Cristina i a l'Alba. Gràcies.
7: Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs ara donem la benvinguda al segon grup d'aquest taller d'escriptura creativa de l'Avent Centre Cultural que el fa la Ruth Estrada. Abans a les companyes que han vingut els he fet una pregunta molt concreta, però ara parlarem amb la Agos, la Mont, la Natàlia i la Sara. Així que a totes quatre benvingudes.
1: No, gràcies.
2: Bon dia.
0: A les vostres companyes els he preguntat: et té o cafè amb llet? Vosaltres què preferiu?
3: Cafè amb llet.
2: Jo també cafè amb llet.
4: Jo en el dia a dia cafè amb llet, però al curs d'escriptura prefereixo té, perquè és més relaxant, em relaxo més.
0: L'Agos?
5: Sí, jo igual. M'agrada el concepte del té al taller perquè té olors i és una cosa de caliu.
0: Per tant, una bona elecció per part de la Ruth, això de fer-vos uns tés. I, a més, us deixa triar els tés.
2: Sí. Triem té i tassa.
0: Ah, sí, és veritat. Ah, molt bé. El que passa, sí, a l'hora d'escriure, per això, no us deixa molt triar el que heu d'escriure? Ella us dona unes pautes?
2: Bueno, escriure, el que escrivim és lliure. El que ens dona és
0: unes consignes, no?
3: Una consigna disparadora.
0: I sí. Què és això?
2: Bueno, pot ser qualsevol cosa. Des d'un text que el llegeixi, una cançó, un objecte, una olor, qualsevol cosa, i a partir d'aquí proposa escriure sobre el que hem sentit amb allò.
0: I el té us ajuda, a aquesta creativitat.
2: Bueno, és el que deia la companya, fa caliu.
0: Molt bé.
3: Fa caliu també i genera com una rutina, i aleshores l'espai, dic que no, arribar, fer-te el té, posar-te a escriure,
4: Començar a xerrar una miqueta,
3: sí,
4: també.
3: Y es torna como, lo voy a decir en castellano que me sale más fácil, como se sacraliza el espacio.
0: És un ritus i una sacralització, sí, de fet, sí, correcte. Sí. Doncs, si us sembla, començarem amb el primer relat que ens porta la Agos, que és Pañuelitos.
5: Me gusta cuando con la Tata lavamos los pañuelitos a mano. Ponemos el tapón en la pica y dejamos que el agua corra tibiecita hasta que casi rebalsa. Me da risa porque ella siempre dice, ya está, ya está, por miedo a que el agua se salga y se moje el suelo. Pero yo tengo bien calculada la medida y sé que no se va a salir. Bueno, en realidad, cuando meto las manos, un poquito sí que rebalsa, y ahí la Tata me dice, viste, no hay que llenar tanto, pero no se enoja. Entonces sumergimos los pañuelitos secos. Yo los pongo despacito, nunca de golpe, para ver cómo se van empapando y se van al fondo. Los pañuelos siempre son los mismos, y a veces están muy sucios, pero otras no. Igual los lavamos. El domingo pasado, mi pañuelito preferido, el de la nena con sombrero y un globo en la mano, estaba todo marrón de tierra porque la Tata me había limpiado las pantorrillas. En el parque, si no hay amigos, juego a enterrarme las piernas con tierra y después la Tata me las tiene que limpiar. Te van a picar los bichos, me dice, pero no se enoja. Así que el domingo el agua quedó enseguida toda sucia y tuvimos que cambiarla. Cuando los pañuelitos tienen mocos, a veces hay que frotar un poquitito, aunque la Tata dice que el truco del agua tibia lo arregla todo. Debe ser eso y el jabón de pastilla azul que nunca se gasta. Una vez quedan bien limpios, llega la parte que más me gusta. Sacamos los pañuelos del agua, los retorcemos y los pegamos en los azulejos del baño. Yo me aseguro de que no quede ni una arruguita. Así, cuando ya están secos, quedan lisos, lisos. Ahí ya los doblamos en forma de triangulito y la Tata los guarda en su cartera. Por eso, la cartera de la Tata huele siempre tan rico. El jabón de pastilla azul que nunca se gasta tiene un olor a limpio que siempre querés sentir. Por eso me alegró que la Tata me regalara el pañuelito de la nena con sombrero. Lo guardé en mi mochila, junto con la muñeca y el mono, y una caja de colores para ir pintando en el avión. Dice mamá que el viaje va a ser muy largo y que nos vamos por mucho tiempo. Yo a la Tata La voy a extrañar.
0: Agost, què et va fer triar aquest relat? És una experiència viscuda? És totalment imaginació? O és una realitat basada... O sigui, és una imaginació, com diuen a les pel·lícules, basada en fets reals?
5: És basada en fets reals. De fet, sí, és bastant autobiogràfic, tot i que hi ha bastanta literatura, perquè no era tal qual. Me com... regocijado en els detalls, sí. I m'he submergit en el moment, que sí que va ser real. El disparador era un objecte de la infància i a més havia de ser amb veu d'infant. I això va ser molt xulo, perquè la veu d'infant et porta com a un moment molt present, rotundo, que no et deixa molt d'espai a la interpretació o a l'anàlisi, no? És tal qual era. I m'agrada perquè el contrast entre això, no? La quantitat de present detallat del moment de los pañuelitos i com el moment de l'avió i del viatge dona a entendre que es converteix en passat, no? Que aquell present tan rotundo es converteix en passat i, per tant, en melancolia.
0: Doncs anem amb el relat que ens presenta Lamont, Niña del Demonio.
3: Me llamo Valentina y me gusta pintar animales, nubes y cosas perdidas. Me gusta pintar con témperas de acuarela y ensuciarme las manos. A mi madre no le gusta que pinte porque dice que lo ensucio todo y no recojo nada, que dejo el piso hecho una porquería. Y dice también que la última vez que estuve pintando casi la mato y que soy un peligro. Dice que dejé la habitación pequeña hecha un campo de batalla y cuando entró a buscar la tabla de la plancha se tropezó con los colores de las narices, que así es como los llama ella, colores de las narices, y se partió el labio y la ceja. Dijo, la Virgen del Pilar de Zaragoza. Lo dijo muy alto, varias veces, y empezó a salirle sangre de la boca. Yo no estaba asustada porque pensé que se había pintado con los colores y que quería jugar. Me puse muy contenta porque siempre está haciendo cosas y no juega casi nunca. Me miró muy seria, con esa cara que pone cuando tiene ganas de lanzarme la zapatilla a la cabeza, pero no lo hace. Se limpió el rojo del labio con la manga de la camisa y dijo que era una niña del demonio. Lo dijo bajito, una sola vez. Y tiró mis témperas mágicas a la basura.
0: Doncs, Mon, per digues, què et va portar a fer aquest relat?
3: Bueno, también como... ¿Puedo hablar en
0: sí,
3: castellano?
0: Sí, i tant,
3: ¿no?
0: I tant.
3: Es que esto
0: aquí
3: me conecta
0: com,
3: con...
0: Aquí és com el taller d'escriptura. Sí. Cadascú ha de ser lliure d'expressar-se de la millor manera.
3: Claro, es que mi lengua materna es el castellano.
0: Molt bé, molt bé. Tranquila,
3: prefiero...
0: sí.
3: Porque estoy más conectada ahí.
0: Sí.
3: Pues un poco como lo que ha compartido Agos, que fue este texto sale el mismo día que el texto de Agos también, y que el disparador ese día era un objeto de la infancia. Y yo cogí uno de los objetos que habíamos traído, no trabajabas con el tuyo propio, sino que podías coger el de otra persona. Entonces yo elegí un dibujo que me llamó la atención, que de hecho tengo esa foto, la guardo. Puedo decir, sí. Es un dibujo que trajo ella.
0: La Sara,
3: perdón. Sí, i a partir de ahí pues...
0: I el dibuix et t'aboca aquests colors i aquests llapisos.
3: Era un dibujo infantil hecho con muchos colores. Entonces, de ahí conecté con esto.
0: És increïble, que també ho diu la Ruth quan ens convida a anar a aquests tallers, no? És la manera d'imaginar i de projectar les paraules, no? I en aquest cas una imaginació d'un dibuix et porta a descriure-ho d'aquesta manera amb el teu relat. Doncs ara anirem amb la Natàlia, que ens relata aquellos maravillosos años.
1: Hace un tiempo que llevo pensando que necesito un respiro, un descanso, una mirada compasiva, un autocuidado, un abrazo a mí misma. Pero en estos últimos 10 años no he tenido tiempo de parar y escucharme, hasta que la fuerza de la vida me ha hecho detenerme de golpe. Sin quererlo, me ha dado una bofetada de esas que no te esperas. Aquí me encuentro ahora, sentada en el sofá de casa con una taza de té en la mano, una mezcla de menta y jazmín que me transporta a aquellos años de gloria, cuando me sentaba con mi familia en el patio andaluz de mi abuela, debajo de los toldos, refugiada y protegida del sol ardiente de Carmona, rodeada de rosas, jazmines y aquel manzano central, corríamos mis primos, mis amigos y yo. Recuerdo las risas, los abrazos, el cariño, la alegría de la gente y los pestiños de mi abuela. Parece que la memoria sea una forma de refugio, que el cuerpo, cuando ya no puede más, busca cobijo en los recuerdos, en los lugares donde se sintió cuidada, querida y a salvo. Hay algo dentro de mí que intenta decirme que todavía existen espacios donde descansar, aunque ahora me cueste encontrarlos. Y es que hace apenas un mes me diagnosticaron una enfermedad de esas que nadie quiere nombrar. Mis defensas están bajas y en algunos momentos el miedo y la soledad lo ocupan todo. Me siento cansada y echo de menos a quienes me cuidaron. A veces me asalta la culpa y me pregunto si podría haberme escuchado y querido más y mejor. Pero hoy quizás no se trata de reprocharme nada, sino de aprender a tratarme con la misma ternura con la que recuerdo aquel patio, aquel té compartido, aquella niña que corría sin pensar en nada más.
0: Y yo estaba pensando mientras tú llegías, ¡ay, los pestiños! ¿Cuántos recuerdos? Els records de les iaies del barri, que una era de Granada, l'altra de Màlaga, l'altra d'Almeria, i cadascuna volia mostrar la seva veïna com sabia fer ella els pestiños i com es feien al seu poble. O sigui, molts records als pestiños, eh? Sí. Aquellos maravillosos anys realment reflexa a aquest sentiment. Sí. Què t'ha portat a tu a fer aquest relat?
1: Pues... Me expreso también en castellano,
0: sí,
1: como,
0: sí.
1: Como mi compañera.
0: Sí.
1: Pues fue, bueno, el disparador fue el olor. Nos trajo unos olores, los olimos, y entonces me llevó al olor del jazmín, del patio andaluz de mi abuela, y entonces pues todo eso pues me fue creando pensamientos, ¿no? De pestiños, de primos, de abrazos, de risas, y entonces esta historia no es real, no tengo una enfermedad, pero... Sí que hace poco fui madre, hace unos años, y desde entonces, pues desde aquel momento me dejé un poquito a mí misma para cuidar a otra persona, y entonces en muchos momentos sí que he querido retomar mi ocio, mi...
0: El teu moment, la teva essència, ¿no?
1: Sí, la meva essència, reencontrarme conmigo, con mi misma. Y entonces pues va un poco por aquí, me he inspirado un poco en eso, en estos años que he querido muchas veces reencontrarme y de que también esto sucede mucho en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que muchas veces nos dejamos hasta que algo pasa y ahí pues nos arrepentimos, quizás.
0: Doncs ara és el moment de la Sara. ¿Qué esperas de mí?
2: A veure, aquest no era l'escrit inicial que anava a llegir.
0: Sí.
2: Anava a llegir un que havíem just amb el mateix dia que elles, amb les olors.
0: Sí.
2: Però avui la Ruta ens ha fet una proposta molt xula. També ens ha posat una cançó que parlava de la vida, de les diferents persones que ens trobem a la vida i de tot el que ens pot portar a la vida. I ens ha fet la proposta d'escriure sobre què esperem de la vida.
0: Per tant, aquest relat fa pocs minuts que l'has escrit.
2: Sí, aquest mateix matí. I llavors, bueno, què esperes de mi és una pregunta que ens fa la vida, ¿vale? I hem de fer la resposta. I, bueno, l'he escrit en castellà perquè com que ella ha fet la proposta en castellà, m'ha sortit en castellà, però, bueno. A lo largo de los últimos años he aprendido a no generarme expectativas. Las cosas, desgraciadamente, no salen siempre como las planeamos. Salen mejor o peor, pero no como las habíamos imaginado. Así que me dejo llevar, disfrutando de lo bueno que me depara la vida y transitando y gestionando, como puedo, todo lo malo que también me trae. Me viene a la cabeza la historia de un aldeano que se dedicaba voluntariamente a llevar agua cada día desde un manantial hasta un pueblito en la llanura. El pobre solo tenía una vasija grande de barro con una grieta en el lado por la que perdía gran parte del agua por el camino. Él había de hacer varios viajes al día para poder abastecer de agua a todos los vecinos, pero maldecía el no poder tener una vasija nueva. Así no perdería agua e iría más rápido. Un día, cansado, le explicó esto mismo a un anciano del pueblo. Este lo cogió del brazo y le dijo, «Ven, voy a mostrarte algo». Y lo llevó por el mismo camino por el que el aldeano recorría cada día con su vasija de agua. «Mira», le dijo, mostrándole islitas por todo el camino donde brotaba hierba fresca y flores. «Todo ese agua que se vierte ha hecho crecer toda esta vegetación que ves, y el camino ya no se ve árido. Has ayudado a que se vea bonito y con vida». «Bien, pues eso es precisamente lo que me gustaría tener. No más cosas materiales, sino la oportunidad, la certeza de que mi paso deja huella, que mi tiempo en el mundo dejará algo por lo que sería querida y recordada».
0: Moltes gràcies, Sara. Mentre anàvem parlant, doncs preneu un te, compartiu textos, i ara la Sara ens acaba de comentar que també us han posat una cançó. Doncs m'agradaria una mica que m'expliquéssiu la vostra experiència que heu tingut amb aquest taller aquestes darreres setmanes, perquè el grup que tenim ara, he d'explicar als nostres oients que acaben de fer un taller amb la Ruth, que ara hi ha un altre grup que estava a baix, a la sala del 75è aniversari, i heu vingut del taller d'avui i heu pujat cap aquí a la ràdio. M'agradaria que ara féssim una miqueta de debat, que compartíssiu amb mi les vostres sensacions i els vostres aprenentatges amb aquest taller. Vinga, Mon.
3: Vale. Bueno, yo digo cuál es, por qué estoy aquí.
0: Molt bé, sí.
3: Yo en realidad he venido dos veces al taller. Entonces la idea, ahora como el taller va a continuar, entonces ahora sí que voy a tener la disponibilidad para venir más. Entonces mi motivación de apuntarme aquí es porque necesito como reconectar con esta parte de escritora en mí que la tengo enterrada y frustrada, ¿no? Entonces la motivación era... abrir eso otra vez en mi...
0: Perquè a micro tancat, abans de començar, sí, tu m'has comentat que havies fet algun taller de teatre. Per tant, bueno, tu tens molta vena artística.
3: És que jo me dedico... Jo trabajo con grupos en riesgo de exclusión, uh-huh, con salud mental, etc., sobretot con mujeres y con adolescentes, y a partir del teatro. O sea, el teatro es la excusa para trabajar, bueno, eso.
0: Y ahora...
3: Entonces, el teatro para mí es una herramienta importante. La escritura, claro, también la uso, pero más para la creación de las piezas que hacemos.
0: I en el cas de l'Agos, sí, que ets professora, què et porta a fer un taller creatiu, un taller d'escriptura creativa? Perquè, clar, tallers n'hi han de molts tipus, però aquest és d'escriptura creativa. Què t'ha portat a tu, Agus?
5: Doncs d'escriptura, perquè sempre també l'escriptura sempre ha estat present, sempre porto la llibreteta i quan em ve, i si no porto la llibreta, les notes del mòbil, o un personatge que veig pel carrer, o algo disparadors que sempre tenim, no? Interns, així com la Ruta ens proposa, doncs alguna cosa durant el dia a dia que et dispara i et venen ganes d'escriure algo, sempre hi ha estat, però des de feia un temps també manca de temps o, no sé, moments així que vas passant, que ara estava com més bloquejada, no sortia, no hi havia el xorro, estava una mica tancat, i quan vaig veure el cartell de passada aquí a la plaça de l'Avenç, vaig dir, doncs mira, al costat de casa segur que serà xulo per inspirar i per obrir una miqueta el flux una altra vegada i tornar-me a animar. I la veritat és que sí, molt bé, no? De les coses més guais que m'ha semblat, a part de les idees, de les propostes que són molt xules totes, és la consigna de posa d'escriure i no paris, sense judici, sense mirar enrere, i alguna cosa surt. I això està guai.
0: La Natàlia, què t'emportes tu d'aquest taller?
1: Bueno, hoy es mi segundo día también, como la compañera, y creo que voy a continuar. Yo hago teatro con Ruth también. Y bueno, lo que me llevo, yo me apunté para conocerme, para explorar pues cosas de mí, ¿no? Que como he contado antes, como mi relato, ¿no? Pues que habla de cuidarte, de estar, del autoconocimiento, de cuidarte. Y hace años escribía un diario, escribía cartas a amigas, y ahora con las redes sociales pues esto lo dejé de hacer y tampoco tengo tiempo para escribir. Y pensé, pues mira, es una oportunidad para escribir, para tener mi ratito, ¿no? Y para, no sé, para explorar campos de mí, ¿no? Para autoconocerme.
0: I la Sara, què t'aporta tu a aquest taller?
2: Doncs jo porto des del començament, he fet tots els tallers, des de l'inici, i la veritat que amb molt sorpresa, jo la Ruth la coneixia perquè havia sigut la profe de teatre del meu fill gran, i sempre havia volgut fer alguna cosa amb ella, i aquesta oportunitat vaig dir, l'aprofito, perquè a més jo hi he escrit sempre. Però elles ho saben, perquè ho he dit moltes vegades, em fa molta vergonya llegir en veu alta i em fa molta vergonya llegir els meus escrits. I llavors era com un repte, perquè clar, el taller ho has de llegir amb les companyes. Però sorpresa, perquè jo l'he dit a la Ruth i l'he dit a les companyes, primer, de la quantitat de nivell, i dic nivell des del cor, vull dir, des del carinyo dels escrits de les companyes. I a part de tenir la tranquil·litat, la seguretat d'això, que com deia l'Agos, no hi ha judicis, ningú et critica, i la Ruth no permet que tu et critiquis a tu mateix. Llavors és com un espai tan segur que això, no?, que super a gust.
0: La Ruth, quan ens convida a apuntar-nos al taller, diu: atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc, trobarem el nostre estil i el potenciarem. I vosaltres el que heu trobat és un espai de tranquil·litat on no hi ha judicis i on esteu veient que les vostres capacitats van molt més enllà, dintre que també valoreu, evidentment, les capacitacions de les vostres companyes. És, bé, trobo que és un espai molt, molt maco, molt ben trobat, i que continuareu.
3: Sí. ¿Puedo añadir una cosa?
0: Las que vulguis.
3: Mira, que el hecho de que sea... Porque claro, la escritura tiene algo muy solitario, y el hecho de estar compartiendo, ¿no?, que sea colectivo, entonces es, claro, es doblemente nutritivo, porque aunque te quedes en blanco, pero te rescata la otra persona, no sé cómo decirlo.
0: Y
3: se multiplica.
0: Feu els vostres relats, sí, sí, en el que no hi ha competència, que no és un concurs.
3: Claro.
0: I això no. També dona molta tranquil·litat.
3: És un espai segur, no? Que lo ha dicho Sara.
2: No, i és que a més, vull dir, ja no és que et sorprenguis del que escrius tu, perquè tu més o menys et coneixes, no? Que també te'n sorprens, eh? Perquè escriure, sí, sobre algo que no és a propòsit, vull dir que és surt en el moment, és et sorprens de la capacitat, però la veritat, jo m'he sorprès molt i m'he com nutrit molt dels escrits de les companyes, molt.
0: És veritat que els relats, quan tu comences a escriure, arriba un punt que tenen com vida pròpia, tenen les seves pròpies cames i van per on volen? Us està passant? Que poder voleu escriure sobre una cosa i acabeu i dieu, però si això no és el que jo tenia en mente a l'inici? Sí, us passa?
1: Sí. Sí, bueno, en el texto que escribí yo el otro día era sobre el olor, pero al final escribí sobre recuerdos de la infancia, de antes, y fue un pupurre de cosas, y al final tampoco escribí mucho sobre el olor en sí. Uh-huh. O sea que sí, en el texto del otro día sí que me pasó esto, que fueron como varias, muchas ideas entrelazadas.
0: ¿Y halagos?
5: Sí. Aquesta idea, no?, de que has de començar i com que tens el paper en blanc al davant, que és, bueno, ahí voy, no?, i ara, i estàs allà pensant-ho, però veure les companyes i que tot comença, és com un todo que s'arranca, llavors arranques i no saps molt bé a on vas a parar i d'alguna manera tanques, no?, sí, i et sorprèn, sí.
0: I ara ja, si us sembla, per acabar, m'agradaria saber... Aquest taller, què creieu que us aporta a partir d'ara a la vostra vida i a la vostra forma fins i tot d'analitzar les coses que us estan passant? Us ajudarà?
2: Bueno, a mi personalment d'entrada ja em dona un espai per mi, com deia la Natàlia. un espai que també necessitava per dedicar-me per mi i només per mi. I sí, vull dir, com a autoconeixement, és una eina que trobo que meravellosa, com a eina de sociabilització també. I ja et dic, molt enriquidor, perquè a més, vull dir, gaudeixo molt dels escrits de les companyes.
0: Molt bé. I a la resta, per exemple, a l'Amont, tu creus que aquest taller, a partir d'ara, què t'aporta?
3: A mi m'aporta, bueno, que generar en mi otra posibilidad. Bueno, y como ha dicho Sara, también es un espacio solo para mí, porque yo uso la parte creativa, pero la tengo puesta al servicio de mi trabajo. Entonces, esto solo es para mí. O sea, es un espacio creativo solo para mí y lo necesito, porque si no, me seco.
5: Secar, sí, la palabra. Sí.
1: Y es yo creo...
3: Sí.
0: Sí.
3: No, todo bien, todo bien.
1: No, que yo creo que si continúo, lo que me va a aportar es claridad a mis sombras, a mis dudas, a mis, no sé, me va a aportar analizarme a mí más, a mí misma, y darme claridad.
0: Doncs penseu que el que estem fent ara forma part també del taller. Venir a la ràdio, que llegiu, no solament amb les vostres companyes, sinó que des d'aquí uns dies, perquè això ho estem enregistrant, hi haurà més gent que ho estarà escoltant. Evidentment farem la emissió d'aquesta gravació, i també és una de les propostes que feia la Ruth, no a vosaltres com a alumnes, sinó aquí a l'Avent Centre Cultural, de dir, seria bo que en finalitzar aquests trimestres, doncs vosaltres tinguéssiu el repte també, a més de tenir que recitar davant de les vostres companyes, sinó de fer-ho davant d'un micròfon. Així que us dono les gràcies per haver vingut, i suposo que ens tornarem a trobar, perquè cada trimestre doncs hi haurà la finalització del taller i us acollim aquí a la ràdio. No sé si per acabar alguna de vosaltres vol dir alguna coseta i ens acomiadem. Ja està.
1: Ha sido un reto para mí, venir aquí. Gracias.
0: Sí, exacte.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a l'Agos, a l'Amont, a la Natàlia i a la Sara. Una abraçada.
2: A tu.
6: Les entrevistes d'Esplugues FM.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Coplejant.
9: Som a tot el país.
8: Coplejant.cat.
9: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
8: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
9: I a la teva ràdio.
10: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català.

0: Què tal?
1: Mira, en la presentació he mencionat que vas néixer a Lima, que és una ciutat amb característiques molt diferenciades dins del Perú, oi? Perquè és un país així com molt divers.
0: Bueno, sí, Lima, la ciudad capital es muy colonial y es diferente de las otras ciudades del Perú.
1: A més a més,
0: Sí.
1: està al nivell del mar, no? Perquè diuen que té molta humitat i
0: Sí,
1: això.
0: estem a la vora del mar, però
1: Sí.
0: a uns 200 metres
1: Ai,
0: d'altura.
1: ai, ai, ai.
0: Sí.
1: I en canvi, el Machu Picchu, quan fa a quina alçada
0: Ui,
1: està?
0: el Machu Picchu, si no recordo mal, quasi a 3.000 metres.
1: Ja, ja,
0: Sí.
1: ja, ja. És un país muntanyós.
0: Sí, molt muntanyós i divers.
1: Ja. A tu t'ha influït d'alguna manera el que en diuen la cultura maia o això, que hi ha molta gent inclús d'aquí doncs, que segueix el calendari o que es regeix per algunes creences dels maies, no? Que sembla que eren molt avançats en el seu temps.
0: Sí, bueno, a mi particularment no l'he seguit aquest calendari,
1: Ja.
0: però bueno, alguna tradició que hi ha del Perú, sí, però no moltes.
1: Ja. I com era la teva vida allà?
0: Bueno, abans era, bueno, jo tinc aquí a 34 anys
1: Ja.
0: i el que recordo, pues, allà era molt tranquil·la, treballant, també estudiant i, bueno, amb la família.
1: Ja.
0: Llavors.
1: Així tota la trajectòria acadèmica la vas fer allà i vas començar a treballar allà ja.
0: Sí,
1: Què vas
0: sí, sí.
1: estudiar tu?
0: Bueno, estuve estudiando contabilitat, aquí em sembla, bueno,
1: Sí, pot
0: contable.
1: ser,
0: Sí,
1: sí.
0: però no he pogut treballar amb això aquí.
1: Ja,
0: Sí.
1: allà sí que treballaves de comptable,
0: Sí, allà sí.
1: amb una empresa.
0: Sí, en una empresa, bueno, era l'empresa familiar.
1: Ai, ai,
0: Sí.
1: ai, ai. I si tenies feina, com és que vas venir cap aquí?
0: Bueno, por buscar cosas mejores. Sí, perquè aquesta època, quan jo
1: Vas
0: va
1: venir,
0: venir
1: sí.
0: aquí, era en el 80, 88,
1: Sí.
0: i la situació econòmica al Perú ja empeorava. Ja
1: Ja.
0: estava pitjor, malament.
1: Que tot i tenir feina, cobraves poc, hi havia
0: Sí.
1: pocs recursos econòmics.
0: Bueno, aquella època la inflació va pujar a, no sé si al 1.000 per 1.000, crec, una vegada, una locura.
1: Ja.
0: Entonces ja la situació no era bona.
1: I vas decidir venir cap aquí per alguna raó? De seguida vas venir cap a Catalunya?
0: Sí,
1: Sí.
0: cap a Catalunya, sí. Tinc una amiga que estar aquí,
1: Sí.
0: que estàvem aquí, i bueno, m'animo.
1: Ja.
0: Parlo una barreja de castellà
1: Bueno, no
0: perquè
1: pateixis, no?
0: no
1: Que
0: parlo molt
1: s'agraeix
0: bé.
1: l'esforç. I ella ja estava situada aquí d'alguna manera. Era peruana
0: Sí,
1: també?
0: també peruana. Bueno, em sembla que tenia un any que ja estava aquí i que estava més aquí, trobaràs feina. Bueno, era venir-se a l'aventura a veure
1: Clar, clar,
0: què es
1: clar, clar.
0: trobava, no?
1: I et vas estar a casa seva d'entrada?
0: Sí, a casa seva un par de mesos i després ja busquem un altre lloc.
1: Ja.
0: Sí.
1: I vas trobar feina de seguida?
0: Sí,
1: Oh, que bé.
0: tinc la sort de trobar feina, sí.
1: De què vas trobar feina?
0: Mira, aquí, just aquí a Can Bajó,
1: Sí.
0: en un taller que com se llama, pedales de bicicleta.
1: Ah,
0: Sí,
1: sí, pedals de
0: bicicleta,
1: bicicleta,
0: sí,
1: sí.
0: ahí posava com se llama, les bolitas, no
1: Ja.
0: me surt el nom,
1: Bueno.
0: però armava los pedales de bicicleta aquí a Can Bajó, a un
1: Sí,
0: taller, sí.
1: perquè hi havia tallarets petits, no?
0: Sí, era
1: Aquí.
0: un taller petit.
1: I després d'això, amb què vas treballar? Perquè aquí van haver de marxar tots els tallers.
0: Sí,
1: O
0: bueno,
1: ja
0: aquí.
1: havies trobat una altra feina abans,
0: No, sí,
1: no?
0: ja trobé després una feina. Eso fue la primera, que
1: Sí.
0: es 3-4 mesos,
1: sí.
0: I com tot la feina baixava, entonces

0: pues tenia que buscar feina, no?
1: Clar.
0: I he trobat en, bueno, en una casa,
1: yeah,
0: en una família.
1: I tenies permís de treball? Ja?
0: Aquella quan... època no. No. Aquella època no.
1: I tot i amb això, bueno, a Can Batlló devies cobrar amb negre, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Aquella època sí, fins que surt la llei d'estrangeria,
1: sí,
0: quan ha sortit, pues, ahí ja...
1: Ja, ja t'hi vas acollir i llavors, sí, ja vas anar fent els passos, no?
0: Per... Sí, a partir d'ahir ja...
1: I ara tens diferent la nacionalitat?
0: Sí, la doble nacionalitat.
1: Ah, que bé, que bé. I ara en què estàs treballant?
0: Bueno, ara estic en una empresa immobiliària.
1: Sí.
0: Soc la recepcionista i, bueno, ja tinc ahí 18 anys.
1: Però és una feina més, més qualificada.
0: Sí, sí.
1: No és com comptable, no?, del que vas estudiar,
0: no,
1: però bueno, és una feina digna, diguéssim, no?
0: Sí, més o menys. Sí. Més tranquil·la.
1: I tant. Ja, ja. I et vas poder, quan vas marxar de casa la teva amiga, vas anar a viure sola o vas compartir pis o això?
0: No, en principi sola. He viscut sola una vegada, un temps en un àtic petit.
1: Sí.
0: I bueno, ahí...
1: Però que bé, no? Sí. Doncs vas tenir sort, no?
0: Perquè... Sí, he tingut sol. He tingut
1: que...
0: sol, sí.
1: Devies poder mantenir tu el pis, no?
0: Sí.
1: I no tothom ho pot fer.
0: Sí.
1: I bé, tu vas venir sola cap aquí i després ha anat venint la teva família, no?
0: Sí, després ha vingut el meu germà.
1: Sí.
0: I el següent any.
1: Sí.
0: El següent,
1: sí,
0: la meva mare.
1: Fixa't.
0: I després, pues, ja... D'ahir hi ha un altre germà i, per últim, els cunyados i l'última germana. Sí.
1: Van tancar l'empresa allà i han anat venint tots.
0: Sí, ja, sí.
1: Tu vas fer de l'efecte crida.
0: Sí.
1: Ets la gran o no? O la,
0: sí,
1: més decidida?
0: La gran. No, la gran.
1: Sí, sí, sí. I ells també s'han pogut obrir camí aquí.
0: Sí, sí, tots. Tots han pogut.
1: Sí,
0: s'han portat a los fills, sí. Bueno, estem tots.
1: Que bé, no? I quan vas decidir aprendre a parlar en català, tu?
0: Bueno, sí, seria l'any o els dos anys que estem aquí, ja he dit, bueno, tinc que veure si trobava una altra feina de millor qualitat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però,
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sí.
1: I tens ocasió de parlar-lo o la,
0: sí,
1: gent no te'l parla gaire, el català?
0: Bueno, ja la majoria de catalans que m'han conegut parlant en castellà,
1: sí,
0: me dice, es que te veo y solo puedo hablarte en castellano.
1: Ja, ja,
0: le costa una mica parlar-me en català.
1: El meu, perquè s'han acostumat a parlar.
0: El meu marit le demano,
1: sí,
0: parla-me en català per a practicar i tenir més fluïdesa.
1: Sí.
0: No puc.
1: No pot.
0: No. No puc.
1: Vale. Mira que és fort, això,
0: sí,
1: de la coneixença.
0: Sí, això sí. Mm-hmm.
1: Tu pertanys a una entitat que es diu Alma Peruana.
0: Sí.
1: Quins objectius té aquesta entitat?
0: Bueno, nosaltres som un grup de dansa,
1: sí,
0: de folclòrica peruana, i l'objectiu, pues, és, a part de difundir la cultura aquí en Barcelona, en Catalunya, és també que els nens petits,
1: sí,
0: fills de los que estan aquí,
1: sí,
0: que no se olviden les seves raïces.
1: Ah, que bé.
0: Sí, no, que sepan, almenys de les danses, i a poc a poc tratar d'introduir-les també de la cultura.
1: Sí. I quin tipus de danses balleu?
0: Bueno, las típicas de Perú, que té tres regions molt diferenciades,
1: sí,
0: que és la costa, la selva i la sierra.
1: Sí.
0: Bueno, en la part de la costa és el litoral del mar,
1: sí,
0: que ahí són unes danses més mestizas, ¿vale? També perquè hubo molta influència quan han arribat els espanyols, quan han arribat els esclavos, els xinesos i tal, aquella època en Perú. Entonces, hay danzas de diferents cultures, no?
1: Ah,
0: i en la costa, en la part que és los Andes, que seria la sierra que le conocemos nosotras, els peruans, pues es los bailes más folclóricos, más tradicionales de cada regió.
1: Ajá,
0: sí, y también el de la selva, que también es muy diferente, la zona muy tropical.
1: Claro. Sí. Y los vestidos también son diferentes, los de la selva, los de la serra.
0: Sí, son diferentes. De cada región, de cada cultura, de cada comunidad es diferente. Ajá. No es el mateix.
1: Ajá. Mira, ahora posem la música que has triat y después en seguim parlant.
0: Muy bien.

0: fa molt de temps que existeix, Alma Peruana?
1: Sí, ja des del 91.
0: Uh-huh.
1: 32 anys.
0: Sí, sí, sí. I així sou gent de totes les edats.
1: Sí.
0: I balleu junts o la canalla balla pel seu cantó i els adults per un altre?
1: Junts.
0: Junts, ah, que bé, no?
1: Junts, sí.
0: Sí, sí, està bé. I sou molta colla?
1: Bueno, ara som 25.
0: Està bé.
1: Sí.
0: I a on balleu? On teniu ocasió d'exhibir les vostres danses?
1: Ah, bueno, a vegades, molta vegades aquí a Sants.
0: Sí, sí, jo us he vist
1: al secretariat.
0: Sí, a Fidentitats, sí, no? Sí, Expressions sí, del món, o sí, a la Bordeta amb dansa,
1: també,
0: això.
1: Sí. Sí, no? I bueno, i on no demanen.
0: Sí, sí, a la Festa Major de Barcelona també actueu, no?
1: Sí, a la Mercè.
0: Sí,
1: sí, però este any no sé com serà perquè ha canviat el format, s'ha canviat i estem a l'espera si participem o no.
0: A veure,
1: sí,
0: tant de bo que sí. Sí, sí. Sí, sí. I on assageu?
1: Sí, ara estem ensaiant, pues, tenim, abans ensaiàvem aquí al local del Veïns de Sants,
0: del Centre Social,
1: de Sants, però ara hem trobat un local una mica més gran.
0: Ah, sí?
1: Aquí però estem per Virrei Amat.
0: Ah, ja.
1: Sí.
0: Ja.
1: Hem trobat ahí un espai i sí, un altre en Sant Martí.
0: Ja. Yeah.
1: Per el moment, fins que
0: clar, perquè
1: terminen les obres
0: del centre social.
1: Sí.
0: Clar, perquè deveu necessitar un espai bastant gran, no?
1: Sí,
0: per assajar.
1: Sí, sobretot.
0: I el local nou del centre social de Sants, bueno, nou, el que han llogat ara fins que s'acabin les obres,
1: sí,
0: allà no hi cabeu?
1: Bueno, són sales petites.
0: Ah.
1: I estan al segon pis.
0: Ah, ja.
1: Bueno, a la primera planta, no? Planta baixa, primera planta.
0: Sí.
1: I a vegades, pues, a veure, que tenc que zapatear fort,
0: sí,
1: i retumba tot i algun veí s'ha queixat i
0: entonces
1: hemos decidit, per evitar problemes,
0: ai, quin greu,
1: hemos buscat un altre lloc i estem, sí, per, sí, el moment provisional.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I les danses les apreneu vosaltres entre vosaltres o teniu algú que us ensenya?
1: No, tenim professor que nos ensenya, sí.
0: Ja, ja, està, sí, bé. I sou tots peruans?
1: Sí, bueno, ara tenim equatorià.
0: Ah, mira.
1: I fa 5 anys teníem un valencià.
0: Ja. Yeah.
1: Sí, mm-hmm, però bueno.
0: Bueno, clar, qualsevol persona que li agradi,
1: sí,
0: aquest tipus de danses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, a qui li agrada, sí, sí, sí, sí.
0: I els vestits us els feu vosaltres?
1: Algunos sí, però altres que
0: sí,
1: tenim que portar-lo de Perú.
0: Ah, ja.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sobretot
0: aquí no sí, es troben aquí, no?
1: No, no, no es troben aquí. Sobretot los de la selva, que són molt, molt diferents.
0: Clar,
1: sí,
0: clar, clar. I seguiu vinculats al Centre Social de Sants, tot i que ara no hi assageu?
1: Sí, sí, seguim vinculats. Sí.
0: Clar, perquè bueno, és una entitat que us ha acollit de sempre,
1: de
0: no?
1: Sempre. Sí, estem ahí des del 91. Al centre social.
0: Sí,
1: sí, a vegades, bueno, ja no estem ahí, però com rebut els emails,
0: sí,
1: a vegades truco o mando un missatge al jove.
0: Clar, clar, clar.
1: I, bueno.
0: Clar, sí.
1: Sí, no, però
0: que com a seu social,
1: sí,
0: seguiu constant allà, no?
1: Clar.
0: Mm-hmm. I no sé, quins canvis culturals has experimentat tu entre el Perú i Catalunya?
1: Ui. Molts.
0: Sí,
1: sí, un d'ells és l'idioma.
0: Clar.
1: Sí, després sí, la cultura catalana, que és molt diferent.
0: Sí.
1: Sí. I bueno. Després aquí l'ambient, que és més tranquil, socialment, que és molt tranquil.
0: Sí.
1: M'agrada molt. Sí.
0: Ja. Què trobaves allà que era més insegur com a país?
1: Sí, més insegur, una mica més caòtic, sobretot el tràfic.
0: Sí.
1: No? Els cotxes, una mica més caòtic, però aquí és més tranquil. Diferent, completament diferent.
0: El Mà Peruana també forma part de la taula intercultural del Secretariat de Santos de Francs i la Bordeta. Com vareu conèixer la taula vosaltres?
1: Sí, bueno, a través del centre social.
0: Ah, sí?
1: Sí, dels veïns.
0: Sí.
1: Yeah. A raïs dels veïns de Sants.
0: Sí, que us van explicar que hi havia la taula intercultural.
1: Sí, i ahir hem sido, bueno.
0: Què us aporta la taula a vosaltres?
1: Bueno, eso, poder demostrar nuestras danzas cuando es necesario. A vegades hemos anat a algunas reuniones molt interessants. Aporta molt.
0: Sí. I també teniu contacte amb altres entitats,
1: ah,
0: no?
1: Sí, també he conegut moltes.
0: Sí, no? De diferents llocs del barri, això, sí. Heu participat en altres activitats de la taula que no sigui per ballar o no?
1: Bueno, fa temps, sí. Algun taller que han fet, però hi ha molt de temps. Després, quan ja els horaris de treball ja no s'ha pogut, ja he tingut que retirar-me una mica.
0: Sí, perquè feu horaris molt llargs. Sempre representes tu a l'entitat o hi ha altres representants?
1: Per el moment, sóc jo. Perquè la història d'Alma, abans teníem president i tot, no?
0: Sí.
1: Però llegó un moment que l'últim president m'ha dit: Miriam, ja no puc més, i toma.
0: Ara ets tu.
1: I a raïs d'ell, d'això ja fa 20 anys,
0: sí.
1: I l'he portat.
0: Ja.
1: L'he portat.
0: Sí. Bueno, i se't fa feixuc o no? Se't fa pesat?
1: No, se va. Sí, bé
0: no?
1: Ha ido bé.
0: Sí. Vull dir que la gent et deu reconèixer, no?
1: Sí. Un temps està una altra entitat peruana també,
0: sí.
1: I me diuen: bueno, ve a representar el centre peruà.
0: Ah, ja.
1: Ve a aquesta activitat a representar el centre peruà. Vale, voy. I em diuen: oh, Miriam de Alma Peruana. O sea, tothom me conec com Miriam de Alma Peruana. I jo tenia que dir: no, aquesta vegada vendo por el centre peruà.
0: Clar, amb tant de temps de representar l'entitat, no?
1: Sí, ja la gent me conoce per Alma Peruana més que per un altre cent.
0: I d'aquesta altra entitat encara en formes part, també?
1: Sí, ara sóc sòcia. Abans estava en la directiva, però ja... Ja ara solo em centro en el meu.
0: Sí, i aquesta entitat té uns altres objectius que Alma Peruana? Es dedica a altres coses que no sigui la dansa o no?
1: Sí, no, aquesta entitat no són de dansa,
0: no.
1: És cultural,
0: sí.
1: I social.
0: Ah,
1: sí.
0: I quin tipus d'activitats culturals organitzeu?
1: Bueno, sí, apoya molt poetes, escriptors, pintors, cultura.
0: Ah, que
1: no?
0: Bé.
1: I fan tallers de, a veure, si té que ser algun taller que té que portar algun advocat, pues també, per algun tema en concret, fan,
0: clar,
1: fan
0: entrevistes, suport, no?
1: Sí.
0: Perquè s'hi deuen aproximar també peruans que acaben d'arribar aquí, potser,
1: sí,
0: no?
1: També.
0: Sí. I que llavors necessiten suport o assessorament o així.
1: Sí. Sí.
0: Us ajudeu molt entre vosaltres també.
1: Sí,
0: clar.
1: Sí, hacemos pinya.
0: Tu et relaciones bàsicament amb persones peruanes? Bueno, ja sé que, per exemple, a la taula intercultural, no, que hi ha entitats de tot arreu i el Centre Social de Sants també i això, però les teves amistats són bàsicament peruanes?
1: Sí, bàsicament peruans. Sí.
0: I el teu marit, què, ve amb vosaltres? O...
1: Bueno, clar, ve amb nosaltres, i és més, com els dies que ensaiem,
0: sí.
1: va amb mi, no?
0: T'acompanya.
1: 8 anys.
0: Sí.
1: I com estan ensaiem, se posa ahí, tú te has equivocado.
0: Ah, sí. Pasa,
1: no te has haciendo mal.
2: Mira, ves que bé. Va de controlador.
1: I el, los dos dice, Albert, l'estic fent bé.
2: Però és més ell que ve a les teves activitats que sí. No que tu... Perquè deus tenir més inquietuds culturals tu que ell, no?
1: Sí. Ja. Sí, sí, sí. Y bueno, lo cultural que hacemos juntos es cuando vaya estén de vacaciones y hacen visitas a museos, a llocs diferents.
2: Sí, sí, sí, sí. Has anat tornant al Perú, tu?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I has vist molts canvis?
1: Uf, molt.
2: Sí? Sí. Per bé o...?
1: Per bé.
2: Ah, que
1: per bé.
2: Bé,
1: sí, per bé, per bé.
2: Que bé, que bé. Sí. A veure si la gent pot d'alguna manera subsistir allà, no? I no ha d'immigrar.
1: Sí, bueno, según la situación.
2: Clar.
1: Actualment, sí, sí. Bueno, no sigo molt las noticias de Perú, però sé, por las que más, lo que escolto, que, bueno...
2: Sí, sí, que hi ha hagut revoltes, no?
1: Molta revolta, sí.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, tant de bo especifiqui, perquè l'ambient aquest no és bo per ningú, no?
1: Així és.
2: Sí, sí. Però que sigui en bé de la gent, no? I de tothom que hi viu.
1: Sí.
2: I dels peruans i les peruanes.
1: Així és. Important.
2: Doncs mira que se'ns acaba el temps del programa.
1: Va.
2: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
1: Va, i gràcies a ti, Assumpta. No. Gràcies a tu, Assumpta.
2: I celebro que t'hagis quedat aquí i que hagi pogut venir també tota la família i que us hi trobeu bé.
1: Ah, moltes gràcies.
2: Doncs fins una altra.
1: Fins una altra, sí, adéu.
3: Esteu escoltant Esplugues FM. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
8: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
9: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Betina Seoane Piñeira, que va néixer a l'Argentina, en concret a Buenos Aires. Hola Betina, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per accedir-hi. Tu vas néixer a Buenos Aires, però vas venir amb la teva germana cap aquí de ben joveneta. Quins records en tens de Buenos Aires?
1: Doncs records molt macos, records de la meva família, de les meves amistats, però també d'una situació político-econòmica molt complicada que va fer que prendre aquesta decisió.
0: Ja, que... vareu marxar de Buenos Aires per això.
1: Sí. Nosaltres tenim la ciutadania espanyola pels meus avis, que eren de Galícia. Llavors, a nivell administratiu de papers, diguéssim, ho teníem bé i semblava una bona opció.
0: Tu allà encara no devies haver començat la teva trajectòria laboral.
1: Sí, sí, havia treballat, sí. I estava fent també la universitat. He fet un any i mig de treball social, que és la mateixa carrera que vaig fer aquí a la Universitat de Barcelona, però feines, diguéssim, més precàries, no de l'àmbit social.
0: Tu vas enganxar l'època del Corralito, del 2001?
1: Per uns mesos no, perquè jo vaig marxar de l'Argentina al juliol i aquesta situació es va donar al desembre.
0: Ja.
1: Però la situació prèvia ja era molt complexa.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí, complexa. Sí, sí. El que passa que després, quan es va produir el Corralito, no?, hi va haver com una onada d'efervescència, no?, que es van fer caure 5 o 6 presidents, sí. Que la gent va ocupar empreses
1: al carrer.
0: Sí, sí, al carrer, sí. Que tot això devia ser, bueno, una mica com el 15M aquí, no?
1: Sí, sí, sí. Jo parlava amb amics que estaven a Buenos Aires i semblava que s'iniciava una nova època, un món molt assembleari, de la, sí, gent al carrer, a les places, prenent decisions de com volíem la política d'aquí endavant. Jo quan parlava ja ho veia molt complicat. Jo, bueno, la història és una mica cíclica, no? I, sí, i aquestes situacions ja havien tingut lloc i evidentment després del Corralito sí que poc a poc van anar sortint, però bueno, la història de l'Argentina a nivell polític i econòmic sempre és molt complexa.
0: Ja, ja, sí, i difícil d'entendre. Bueno, sí, per nosaltres, no?, que suposo que hem viscut una realitat diferent, perquè la història del peronisme, per exemple, me l'han explicat moltes vegades i més difícil d'entendre.
1: A l'Argentina sempre diem que no lo entenderías perquè veritablement si no neixes a l'Argentina i vius aquest tarannà, no?, amb tanta passió que tenim per moltes coses i per altres no, és difícil de comprendre, sí.
0: Ja. I et va costar adaptar-te aquí?
1: La veritat és que no. Jo, bueno, tenia 20 anys, molta energia, moltes ganes i em semblava un lloc idíl·lic, no només per la història que a mi m'encanta i Catalunya i Barcelona, per tot arreu hi ha història i és molt interessant poder passejar pel gòtic amb edificis de no sé, l'època romana, del medioevo, doncs era superinteressant. I a nivell de treball també, molt bé des del principi, com que teníem la situació administrativa regular, llavors va ser molt fàcil.
0: Vas venir amb la teva germana, tu.
1: Sí.
0: Amb ella també li va ser fàcil?
1: Sí, sí, sí. Crec que sí, el mateix mes, si no va ser el juliol, a l'agost ja estaven treballant totes dues i molt bé, i molt bé.
0: Aquí no et van convalidar els estudis i et vas graduar després en treball social. Trobes que l'enfoc de la carrera és molt diferent aquí que a l'Argentina?
1: Sí, no és que no em van convalidar, sinó que no vaig fer la tramitació perquè era més gestió de papers que altra cosa. Vaig decidir començar de nou i a més per això, no? És un altre context, altres polítiques socials, altre estat de benestar i crec que era important doncs agafar tot el coneixement que estigui a la meva disposició. I sí, en aquell moment, any 2005, que encara no teníem la crisi i tal, era molt, molt diferent la situació,
0: yeah,
1: a nivell social.
0: I la teva trajectòria laboral ha estat relacionada amb els teus estudis?
1: Sí, de sempre. De fet, abans de terminar la carrera ja estava treballant al món social. Jo he treballat moltíssim en l'àmbit de salut mental, que m'agrada moltíssim, i en diferents col·lectius, no? També amb persones del carrer, persones sense llar, violència de gènere, immigració, una mica tot.
0: Mm-hmm. I quin és l'àmbit, diguéssim, que t'interessa més dins d'aquest món?
1: A mi m'agrada ajudar, on sigui, jo crec que tot és molt interessant, no?
0: Sí.
1: He tocat...
0: I pots ajudar molt, realment, sí, sí.
1: Sí, a més, doncs el coneixement no ocupa lloc, no?, que deien, o sigui que per a mi és molt important agafar eines de tots els col·lectius i tots els àmbits per poder créixer també com professional.
0: Mm-hmm. Ara treballes a Provivienda, que és una entitat d'àmbit estatal, uh-huh, que té com a un dels objectius oferir una vivenda digna a persones vulnerables o amb dificultats per accedir al mercat lliure. Com us arriben les persones que necessiten els vostres serveis?
1: Doncs Provivienda treballa amb diferents col·lectius. Concretament jo estic amb persones sol·licitants d'asil, persones que també han marxat del seu lloc d'origen per diferents qüestions, i nosaltres acompanyem aquestes persones en habitatges que agafa l'associació fins que tinguin una resposta per part del Ministeri de l'Estatut de Refugiats, si li donaran o no, i una vegada si li concedeix a l'Estatut, doncs acompanyem amb aquestes persones en la recerca d'habitatge al mercat ordinari com qualsevol ciutadana o ciutadà. Sí.
0: Yeah.
1: I està molt complicat.
0: Sí.
1: Està molt complicat per tothom, i més a més quan ets de fora, que no tens una xarxa de suport, persones que puguin avalar, diguéssim. Hi ha molts de prejudicis també, evidentment, i hi ha poca oferta. Llavors és una feina complexa.
0: Vosaltres sou una entitat, diguéssim, amb reconeixement institucional o...
1: Sí, nosaltres, sí. De fet, el programa de protecció internacional per persones sol·licitants d'asil és un programa del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social que nosaltres gestionem com altres entitats d'àmbit estatal també, Creu Roja, CEAR, diferents entitats que treballen acompanyant a persones sol·licitants d'asil.
0: I de què depèn de que una persona vingui a vosaltres o vagi a una altra entitat? És aleatori, això?
1: No. Quan fan una demanda, doncs es valora el cas i des del Ministeri fan com una distribució dels casos i on toqui. Et pot tocar a Barcelona, Andalusia...
0: Yeah.
1: I després aquí a Catalunya concretament hi ha un servei per sol·licitar l'asil, i també per si en algun moment, perquè has trobat feina, deixes el programa però et queden mesos de programa per gaudir, doncs pots sol·licitar un reingrés.
0: Mm-hmm. Perquè l'asil és indefinit o és per un temps?
1: No, és indefinit.
0: És
1: quan es reconeix que la persona no pot tornar al seu lloc d'origen perquè estaria en perill, llavors se li dona aquest estatut.
0: Mm-hmm. Però teòricament l'habitatge és un dret reconegut a la Constitució, no?
1: Sí.
0: Però no és efectiu aquest dret, no? Així com, per exemple, l'escolaritat, sí que tens la sensació, doncs, que és obligatori, no?, i que qualsevol nen o nena té
1: el dret.
0: Millor o pitjor té una plaça pública, diguéssim,
1: sí.
0: No? Escolar.
1: Sí.
0: En canvi, amb la vivenda no, aquest dret no es garanteix, no?
1: No, el que estem veient fa temps és que l'habitatge és un ben de luxe, pràcticament, on és molt, molt complicat poder accedir en condicions per tothom, per gent nascuda aquí o de fora, i que està en mans de persones que disposen dels habitatges i no ho posen al mercat. Llavors cada vegada hi ha menys, i si hi ha menys oferta, doncs els preus també pugen.
0: Tu creus que des del municipi, per exemple aquí des de l'Ajuntament, es pot fer alguna cosa per pal·liar aquesta situació, o hauria de ser una llei d'àmbit més estatal o que protegís aquest dret?
1: Jo crec que l'idoni seria que sigui d'àmbit estatal, el reconeixement de dret de l'habitatge.
0: Sí. I quins passos s'haurien de fer? Perquè clar, suposo que hi ha uns lobbies molt forts, no?
1: Sí, sí.
0: A nivell econòmic, que condicionen el govern, no? Mm.
1: Bueno, ja s'han fet algunes coses. La llei d'habitatge de l'any 2022, sí, suposadament obliga a que els propietaris amb determinada quantitat d'habitatges ho fiquen a un registre, i si no està, no s'està utilitzant, es considera que és un dret, llavors ho han de posar al mercat per no tenir sancions o perquè no facin expropiacions. Però clar, l'aplicació de la llei sempre és molt complexa. Mm-hmm. Llavors la llei com text està molt bé, però a poc a poc els municipis estan començant a fer aquest registre d'habitatges, si hi ha o no hi ha un ús de l'habitatge diari, diguéssim, o s'ha de fer una expropiació.
0: Això depèn així de cada municipi després, la posada, sí, en pràctica,
1: sí,
0: no, d'això?
1: Sí, alguns municipis ja han començat i altres estan, sí, todavía.
0: Suposo que depèn de la tendència del municipi, no? O dels lobbies aquí
1: sempre
0: es deguin el consistori.
1: Correcte.
0: No?
1: Correcte.
0: Hi ha més celeritat o no per aplicar la llei?
1: Correcte.
0: Perquè des de l'Estat es controla que això s'apliqui?
1: S'hauria. Uh-huh. Però és molt complicat i sempre es diu, no? Fet la llei, fet la trampa, i sempre hi ha mecanismes, i tu pots recórrer una sentència judicial i tot això porta un temps, llavors...
0: I dels pisos de la Sareb, que se'n sent parlar tant, estan tancats, no, molts pisos d'aquests?
1: Ah, sí.
0: I per què no es posen, diguéssim, al mercat o com a vivenda social?
1: Jo em faig la mateixa pregunta, suposo que això és més un tema d'administració. A nosaltres el que aboguem és per tenir un mercat d'habitatge assequible al públic on tothom pugui accedir.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: pobre.
1: El projecte de protecció internacional de Provivienda té la seu a Sants, al carrer Leiva. Quin tipus de demandes ateneu aquí?
2: Nosaltres, l'associació Provivienda, del tema de protecció internacional, té delegacions a tot l'estat, i aquí sí. A Barcelona estem, aquí al barri de Sants, on està l'equip professional, i treballem amb persones sol·licitants d'asil, famílies, persones del col·lectiu LGTBI, famílies monomarentals, tots col·lectius vulnerables que necessiten un suport i un acompanyament.
1: I a part de facilitar el tema de la vivenda, ateneu també altres aspectes?
2: Sí, nosaltres donem suport econòmic mitjançant ajudes, i també fem acompanyament perquè puguin conèixer l'àmbit sanitari, tot el que implica una inclusió social, no? L'àmbit educatiu quan hi ha menors, moltes vegades són persones que porten temps amb una malaltia i que requereixen d'un acompanyament i un suport també en tota una xarxa sanitària diferent a la del seu país, si hi havia en el seu país. I a nivell educatiu, sanitari, social, econòmic, d'integració, fem activitats d'oci també, no?
1: Perquè,
2: i activitats de contextualització, doncs fem visites a diferents llocs emblemàtics de la ciutat, i també intentem que fer xarxa, no? Entre
1: clar.
2: Les persones, perquè és una de les coses més importants, no? Quan arribes a un lloc, tenir persones amb les que parlar.
1: Clar,
2: no tant,
1: i tant.
2: No tant de suport econòmic o el que sigui,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: I una mica d'orientació, on començo per fer aquesta gestió, clar, tot nou, llavors
1: clar.
2: necessites si pots comptar amb persones que t'orienten una mica, és molt més fàcil.
1: Clar, però el preu que estan els lloguers, uh-huh. Podeu ajudar la gent a llogar un pis o potser una habitació, no sé,
2: normalment.
1: A preu de mercat?
2: Preu de mercat, com per tothom, i normalment és més fàcil una habitació, perquè per un pis demanen que estiguis treballant amb un contracte fix.
1: Clar.
2: I no és la situació d'aquestes persones, llavors normalment habitacions, però clar, trobem que les habitacions cada vegada els preus són més alts. Estem parlant d'habitacions fora de Barcelona, perquè ja ni mirem per Barcelona, per sota dels 400 euros. Llavors una persona que està amb una renta garantida de 700 o així no arriba.
1: Clar, i deu ser com un ajut de xoc, no? Que quan les persones, la seva situació ha canviat, deixeu d'ajudar-los.
2: Sí, ho fem paulatinament, no?
1: Sí.
2: Abans de que finalitzi el programa sempre fem una vinculació als serveis socials del barri on trobi l'habitació, i també vinculació al seu ambulatori, i comencem la coordinació sobretot amb serveis socials per posar en coneixement la situació d'aquesta família i intentar trobar també un suport per cada dia.
1: La durada deu dependre de les persones i de la seva situació, no?
2: El programa són 18 mesos.
1: Ahà. Uh-huh.
2: I depèn de la situació pots sol·licitar una pròrroga. Hi ha persones amb malalties de salut mental que evidentment en 18 mesos no aconseguim que facin un aprenentatge de l'idioma en condicions, per exemple.
1: Clar.
2: Llavors a vegades és necessari demanar una pròrroga.
1: I temes de salut mental, per exemple, els tracteu vosaltres també? Hi ha diferents perfils de professionals.
2: Sí, a l'equip tenim una psicòloga, una abogada, tenim també una professora, una tècnica d'aprenentatge d'idiomes, una companya que fa tot el tema d'inserció laboral, una companya que porta el tema d'habitatge, que és qui fa el suport a la recerca. I des de l'àrea psicològica llavors fem la primera atenció, i després, depenent del cas i el perfil, si ho requereix, fem la vinculació al centre de salut mental d'adults de la xarxa pública.
1: Mm-hmm.
2: Perquè són persones que evidentment han tingut un procés migratori molt molt complex i que arriben moltes vegades molt afectades.
1: Teniu retorn d'aquestes persones després?
2: Sí,
1: suposo
2: sí.
1: Que sí, no?
2: Sí.
1: Que deuen estar molt... Home, trobar algú que per qui et sentis acollit, no? I això...
2: Doncs... Sí, moltes vegades sí, moltes vegades també trobem que les expectatives de les
1: clar.
2: Persones no s'ajusten, no? I a vegades demanen doncs, un habitatge, i com l'expliques que encara
1: que no és fàcil.
2: Estem a Europa, però que no és tan fàcil, i que moltes vegades les expectatives no s'ajusten a la realitat, i has de treballar també aquesta frustració.
1: Clar. No. Et sembla que si es traspassessin les competències sobre immigració a Catalunya, això podria beneficiar el vostre servei d'alguna manera?
2: Esperem que sí. Ja ens agradaria, sí, ens agradaria. Sí. Crec que seria una mica més ajustat a la situació, no? Que no és la el tema d'habitatge, no és el mateix fer una recerca d'habitació a Catalunya que a Andalusia, però varia moltíssim. Nosaltres quan fem coordinacions amb companyes d'altres àrees, doncs hi ha una diferència de preus molt, molt significativa. Llavors crec que sempre que puguis particularitzar o fer una mica més personalitzada l'atenció, millor.
1: Clar, sí, sempre la proximitat sembla que ha de ser més beneficiosa, no?
2: Sí, són realitats molt diferents.
1: Segueixes interessada en l'evolució de l'Argentina?
2: Segueixo interessada, sí. És un mal que no em puc treure.
1: I com t'expliques que s'hagi escollit un president com Milei?
2: No me lo explico. És molt difícil. No m'agradaria semblar irrespectuosa cap a ningú, però bueno, no, és una persona que a mi m'agrada i crec que fomenta aquesta política tan agressiva amb molt poc argument de pes, diguéssim, no? És més un circo que política, no ens portarà molt llum.
1: Yeah. I quina explicació hi dones tu perquè tanta gent estigui convençuda de que és el que els hi convé?
2: Perquè tot el que teníem abans tampoc ha funcionat. Llavors la gent, i pel que parlo amb amics i amigues, no? La gent prefereix triar algú que no conec ningú i que no tingui experiència, com que...
1: A veure què.
2: Sí, sí, com una mica un salt a la piscina.
1: Ja. Tu hi has anat a l'Argentina últimament?
2: Fa 5 anys que no vaig, ara mateix.
1: Ja. I l'última vegada que hi vas anar, com vas trobar el país? Bueno, a part de que segueixes en contacte amb gent d'allà i això...
2: No era un bon moment, era quan estava com president Macri, que tampoc va ser un referent molt apropiat i no era un bon moment. No era un bon moment. Els amics i les amigues que sempre em deien quan tornaràs, em deien en aquest moment no tornis.
1: Ja.
2: O sigui que és dolent quan estàs fora del teu país perquè sempre
1: clar. Està
2: no, la il·lusió algun dia potser quan subili, però no sembla canviar la situació.
1: Ja. En canvi tens la sensació, això, pels argentins que arribeu aquí i així que tothom doncs té com un substrat cultural sòlid, no? Que allà, per exemple, jo conec gent que està molt ficada en el món del teatre, bueno, jovent, i que allà troben una possibilitat, bueno, de fer un teatre més de proximitat, que hi ha coses d'aquestes de tipus cultural i això que sembla que estan protegides allà.
2: Sí, tot el tema cultural, la veritat és que sí, està molt protegit i a més suposo que també hi ha més àmbits no formals per poder desenvolupar el teu art, no? No està tot tan oficialitzat com aquí, no? Que per fer música al metro has de demanar un permís, que està bé, suposo que s'ha fet per alguna raó, però, bueno, perquè calia, però ahí és improvisat tot.
1: Ja.
2: Molt més.
1: Uh-huh. I quins projectes de futur tens tu?
2: Doncs continuar amb el tema de protecció internacional en aquest moment, clar, que m'agrada i tant de bo aconseguíssim més polítiques per afavorir la inclusió d'aquestes persones i continuar aquí a Catalunya, que jo des que vaig arribar
1: estàs bé,
2: no em vaig moure d'aquí.
1: Ai, molt bé, doncs mira que se'ns acaba el temps del programa, gràcies al Roger que ens ha fet de tècnic i també moltes gràcies a tu per haver accedit a que t'entrevistés, que ha sigut molt interessant, i també per la teva implicació amb aquesta feina que té tanta projecció social, no? I és tan necessària.
2: Gràcies a vosaltres per l'espai, per donar veu a aquestes persones també, i encantada.
1: Doncs fins una altra.
2: Adéu.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
8: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses

que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Le Bourget.

Benvinguts al Xerrem de Reus. Soc na Concepció Far i avui ens anem a Romania. Tenim amb nosaltres a una persona, malgrat viu a Romania,

0: 29 anys, que si és que el meu català no és tan, saps, fluid, això. Soc cega, jo estimo les llengües, jo parlo, bé, òbviament italià, anglès, castellà, i estic aprenent, bé, intentant aprendre català, portuguès i recuperant el meu alemà, German, que va una mica oblidat, saps?
1: Una lingüista,
0: Com es diu? I wish I could be a linguist. Vull dir,
1: m'agradaria ser una lingüista.
0: m'agradaria això, m'agradaria ser una lingüista. En realitat, només he estudiat a la universitat. El meu objectiu seria ser traductora o ser professora, perquè ja puc ensenyar italià als estrangers, vull dir, saps? O anglès també.
1: Molt
0: Bé,
1: bé.
0: potser anglès als italians o anglès als que parlen una llengua que jo conec, per exemple, l'espanyol, potser. Saps? Això.
1: Com és que vares voler aprendre el català?
0: El català el vaig voler aprendre. Es diu aprendre o aprendre? Una mica per orientar-me i no confondre.
1: Aprendre.
0: Aprendre. Molts diuen aprendre, és veritat. A veure, jo he conegut, gràcies al fan club de la Laura Pausini, perquè jo sóc fan de la Laura Pausini, i tant, un amic català. És més, si, jo no sé si està escoltant, però Daniel, un hello from me, saps? Com es diu? Una salutació?
1: Sí,
0: Això.
1: molt bé.
0: Què vull dir, si està escoltant, el saludo també. Ell m'ha fet escoltar cançons en català. La més famosa és, sense tu, dels Teràpia de xoc. I clar, el català m'ha començat a encantar. A més, és molt, com es diu, similar.
1: Sí.
0: Vull dir que s'assembla molt a l'italià. Hi ha paraules que són pràcticament iguals. Una, per exemple, que em ve al cap és finestra. Es diu igual en italià i en català, clar. I jo he dit, ah, el català m'encanta, que el vull aprendre, que això. I clar, ell m'ha fet escoltar més cançons en català. I en 2014 vaig conèixer via Twitter, i unfortunately mai l'he conegut en persona, la Carme Junyent.
1: Ah, sí.
0: Sí, una gran persona i una gran lingüista, per cert. Rest in peace, com es diu, que no ho sé. Però bé, jo he conegut a ella parlava italià. I que ella m'escrivia en català i jo responia en italià, i m'ha parlat d'una seva alumna, la Eva, que era cega com jo, i m'ha dit que això que m'ajudaria, no ella personalment, però aprendre el català. Vull dir, ella ha contactat la política lingüística, i ells ja han dit que la web que crec que molts que van aprendre català coneixen, que és el parla.cat, no és molt accessible per als cecs, perquè no sé si ho he, no em recordo si ho he dit, soc cega. No és molt accessible per als cecs perquè hi ha exercicis amb imatges, i nosaltres fem servir el lector de pantalla, i el lector de pantalla no llegeix les imatges. I clar, què ha passat? Ha passat que ells de la política lingüística m'han dit, mira, nosaltres

0: Això després d'uns anys. Estem intentant passar de l'HTML del Flash, vull dir, del Flash a l'HTML5, però el procés serà una mica llarg. Jo no sé quan dura aquesta mica, vull dir, una mica llarg, quan llarg, perquè fins ara no m'ha dit res. Que hem canviat la web, no sé què, no, no m'ho han dit. I clar, el parla.cat seria molt útil, però in the meantime ha sortit la sèrie Merlí de TV3 i jo he pogut sentir, o he pogut hear it, com es diu, sentir-la?
1: Escolta, sí.
0: Escoltar, això, escoltar-la. Gràcies. He pogut escoltar-la i aprendre més. A més, aquesta sèrie com es diu? Itàlia s'ha comprat els drets de la sèrie i hi ha una versió en italià que es diu Un professore, perquè, clar, Merlino feia riure, no?
1: Sì.
0: I clar, li diuen Un professore, e il professore es diu Dante Balestra. Vull dir, un nom que no té res a veure,
1: No,
0: saps?
1: no té res a veure, però ni està molt bé.
0: Vull dir, clar. Saps? I això, jo l'he escoltat per primera vegada en català, la sèrie. Beh, hi ha un'altra sèrie che s'ha importat, che è Braccialetti Rossi, Pulseras. Non so come, Pulseras. Vermelles,
1: Ah,
0: això.
1: sì, consideras vermelho, sì.
0: I he conegut diverses, amb els anys, he conegut persones catalanes al Twitter, he après molt sobre la independència de Catalunya i tot això, però el meu aprenentatge del català, vull dir, està mica frozen. Non si trova.
1: Una mica già congelat.
0: Sì, però frozen de bloccare, di bloccare, di fermarsi.
1: Bloccata.
0: È stata un'amica bloccata, ciò.
1: Vale.
0: Perché? Perché sì che il parla non aiuta James, quindi.

0: Ja et volia preguntar, Cristina, has estat alguna vegada a Catalunya? Has vingut mai?
1: No, no, I wish I could have come, però no, que no sé com es diu, però
0: I
1: ho has entès.
0: què esperes a venir? Què esperes a venir?
1: No, I wish I could have come, que vol dir espero...
0: Què t'agradaria poder venir? Sí, ja ho hem entès. Bé.
1: Que espero venir, espero primer que la meva mare m'acompanyi, perquè, saps, soc cega i tot això. Jo volia venir quan els Foreign Friends of Catalonia, que no sé si coneixes, és un grup de Foreign Friends, ja ho diu, vol dir
0: Sí,
1: amics estrangers, no? De
0: de
1: Catalunya.
0: Catalunya, sí.
1: Havien organitzat de venir a la Diada en 2017, crec, i han vingut. Jo volia venir, vull dir, però no ha pogut ser perquè la meva mare ha dit no, no hi ha molts diners i a més no pot ser això i clar, no he vingut, he estat trist, però feliç per ells perquè han pogut participar a la Diada, sé que han rebut un missatge del president in that time Puigdemont. Ha rebut un missatge de a thank you, com es diu,
0: D'agraïment.
1: d'agraïment. I això, i jo, I wish I could have received that message too, o vull dir, com... Espero, vull dir, no ho sé traduir, I wish, no sé com és, I wish I could have received that message too.
0: Bueno, sí,
1: Espero...
0: ja t'entenem. Que esperes poder venir i esperes poder que, bueno, que aquests amics
1: Que
0: es
1: podia haver
0: compleixin, no?
1: rebut el missatge, no? Això. Però en aquella època hi havia Periscope i he seguit el que ells han fet. Havia fet un Periscope perquè havien introduït el Periscope només àudio, perquè saps que abans havia nascut com a vídeo, Periscope vídeo, perquè això vol dir Periscopi, no? I la pregunta era el què veus? I després
0: Exacte.
1: han entès que hi havia persones que, diguéssim, no podien dir exactament el que veien, però sí el que sentien. I per això han fet el Periscope només àudio i jo he fet una live només àudio i he cantat als segadors.
0: Ah, està
1: Per
0: molt
1: a
0: bé,
1: ells,
0: no?
1: com a dir, jo estic... like virtualment amb vosaltres i tot això, saps? Sí.
0: I com és una mica de curiositat, com és l'aprenentatge del català per una persona que et segueix?
1: Bé, en realitat, com és l'aprenentatge de les llengües en general? I perquè s'ha de parlar d'accessibilitat molt més. Sí, jo sé que el 3 de desembre ha sigut el Dia Mundial de la Discapacitat, però és com el Dia de la Dona, com el Dia de la... no ho sé, el Dia... Saps aquests dies importants?
0: Sí, aquests
1: Que...
0: dies reivindicatius, sí.
1: Però aquests dies en realitat s'haurien de celebrar tot l'any. Saps? Vull
0: Sí.
1: dir, el Dia de la Dona no és només el 8, 8? 8 de març?
0: Vuit de
1: És tot
0: març,
1: l'any.
0: eh?
1: 8, 8, això, de març. Perquè em confonc entre 8, 8 i 8 empty. I em confonc sempre, però
0: Sí.
1: bé. Hauria de ser tot l'any. La mateixa cosa amb el Dia de la Discapacitat, que és el 3 de desembre. Però en realitat molt més s'hauria de parlar de discapacitat i del fet que els materials educatius per aprendre qualsevol llengua, òbviament comprès el català, no són adaptats moltes vegades hi ha webs amb imatges, exercicis amb imatges, saps? I per això, vull dir, és difícil. Has de trobar àudios, has de trobar persones que t'ensenyen. Per exemple, per aprendre el català, a part llegir en el Twitter, que és com faig, llegir el Twitter, escoltar les persones que... la ràdio, per exemple, Catalunya Ràdio TV3, i el programa de voluntariat virtual per la llengua. No hi ha altres, vull dir, saps? I don't remember how to say means. No hi ha altres... no.
0: Altres mitjans que puguis escoltar.
1: Mitjans. Sí, però vull dir mitjans per practicar més, saps?
0: Sí.
1: Per aprendre més vocabulari, més gramàtica, junta tot, saps? Vull dir, ja hauria el parla, però ja ho hem dit com funciona.
0: Sí, i una mica per acabar. També et volia preguntar, per tenir accés a llibres en català pel sistema Braille, ho teniu fàcil
1: es
0: o
1: pot
0: difícil?
1: Fer... A veure, es pot fer això perquè parlo també castellà, però a veure, es diu, perquè el Virgili em posa, si m'ho permeteu,
0: Sí, exacte.
1: Deia, hi ha un tractat que és el tractat de Marràqueix. Jo ho havia comentat en un fil que havia fet fa molt temps en castellà, perquè jo havia demanat a la ONCE, que no és el número, és la Unió Organització
0: sí,
1: Nacional
0: de
1: Secs
0: Sex. Sí.
1: Espanyols, 11, uns llibres de català, justament per això, per el català. I ells m'han dit, mira, el problema és amb el tractat de Marràqueix, que si hi ha i existeix, només podem fer intercanvis entre biblioteques per secs. Vull dir que si hi ha una biblioteca italiana, nosaltres enviem el llibre a aquella biblioteca i tu envien ells. L'única biblioteca per secs italiana és la Biblioteca de Mons, l'Institut Regina Margherita. El problema és que ells s'han desvinculat del Tractat de Marràqueix perquè ells diuen que els usuaris moltes vegades no... Ai, com es diu... No give back els llibres, vull dir, saps?
0: No tornen els llibres.
1: Ah, no tornen, gràcies. No tornen els llibres i òbviament són responsables qui? Ells, de la biblioteca. Perquè sí, a l'usuari li va una multa, diguéssim, per pagar i tot això. Però els responsables són els de la biblioteca que deuen pagar a les biblioteques que han donat els llibres. I ells han dit, no, ens hem desvinculat per això, perquè no volem ser més responsables. Vull dir, en comptes dels usuaris, no volem ser nosaltres els responsables. I a més, la ONCE no envia material, qualsevol material, fora d'Espanya. I quan dic Espanya vull dir tot l'estat, vull dir, no és tip, per exemple, a Catalunya sí, ho envia, però a Itàlia no, saps?
0: Sí, ja t'entenc.
1: Per això, no envia material fora d'Espanya. El material que tinc en castellà és gràcies a qui me'l passa, saps? Perquè no hi ha com... Sí, no hi ha com... No el passen, jo no entenc per què. Vull dir, el tractat de Marràqueix, sí, però amb els usuaris no es pot fer res.
0: Mm-hmm.
1: No, es vincula només per les biblioteques.
0: Ja. Bueno, Cristina, doncs se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Esperem que a
1: Gràcies a
0: partir
1: tu.
0: d'ara ens escoltis també a Sants 3 Ràdio, que també aprendràs una mica de català amb nosaltres. I
1: Ah,
0: moltíssimes
1: sí, Sants
0: gràcies.
1: 3. A tu per entrevistar-me.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Nicolò Paternoster, que va néixer al nord d'Itàlia. Familiarment li diem Nico. Hola Nico, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
0: On vas néixer en concret, del nord d'Itàlia?
1: Vaig néixer en un poble molt petit, de 2.000 persones, que es diu Cles, i està molt a prop de Trento. Allà a prop de Bolzano, que és era província d'Àustria abans.
0: Sí.
1: Llavors, sí, és una part molt curiosa d'Itàlia, un territori autònom on es parla alemany i italià.
0: Ah, sí, que curiós. Jo vaig estar a Trento quan tornava de Croàcia.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Molt poca gent aquí coneix.
0: Ja, ja. I ja vaig veure que, bo, que havia sigut membre d'Itàlia, d'Àustria, vull dir que havia anat, sí, canviant de titularitat.
1: Territori de guerra, de frontera.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I hi ha molta diferència? Tens records molt diferents de la vida a Trento, aquest poble tan petit de 2.000 habitants?
1: Respecte a Barcelona?
0: Bueno, o entre els dos llocs?
1: Bueno, moltíssim. Jo vaig néixer en aquest poble i vaig viure allí fins als meus 14 anys. Després vaig viure en Roma, una ciutat enorme, molt gran, caòtica, i llavors una barreja entre la muntanya, el poble i la gran ciutat. I Barcelona, en canvi, és més petita que Roma, molt, molt més ordenada, i trobo que la gent també és bastant nòrdica,
0: yeah,
1: com mentalitat. No, és mediterrània, però no del tot.
0: Sí, sí, sí, sí. Llavors, bueno, yeah, per nòrdica, Suècia, que també hi vas viure, oi?
1: Sí, correcte, correcte. Vaig estudiar a Suècia i en una ciutat de 30.000 persones, Karlskrona es deia, i ahir és d'on vaig conèixer la meva dona, que es diu Gemma i és de Barcelona, de Sants, de tota la vida, i així és on la vaig conèixer.
0: I no vas estar tentat a quedar-te a viure a Suècia, que ara passa a molts estudiants que van a fer els Erasmus allà i ja s'hi queden?
1: A viure no, no, no. M'ha agradat molt els meus anys d'estudi, molt intensos, però no era apta per a mi sueño de vida.
0: Ja.
1: Sí, jo volia anar a Estats Units a treballar després de l'estudi, i em vaig quedar una etapa entremèdia en Barcelona i m'he enamorat de la ciutat i de Gemma.
0: Yeah.
1: I aquí estic 8 anys després.
0: I ja no hi has anat, a Estats Units?
1: Sí, com turista. Sí, com turista, i estic content del que vaig
0: decidir. D'haver-hi anat.
1: Sí.
0: I de la teva infància fins als 14 anys, quins records en tens del teu poble?
1: Preciós. Estava al mig de les muntanyes, naturalesa, 100%, i quan era petit jo no aprofitava gaire la muntanya. És a dir, el meu pare em deia d'anar a esquiar i era com un treball.
0: Yeah. Per mi.
1: Tots els dies a esquiar, a passejar, a fer hiking, i de petit no li veia el sentit. I anava a l'escola al trineu de neu.
0: Oh.
1: Sí, era un lloc d'encants per a un nen petit.
0: Clar.
1: Sí, anava sol al carrer, no tenia cap perill, i he crescut en un ambient molt, molt protegit en aquest poble. En canvi, no apreciava molt el que tenia. Després, quan vaig viure en Roma uns anys, lluny de la natura, ja la trobava a faltar. I ara, quan hi vaig, és fantàstic, m'encanta, i quan pugui m'escaparé.
0: Encara hi tens família allà?
1: Sí, sí, el meu pare viu al poble. Malé, es diu Malé.
0: Ah, que bé.
1: Sí, sí, el meu pare, els meus amics. També vaig treballar una estona amb un amic que viu allà en 2016, Llavors vaig fer molts viatges entre aquí i allí. A l'avió és una mica queda malament, 3 hores de cotxe més a l'avió, però bé.
0: El fet d'haver parlat més d'una llengua des de petit t'ha donat facilitat per aprendre altres llengües? O...
1: No ho sé, realment de petit no parlava bé alemany, només era la llengua que estudiàvem quan els altres nens de les altres regions parlaven anglès, però mai ha sigut un segon idioma, només he tingut un idioma de petit. Després vaig aprendre l'anglès quan era ja gran, i llavors no sé, jo crec que a l'hora d'aprendre el català, que ha vingut després del castellà, sí que ha sigut super super útil per l'italià, castellano i una mica d'alemany,
0: sí.
1: Perquè de veritat que és una barreja, hi ha moltíssimes paraules del dialecte del nord, que són igual al català. Sí, sí. Oh. De fet, els meus amics del nord es parlen amb la meva nòvia en català i en dialecto.
0: Ai, s'entenen.
1: Hi ha paraules que són iguals, que en italià no semblen res i en català sí.
0: A Suècia et desenvolupaves en anglès?
1: Sí, en Suècia tot en anglès. I
0: allà sí que és com un bilingüisme, no?, entre l'anglès i el suec, que sí. El parla tothom, no?, l'anglès allà.
1: Sí, correcte, fins als supermercats o a llocs així. A la universitat és més normal, però llavors els suecs sí que tothom ho parla i controla molt bé. I ja, llavors sí.
0: I de Suècia ja vas venir convençut de quedar-te a viure a Barcelona?
1: No.
0: O vas anar i venir?
1: Sí, sí, sí. No. Vaig venir de vacances la primera vegada en Cadaqués, era un estiu, i després de 2 anys a Suècia, una miqueta de sol i de Mediterrani va fer calmar una miqueta, i la segona vegada que he vingut va ser durant uns 2 mesos, perquè tenia el braç recient operat, i no podia treballar perquè sóc informàtic i amb l'esquerra ja no podia. Llavors he fet 2 mesos aquí en Barcelona, i després vaig decidir no canviar. M'ha agradat moltíssim. Però la idea inicial eren 2 mesos i després Estats Units.
0: I posar-te a viure a Barcelona va respondre a les teves expectatives, o quin record en tens de la teva arribada a Barcelona ja per viure-hi?
1: Pues sí, vam anar a viure en un pis petit, molt a prop de Sagrada Família, en un lloc molt, molt turístic, de fet un passeig. I les expectatives no tenia moltes, no sabia com podia ser com un lloc per a viure. Jo sempre l'he vist com un lloc per a vacances, Barcelona, i em va sorprendre moltíssim el que vaig trobar en aquest època. Vaig trobar amics, vaig trobar feina, vaig crear un lloc de treball en un coworking, i vaig trobar estar molt a prop del mar i de la muntanya, dels Pirineus. Vaig conèixer Collserola, vaig veure que Sants estava molt a prop de l'aeroport, i que de l'aeroport a Roma només és una hora, i de l'aeroport a Bèrgamo és menys d'una hora, que hi ha el vaixell per a tornar a Itàlia des de Barcelona a Civitavecchia. Llavors he vist que podia ser el centre de mi petit univers.
0: I a Sants vas trigar molt a venir?
1: No, crec que un any. Hem resistit un any en aquest pis de Sagrada Família, i després aquí directe a Sants.
0: Ja, la Gemma tenia tirada cap a Sants.
1: Sí, sí, sí, cap als seus amics, sí. I l'ha fet per mi de venir a Sagrada Família, però no.
0: I ara estàs molt implicat en el barri, no?, perquè jo t'he conegut a través de la plataforma Stop Tanatori. Com t'hi vas implicar, en aquesta plataforma?
1: Sí, correcte. Estic molt implicat al barri i a la ciutat en general, perquè és el lloc d'on visc i faig tot. Llavors, la meva implicació en la plataforma Stop Tanatori és directa, perquè crec que sóc el veí que té el balcó més a prop de l'entrada principal del tanatori. Sí. I just ara estem en el febrer, quan vam conèixer aquest projecte, estàvem començant la reforma del pis. Oh. I preparant aquella habitació per als nens, con la ventana molt gran, el balcó que da cap al comptes de Belloc. I durant uns anys, els diumenges pel matí a les 10, sempre escoltava els nens cantar Happy Park,
0: Happy Park, clar.
1: Sí. I em despertava amb els nens cantants, que a vegades pensava, uf, però ara, sí. Ara que sabem que ahir volen posar un tanatori, m'he tingut que implicar.
0: T'ho diràs.
1: El més fort és que quan m'han dit posaran un tanatori, la meva pregunta era, què és un tanatori?
0: Yeah.
1: En Itàlia no hi ha tanatori.
0: No?
1: No tenim ese concepte, llavors el trobava bastant interessant.
0: Yeah.
1: O fins absurd, no li vaig trobar sentit en aquest moment. Ara ja sóc una experta del tema i ja
0: ve. Ara posarem la música que has triat i després ens expliques això de que a Itàlia no sabeu què és un tanatori.
1: Perfecte.

0: A Itàlia, doncs, els morts els vetlleu a casa?
1: A casa, a l'hospital o al cementiri. Sí, correcte.
0: Però no existeix un equipament que sigui un tanatori, no?
1: No, no. Has de dir que tampoc tinc molta experiència en la mort, els meus veïns més propers, però a casa, només en els pobles petits, durant unes hores, i només la família més propera. Els més normals a l'hospital, a la planta baixa, tenen una sala de vetlla petita, i en el temps que tarden al cementiri a dar-li el lloc, és d'on la família una miqueta més allargada pot anar, però lo normal és que tota la gent vagi al dia de l'enterro, del funeral.
0: Sí, al cementiri.
1: Al cementiri.
0: Directament.
1: Cementiri, sí. A casa ja no es fa per motiu d'higiens. Més ràpid possible crec que el cos es va a l'hospital o a ser tractat al cementiri directament, si es mor en casa. Però
0: encara que es mori a casa, l'hospital fa la funció de tanatori?
1: Sí. Sí.
0: És curiós.
1: Sí, sí. Per veure què ha passat, també.
0: Sí. Perquè a tothom li fan l'autòpsia, o, bueno, clar, hi ha un forense que ha de certificar la mort a tot arreu.
1: Ha de certificar la mort, a vegades el fan en casa directament quan és molt clar, i a vegades fan l'autòpsia, a vegades no és una autòpsia formal, sinó un control, i per a no deixar el cos en casa, ja com la sala freda, nevera,
0: sí.
1: Deixar-la allà.
0: Doncs encara et devia sobtar més la qüestió del tanatori, sí. Aquí Sants, no?
1: Sí. Vaig anar un dia lamentablement al tanatori de les Corts, per un amor que vam tenir a la família de Gemma, i tot era bastant descomunal. Culturalment no s'apropava,
0: no hi connectaves, no
1: com una sala, els números, les pantalles,
0: sí. Molt impersonal, no?
1: Sí,
0: i fred.
1: Sí.
0: Hi ha una oposició molt generalitzada contra el tanatori aquí al barri, i moltes entitats van signar el manifest en contra. Es van recollir moltes signatures, es van presentar al·legacions al projecte, però l'Ajuntament li ha donat via lliure. Tu ho trobes lògic?
1: No. No ho trobo lògic, i la resposta que dona l'Ajuntament sempre és la mateixa: el sòl és privat, la propietat privada, no tenen possibilitat de fer res, però no és així. És a dir, les al·legacions que van presentar com a plataforma són moltes, moltíssimes, i de urbanística, ambiental. Vam parlar amb sociòlegs, ambientòlegs, psicòlegs i arquitectes, i tothom li va encontrar la falta de sentit de posar un tanatori en aquest lloc, i la resposta a les al·legacions no va venir de manera normal. No. No, hi havia moltes coses per respondre i no van respondre. Ningú va venir a controlar que el plan de mobilitat estigui bé. Sí, hi ha un pla de mobilitat, però jo no he vist cap persona de l'Ajuntament venir amb càmera a controlar si el que està posat al plan és veritat, és cert, i no ho és. Jo ho veig cada dia des del balcó. No hi cap allí una missa amb 100 persones en la vorera, no hi cap en cotxes, no. Això no es va valorar gens, i això no.
0: I a més segur que compten amb apropiar-se de l'entorn, no? De la plaça del carrer Viriat, que ha de ser una zona verda per a ús de tot el veïnat. Ara s'ha fet una ocupació simbòlica de la plaça, perquè els del tanatori no es facin il·lusions de que en podran fer ús ells particularment. Correcte. Però aquest, com a plataforma, quins plans més teniu ara davant de que l'Ajuntament els ha donat via lliure?
1: Sí, trobo ridícul que li deixen obrir quatre portes, no a la plaça, quatre portes, és un edifici protegit històric, amb valor històric. L'edifici d'on jo visc també, i a mi no em deixen canviar el color de la rajola del balcó, i a ells li deixen obrir quatre portes en un parc públic. Nosaltres com plataforma ara estem reclamant aquesta plaça com una plaça de tothom. El passat diumenge vam organitzar una festa amb nens, amb família, amb molta gent, i a més ara farem una acció legal. Estem recollint diners amb la plataforma de crowdfunding Cucumico. Estem recollint diners per a fer una acció legal, una segona acció legal,
0: un contenciós
1: administratiu amb l'Ajuntament, i estem recollint diners. Fa falta molt diners, de 10.000 euros més o menys, i a la web stoptanatori.org es pot fer un donatiu.
0: Doncs a veure si els nostres oients troben la causa prou justa i col·laboren. I tu també ets membre de l'associació Espai Maker. Què feu en aquesta associació? Promoveu el programari lliure o...
1: Correcte, és un espai lliure, una associació sin ànim de lucre, autogestionada, i deixem un espai, eines i coneixement compartits entre les persones que volen fer dels seus projectes realitat. Tenim des d'impressores 3D a talladora làser, màquines més avançades, màquines més bàsiques per a treballar amb la fusta, per a treballar amb l'electrònica, soldadora, moltes eines. I el més important, tenim membres que tenen coneixement de tot tipus, des de el dibuix, a la pintura, a l'informàtica, la fusteria. I llavors durant els anys es va crear una community molt activa de makers, que cada dia, després de treballar o durant les hores de treball, poden venir i utilitzar tota aquesta feina per a un preu simbòlic de 35 euros mensuals, que són res, un cafè al dia.
0: Està bé. Bé, jo et volia felicitar perquè acabes de ser pare per segona vegada.
1: Gràcies.
0: I com t'ho planteges, això de fer de pare?
1: No crec que hi hagi possibilitat de plantejar res, yeah. Només seguir.
0: Respondre, no?
1: El sí, que, respondre.
0: El que van demanant les criatures, perquè el gran també és molt petit, no?
1: Sí, el gran, ell diu, soc gran, només 2 anys, sí. I la petita ara té 2 setmanes, i no tenim planejament. No, a mi m'agrada planejar tot. Tinc una llista perquè...
0: Amb els informàtics em sembla que sí. Ho feu bastant, això.
1: Correcte. I crec que amb els nens tinc que flexibilitzar molt més la meva manera de pensar. Ja me l'estan ensenyant.
0: Sí. I què t'hi dediques?
1: Soc informàtic, programador, i em dedico a desenvolupar aplicacions web i per a mòbils.
0: Ja, yeah. Sí. I quin espai ocupa la família per tu? El que et deixa la feina, diguéssim.
1: És el primer lloc. La feina és l'últim. La feina és un... No li dono massa importància, sinó la la practicitat de trae el diners a casa, i per la resta jo vull dedicar-me al que m'agrada més, que és passar el temps amb la família. I
0: que bé.
1: Sí.
0: Segur que els teus fills t'ho agrairan molt.
1: Sí.
0: Bueno, i la teva companya també, segur. Doncs mira, ja veus que passa el temps volant, vull dir que ja s'ha acabat l'estona de l'entrevista. Moltíssimes gràcies per haver cedit a que t'entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar.
1: De res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.

0: Molt benvinguts i benvingudes d'altra volta amb una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí, aquest és el nostre programa número 2027 i com sempre ens agrada homenatjar els grans protagonistes de la història de la música country. Fa pocs dies ens en deixava un dels grans compositors de sempre, en Don Shields, que va morir a l'edat de 73 anys, ara fa pocs dies abans d'enregistrar aquest programa, concretament va ser el passat 16 d'abril. L'arquitecte darrere de moltes de les cançons més perdurables de la música country. Va morir el dia 16 d'abril en un hospital de Nashville després d'una malaltia sobtada. Com a compositor d'estàndards de country que anirem escoltant, com per exemple aquest tema Forever and Ever Amen, a la veu d'en Randy Travis. En Don Shields va ser membre del Saló de la Fama dels Compositors de Nashville, el Saló de la Fama dels Compositors i el Saló de la Fama de la Música Country. Un altre dels seus grans temes va ser aquest The Gambler, que va interpretar també en Kenny Rogers.
1: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

No només els grans artistes o els artistes mereixen ser recordats, sinó també els que estan darrere de les cançons, els grans compositors. Nascut i criat a Durham, a Carolina del Nord, Don Shields va assistir breument a la Universitat de Duke abans de traslladar-se a Nashville, quan tenia 20 anys d'edat. Va arribar-hi amb $80 a la butxaca. Va començar a treballar a Music Row i el seu talent va ser reconegut i fomentat des de ben aviat per grans artistes, com ara, per exemple, amb Bob McDill o Bobby Bear. Una altra de les peces increïbles que ens va deixar va ser aquest tema que va cantar Mary Sheep and Carpenter. Es deia He Thinks He'll Keep Her.

Chills va ser un dels primers artistes al que ara és l'icònic Bluebird Café de Nashville. Ell i els seus amics Tom Schiller, en J. Fred Knobloch i en Paul Overstreet van crear el format de compositor de cançons del cafè l'any 1985. Els dimarts a la nit, Chills feia triomf al seu local amb l'espectacle Dawn for a Dollar, cobrant una versió d'un dòlar cada nit. El primer tall en Dawn va ser el The Gambler de Kenny Rogers, que hem escoltat abans, establint un estàndard increïble que assoliria durant la resta de la seva carrera. El compositor, aleshores tenia 23 anys, va celebrar un èxit massiu que va viatjar arreu, guanyant un Grammy la millor cançó country el 78 i la cançó de l'any, el 79, de la Country Music Association. Però no només aquestes, altres peces, com per exemple aquest When You Sing Nothing at All, que primer va portar a l'èxit en Keith Whitley i després l'Alison Krauss.

Després del seu primer gran èxit, Don Chilson va continuar tenint un èxit impressionant. Els seus 50 senzills que van entrar al top 10 han jugat un paper important en carreres com les d'en Kenny Rogers, en Randy Travis, The Judds, The Nitty Gritty Dirt Band, Tanya Tucker, Mary Chippenham Carpenter, Keith Whitley, Alison Krauss i molts d'altres. Va aconseguir 25 números 1 al llarg de la seva carrera, va ser el compositor de cançons country de l'any de l'ASCAP del 88 al 91 i va guanyar 3 premis de la Country Music Association a cançó de l'any, 2 premis de l'Acadèmia de Música Country, també cançó de l'any, i 2 Grammy al llarg de les seves 5 dècades en la música. Una cançó que ja hem escoltat, va ser la cançó de l'any de la CMA, el 87, el Forever and Ever Amen, però una altra va obtenir el títol tant de l'Acadèmia com de l'Associació. Va ser cançó de l'any On the Other Hand, que escoltem amb en Randy

Va ser inclòs al Saló de la Fama de l'Associació de Compositors de Nashville el 1993 i va entrar al Saló de la Fama dels Compositors de Nova York el 2012. El 2017 va ser inclòs al Saló de la Fama de la Música Country, unint-se a només 5 altres compositors del Saló en aquell moment, inclosos Bobby Braddock, Hank Cochran, Harlan Howard i Vodoloy Felice Bryan. I el 2022 es va convertir en l'únic compositor no artista inclòs com a membre del Grand Ole Opry en els 100 anys d'història del programa. Actuat habitualment durant els darrers anys, sempre fent broma amb el públic dient que potser no sabien qui era, però que coneixien les seves cançons. De tota manera, sí que alguna va publicar ell. Per exemple, aquest tema, el 1979, va cantar el You're the One Who Rewrote My Love Story.

The Gambler la va compondre ell sol, però altres temes importants de la seva carrera els va fer al costat del seu bon amic Paul Overstreet, com aquell Forever and Ever Man o aquell When You Say Nothing at All, o amb altra gent amb la qual va col·laborar, com per exemple amb aquest altre número 1 que també ens va portar, en aquest cas, per en Mark Chestnut. Des de l'àlbum del mateix nom i al costat d'en Billy Lindsay, varen compondre aquest Almost Goodbye.

anirem escoltant cançons que va portar el número 1, però també escoltarem cançons interpretades per ell, perquè si ben parlat d'aquell senzill del 1979, a través dels anys també en va publicar algun àlbum, com per exemple aquest del qual ara escoltarem el tema que obria el disc. El 2010 en Don va publicar un disc que portava el nom d'Allergic to Crazy, i aquesta és una de les cançons en què en formava part d'aquest àlbum. If I

0: Can I have myself a cigarette? Can I eat a Big Mac? Can I have a big icy Coke with a little bit of Jack? If the angels all laugh at me, if they say hell no, then I'd have myself a cigarette and I'd be ready to go. I'll have myself a cigarette and I'll be ready to go.
1: El Club del Country, amb aquest Cigarette d'aquest àlbum que us deien del 2010, que ens aportava en Don Shields. Avui, programa especial d'homenatge amb un dels més grans compositors que ha donat la història de la música country, que ens va deixar a principis, a mitjans d'aquest mes d'abril de 2026. Una altra de les cançons, com deien, que va portar el número 1, va ser el tema I Know Where I'm Going, que va compondre al costat d'en Craig and Big Heart i en Brent Maher, i que va portar el número 1, aquell duo fantàstic anomenat The Judge, des del seu àlbum Heartland.

Com hem dit, un dels grans protagonistes des dels seus orígens d'aquest meravellós lloc que els que hem estat doncs sabem la màgia que té el Bluebird Café. Aquest és un disc que van registrar i va publicar en directe Live at the Bluebird Café and Don Schlitz el 2001. Schlitz, també he sentit que el pronuncien alguna vegada amb el seu cognom, d'aquells noms que a nosaltres se'ns fan estranys. El 2021 va publicar el que jo sapigués el seu darrer treball discogràfic, Mountain Top. D'aquest, l'any anterior havia sortit un senzill que avui també recordarem a càrrec d'en Don, deixem-ho així, Don, Red Satin Dress.

fins al final del programa anirem recordant cançons amb diferents protagonistes, i això sí, de les cançons que en Don va escriure sol o acompanyat amb d'altres artistes i que van arribar al número 1, com per exemple, molt recordada per als amants de la música country, un dels grans temes de la formació Alabama. Va ser el segon senzill de l'àlbum d'Alabama anomenat igual. La va escriure al costat de Dave Loggins amb Lisa Silver també. Aquell fantàstic, fabulós 40 Hour Week for Living.

Aquesta fabulosa cançó "Forge Your Week for a Living", que ens aportava a Alabama, arriba al número 1 en la ploma d'en Anton Schlitz. Pronuncio així ara mateix. "I Won't Take Less Than Your Love" és una cançó que va escriure al costat del magnífic i també meravellós compositor Paul Overstreet. La van enregistrar Tanya Tucker amb en Paul Davis i el mateix Paul Overstreet. Era el segon senzill de l'àlbum "Love Me Like You Used To" de la Tanya Tucker. També va arribar al número 1 aquesta cançó, estem parlant del 1987.

no ens quedarà temps per escoltar tots els números 1 que havia preparat, com el You Again, aquella cançó I Chose You Again, de Paul Overstreet i el mateix Don, de The Forrester Sisters, o aquell Strong Enough to Bend, que també va arribar al número 1, al costat de Bethany Salchama, la va compondre una cançó cantada per Chania Tucker. Però pràcticament la darrera, després d'una sorpresa, el One Promise Too Late, Dave Loggins amb Lisa Silver i en Don, a la composició, la Reba McEntire el va portar al número 1, també el 1987.

0: una cosa que no solem fer mai, però que avui la farem. No recordo si alguna vegada en tots els 2.000 llargs programes que hem fet ho hem portat a terme, però avui ho farem. En homenatge a Don Slitz, aquesta cançó que ja hem escoltat en segon terme en la veu de Kenny Rogers, la tornem a repetir, però l'escoltarem en la versió original, que també va treure com a senzill en el seu moment d'en Don. Un homenatge, doncs, que hem dedicat avui al Club del Country perquè se'l mereix aquest personatge que ens ha deixat ara mateix, un dels grans, si no el més gran compositor de la història del country. És The Gambler. Fins la setmana que ve.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us and he commenced to speak.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Na, na, na, na.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, no, no, no, no, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
5: Duro con él.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us portem a una persona que viu al barri de la Plana. Al llarg de l'entrevista ella ens explicarà on ha viscut, on ha nascut, quines són les seves vivències. Parlarem de diverses coses, tant de música, parlarem d'esport sobretot, parlarem de viatges i de totes les coses que a ella la preocupen. Avui tenim a la Montse Sant Martí Puig. Molt bon dia, Montse.
3: Bon dia.
2: Com he dit, veïna del barri de la Plana, i vas arribar aquí a Esplugues l'any 1975.
3: Sí, crec que sí que era 75. Tres anys després de casats ens anem venir a viure ja permanentment a Esplugues.
2: Quin és el teu primer record que tens de quan vas arribar aquí a Esplugues a viure?
3: Molt maco. Veníem de Barcelona, d'un barri de dalt, de Montbau, aquella zona. I anem a arribar aquí i al vespre arribàvem tard, i el veí de baix, que tenia una botigueta, me'n recordo que ens deia: necessiten alguna cosa? I això ens va sobtar moltíssim, el meu marit i a mi, que a la nit, a les 9 del vespre, com alguna vegada havíem comprat alguna cosa que ens faltava, ens deien: els hi falten alguna cosa, que anem a tancar. Això a Barcelona era impensable. Ens va agradar molt i ens hi anem sentir molt de pressa, molt a gust.
2: Tot i que el barri de Montbau, tot i que està dalt de tot de la muntanya, a la falda de Collserola, tampoc no és que diguem que forma part de la gran ciutat. També és un barri acollidor, eh? No és molt gran, i a l'època que tu vas viure no hi vivia molta gent, a Montbau.
3: Sí, hi havia un cementiri que donava a nivell del pis on vivíem. El cementiri on estava enterrat, em sembla que el Carrasco i Formiguera, em sembla que era, ens donava a nivell, perquè la muntanya era així, i l'edifici era tan alt que vèiem els morts i els enterraments allà ben bé. Era un cementiri de poble. Sí, estava bé, eh? Perquè caminaves una mica i et trobaves ja en el camí de ronda, fins i tot podies caminar, però la familiaritat que n'hem trobat de seguida aquí no l'hem trobada, no l'havíem trobat allà al barri aquell.
2: Per tant, et trobes una Esplugues acollidora, amable...
3: Sí, molt bé.
2: I a més una Esplugues que també es veu al mar, com a Montbau.
3: Ah, exacte, sí.
2: Per tant, això no vas trobar a faltar aquest passatge, eh?
3: No, però des de casa no el veiem.
2: No el veiem.
3: Vaja, però des dels
2: carrers.
3: Sí,
2: des dels carrers i el terrat de Montbau, sí.
3: Sí.
2: Quins records més tens de la teva infantesa? O joventut, fins i tot.
3: D'infantesa, jo vivia a Gràcia. Vivíem a Gràcia, a la meva família. Fins als 15 anys vaig viure a Gràcia. I després anem a anar a viure al Guinardó, allà a l'avinguda de Montserrat, davant de l'escola del Mar, que hi havia allà. Anem a estar molt bé, eh? És un lloc molt maco i molt bé. També aquests són els records físics. El meu pare treballava, tenia una fàbrica de caixes de cartró, o un taller de caixes de cartró. Ara és fàbrica, però abans era un taller. I tots hi col·laboràvem, o sigui, nosaltres érem nenes llestes, perquè les vacances volíem anar a treballar, volíem anar a l'escola, perquè si no ens tocava llevar-nos més d'hora i anar a la fàbrica a treballar. O sigui, des de ben petites i petits, som dos germanes i un germà, hem treballat sempre a la fàbrica, estudiar i treballar, clar. Fins que anem a acabar la carrera, i llavors doncs vaig dir: jo vull el meu.
2: I què vas estudiar, Montserrat?
3: Primer vaig estudiar mestre a l'escola de magisteri. Vaig fer magisteri, però al mateix temps ensenyava... Jo nedava, era nedadora del Club Natació Catalunya, i vaig veure que m'agradava molt ensenyar i que el meu era ensenyar, però m'agradava principalment ensenyar esport. I aleshores vaig tenir la sort, vaig anar a uns campionats internacionals, i en aquell temps hi anava una senyorita d'aquelles de la secció femenina i coses d'aquestes, i em van enredar, bueno, no em van enredar, jo vaig preguntar: on es pot estudiar educació física? I hi havia dues possibilitats: estudiar l'elemental o estudiar el títol superior, que només es feia a Madrid. i me'n vaig anar a Madrid. El meu pare primer em va dir que ja ho veuríem, però al final li vaig donar els papers preparats, tot signat, i vaig estudiar Educació Física, que ha sigut el meu ofici. Però penso que també era el meu ofici de mestre d'Educació Física. Bé, no sé, aquest seria el començament.
2: L'esport ha acompanyat tota la vida, ho acabes de dir, eh?
3: Sí.
2: Ha sigut,
3: sí,
2: finalment, sí, la teva professió.
3: Ha sigut. Primer, de molt petita, fèiem música. El meu pare eren molt musicals. Es van conèixer amb una coral, a la Coral Núria de Gràcia, de la UEC de Gràcia. I els meus pares cantaven a la coral, nosaltres ja des de petites cantàvem a la coral o fèiem música allà, a l'escola. Però després em vaig ficar en el món de la natació i això ja no era compatible perquè era diari, moltes hores, al mateix temps estudiava magisteri, va ser més complicat. I després ja me'n vaig anar a estudiar Educació Física a Madrid, que vaig deixar de nedar perquè

0: fent el que podia. I vaig anar rascant la guitarra, cantant allà. Eren uns temps molt diferents dels d'ara. Podies anar a Madrid, fins i tot en una escola, en una residència que era d'una gent que no lligàvem gaire, i tu podies parlar de tot, podies parlar en català. No hi havia cap problema. Cantava Raimon, totes m'aplaudien, totes anaven allà i felices. Alguna et deia en Cristiano, però bé, era una minoria, però eren uns temps molt diferents, eh? Jo estic molt preocupada perquè hem canviat completament. Jo allà parlava en català, les quatre catalanes que eren en el curs, i deien, vale, bueno, aquesta és en Cristiano, però va, i feien en broma, eh? Ho feien en broma i ja ho entenien. Bé, va ser així, i vaig començar a tocar la guitarra i a cantar allà. Traduïa les cançons, els explicava, i les senyores aquelles de la secció femenina, totes muy bien, molt contentes i molt apanyades, no sé, jo, si això és important, però penso que ara això no existeix. Anem a campionats al resta d'Espanya i no se m'acudeix portar una senyera. Cosa que tota la vida, des de fa, quan eren els anys 70, que no havia mort ni el Franco, anàvem amb la senyera i la posàvem allà penjada al darrere de la banqueta d'esport, i ara no podríem anar-hi, se'ns ficarien damunt. O sigui, ha canviat molt unes coses i a mi em sembla que per pitjor.
1: Anirem després aquest repàs polític que farem amb la Montserrat. Montserrat, com et marca tu aquesta època de la guitarra, de rascar cançons, de cantar, perquè hi ha una època a la teva vida que t'influeix tot el tema musical?
0: Sí, quan vaig tornar a Barcelona, jo era escolta, i dins de l'escoltisme, doncs, hi havia, de vegades ens trobàvem, estàvem en un foc de camp, i què tocava? Pues agafar la guitarra i posar-se a cantar. I era molt maco. Un dia em van sentir uns, aleshores em van liar que vés a fer aquest concert aquí, i ara el concert allà. Després tenies un representant que et deia ja els dies que havies d'anar, però al mateix temps treballaves de professora d'educació física, la qual cosa dona que la veu la fa servir molt, és a l'aire lliure, sues, entres, molt complicat. I també anava a la Radioscop amb un programa amb el Salvador Escamilla, vaig estar molts anys, bueno, un parell d'anys, eh? Anant dos dies o un dia a la setmana allà a cantar. Vaig tenir la sort de conèixer gent molt maca com el Lleó Borrell, el que era poeta, el Josep Maria Andreu, que és el que feia les traduccions de cançons franceses, i que li vaig cantar bastantes cançons.
1: Va ser una època molt important, eh? Perquè el Salvador Escamilla va fer una feina ingent en aquest sentit.
0: Preciosa, preciosa, era una bellíssima persona, tot i que, bé, no ho diré, però era un senyor molt maco, molt. I a ell li agradava una de les cançons que em va donar el Josep Maria Andreu perquè cantés jo, i ell les volia cantar. I penso, i jo sempre vaig dir, són cançons més properes a tu, a un home que a una dona, perquè parlar d'un home que trobarem una dona i una no sé què, i clar, eren molt maques, a mi m'encantaven aquelles cançons. Eren de Leo Ferrer, del francès, i aquell senyor, doncs, el Josep Maria Andreu volia que la cantés, i el Escamilla no volia que la cantés perquè em van dir després que és que ell la volia cantar. Jo vaig dir, bé, em sembla lògic, perquè és una cançó d'home, no és una cançó de dona.
1: I quina cançó era, Montserrat?
0: Era Vell Camarada, i la de Si Busco. Són cançons franceses, i que parlava d'uns passavolants que anaven pel carrer i que algun dia havien passat només menjant un animal d'aquests de l'aire, i que era molt trist. I unes cançons tristes que a mi m'agradaven molt.
1: Però, més alegria.
0: Però eren apropiades per un home. Estava ben segur, però bé, les vaig cantar bastant i anaven bé.
1: I aquesta època musicalment et porta molt lluny. Abans has dit que no, que tenia

0: la teva feina com a, sí, com a entrenadora, sí, i educadora, sí, sí, esportiva, i per tant és una època curta per tu.
1: Sí, curta, va ser curta perquè va haver-hi un moment que vaig dir s'ha acabat, i vaig tallar, perquè em sabia greu, però vaig veure que havia d'escollir entre l'esport, que m'agradava molt ensenyar i tot això, o cantar.
0: Que tirava més l'esport, evidentment.
1: Tirava més l'esport. I el cantar, tot i que m'ho passava bé i era molt maco, però també soc molt nerviosa, a vegades havíem anat en llocs amb més de 1.000 persones, a Cervera, me'n recordo el pavelló que hi havia el Serrat, com a primer, però després teníem els quatre que anàvem al darrere i cantàvem les nostres cançons, i clar, tanta gent, jo és que tampoc m'agradava la gent, o sigui, no m'hi sentia molt a gust.
0: Et feia pesar d'una mica de...
1: Exacte, sí, eh? Crec que és una mica de timidesa o el que fos, però...
0: Quina edat tenies?
1: Pues llavors ja en tenia 22, dels 22 als 24 va ser, no, 21 vaig acabar la carrera i vaig venir a Barcelona, i després fins als 24, així vaig estar cantant.
0: Per tant, després... que veig que vas perdre una oportunitat que tu no la volies, de poder ser una cantant coneguda a casa nostra.
1: Bé, jo crec que... alguns diuen, en el diccionari de la cançó catalana, diu Montserrat Sant Martí, cantant mala guanyada. En un altre lloc he rebut uns escrits d'uns companys i diu mala guanyada, tot arreu. Però és que no crec que... no era el meu... jo m'agradava per català, perquè ho feia perquè jo sóc catalanista i ja està, no tinc res de política, però em deien, és que si ets catalanista ja fas política. Dic, bé, doncs serà aquesta política, l'altra no m'interessa, perquè havia cantat amb l'Ovidi Montllor i havíem xerrat, anat de viatge junts, i xerraves amb ells i tot això, i veies, jo la cosa política tampoc no m'interessava gaire, però bé, era això.
0: Doncs deu dir no per no interessar-te amb els noms que has dit, i les persones que has mencionat estaven políticament molt identificades.
1: Sí, sí, sí. No, era gent maca. Però sí, bé, per exemple, Lluís Llach, anem a cantar moltes vegades amb ell i va ser molt maco, molt bé, era un bon tio. És el que recordo més estima, eh? Anem fent bastants viatges a pobles, quedar-nos tancats en un dia que se'ns va espatllar el cotxe, i anem a tenir la Dolors Lafitte i jo dormim una habitació, els nois a l'altra. Va ser... hi ha moltes aventures que van ser molt maques i que recordo molt d'estima, però no tenia caràcter. I a més avui, perquè com havia de venir aquí i m'havies demanat una cosa, he llegit un escrit i posava, no tenia, era, la Montserrat era un que feia uns comentaris, que ha fet una espècie de llibret de la cançó catalana, i posava, no tenia molt d'interès, eh? Jo no el recordo gaire, i em va posar, no tenia molt d'interès perquè nosaltres ja volíem, i possiblement si m'ho arriben a dir, perquè era un grup, era un grup de, que tocaven i molt bé i tot això. Però si m'ho arriben a dir, que a cantar amb ells, potser m'hi hauria animat. I vaig cantar un parell o tres de vegades, en concerts. Però no m'ho van arribar a dir. I ara me n'entero que els havia fallat la Glòria, no sé si la coneixes tu, no, perquè ets molt jove, però bueno, hi havia una noia que es deia Glòria, que era una cantant i que tenia moltes il·lusions de ser ella sola. I jo, això d'anar sola pel món, m'ho havia passat molt bé, aquests concerts que havia anat amb aquesta colla, que hi havia un que tocava la berra, l'altre tocava la flauta, l'altre el violí, una cosa ben rara, ben estranya, i jo rascava la guitarra, i allò m'ho havia passat molt bé. I si m'ho arriben a dir, jo a vegades em fa gràcia, dic, un dia li diré, si m'ho arribeu a dir, m'hi hauria ajuntat perfectament. I ells no explicaven com volguem dir, és que no tinc interès, i clar, ens havia fallat aquest, i van començar, però bé, són coses de la vida que no em sento gens...
0: que han passat i ja està.
1: Sí.
0: Montserrat, pel que m'estàs explicant i pel tipus de feina a la que t'has dedicat al llarg de la teva vida, és molt important per tu treballar en equip.
1: Sí, sí, penso que és fonamental. Quan en una escola he trobat un equip de gent que hem treballat més o menys a gust, que ens hem planificat la feina i que hem anat junts, perquè els d'educació física sempre som una part molt separada del reste, però si has trobat una persona que t'hi sents a gust i portes una línia i tots ens respectem amb les nostres diferències, perquè són molt diferents. Els últims anys d'aquí a l'Institut de la Mallola, doncs el professor era de futbol i era de l'Espanyol i jo era del Barça. En aquell temps ensenyava els nens del Barça a volei, que eren nens de l'institut. De l'institut teníem l'equip infantil del Barça, ens ho pagava tot el Barça i va ser molt maco. I aleshores, doncs, però ens enteníem molt bé, ell venia del món de futbol, no era d'educació física, era d'un altre món, però ens respectàvem molt bé, jo vaig acceptar coses que a ell li agradaven i ell acceptava el 90% de les coses que m'agradaven, com jo també em quedava el 90 o el 80, doncs no era perfecte.
0: No et conec gaire perquè fa poc temps que t'he conegut. Ens hem conegut a les trobades a la plaça de l'Ajuntament tots els dimarts i això ho diem clarament i no ens en amaguem, perquè és una cosa que a nosaltres ens il·lusiona perquè compartim els mateixos anhels. Dic que fa poc que et conec, però pel poc que et conec estic segura que tu a la vida tots els problemes que se t'han posat al davant els has solucionat, perquè tens una alegria i una vitalitat que a mi em dona la impressió que tu ho has solucionat tot sempre amb aquesta força que et caracteritza i que una mica has deixat que la resta es faci partícip de les seves il·lusions i de tirar endavant. I un exemple és això que em dius, que aquest altre professor poder no estava del tot d'acord, però amb el teu caràcter sempre endavant.
1: No, i ell tenia coses molt bones i jo les vaig enganxar també, no era tan diferent, però dic que aquest moment també he treballat amb sords, amb nanos sords. 18 anys vaig treballar a l'Escola Municipal de Sords de Barcelona, però era preciós. Una de les millors mestres que he conegut, jo n'he conegut dos, que jo, xapó per les senyores, una era a l'escola Aula, que també treballava, i una altra a l'escola aquesta dels sords de Barcelona. Perquè nosaltres, els d'educació física, teníem el pluriempleo, això que molts diuen, no? Això era normal, anàvem dos, tres escoles i no, fins que no he estat a un institut, no he tingut un horari sencer en una escola. I a l'escola de sords era molt maca, molt, una directora que era una iaia, però la tia que bé entenia, que bé parlava, que bé movia els nanos. Sempre recordaré un nano, una mestra li venia i deia, és que aquest nen no li surt la ca, la ca. I jo estava escoltant, perquè a mi pensava que em dedicaria els últims anys, i quan sigui més gran deixo l'educació física i em dedico a mestre de sords, perquè em va agradar molt. I veies la senyora que no sé,
0: gesticulant unes
1: coses, i el nen treia la ca. I això és que em vaig quedar bocabadada. Era meravellosa aquella dona. En aquell temps els nens eren sords, purament sords, i aleshores amb gimnàstica fèiem virgueries. Vaig intentar fer vòlei amb ells fins que vaig fer un partit. I vaig donar-me compte que, clar, ells no s'escolten. I el mateix àrbitre ens deia, i per què no se dicen mía? O així, dic, és que no se senten, clar. O sigui, vaig veure que els podia ensenyar vòlei, o sigui, vaig ensenyar vòlei, però no podien jugar partits de vòlei perquè no hi havia la possibilitat. He après molt amb aquestes cagades que vas fent ensenyant i tot això, però va ser molt maco, L'escola de sords va ser molt maca, fins que llavors ja va venir una colla de gent que la millor cosa és que no sapiguessin res de nens sords, i tu veies els nens que feien el que volien, estava prohibida la mímica, que ara és una assignatura, és una cosa de riure, i me'n recordo que venia el director i et deia, ¿qué me ha dicho este niño? I li deia, pues te ha dicho puta y maricón. Ai, perdoneu, però coses d'aquestes que a mi m'encantava aprendre a parlar amb ells, sí, no. I que ells m'entenguessin, i a vegades em deien, no sé, llama, sí, però fas així, no? Però també es pot fer així, però nosaltres ho entenem, eh? Et deien, o sigui que...
0: De fet, hi ha entitats que tenen tallers del llenguatge de signes.
1: Exacte, ara però sí. En aquell temps, no. En una escola de sords era prohibit, els professors no havien de saber res de sords. Jo quan vaig veure aquella pandilla que van arribar, els antics se'n van anar repartits a les escoles de Barcelona. I eren els que sabien ensenyar a parlar. I els que es van començar allà havien de tractar els nens. El primer dia que vaig anar a una classe a buscar els nens petits, dic, un nen d'aquí, un nen mirant a l'altre cantó, així, i dic, i com s'enteren? Pum, anar donant copets als nens. Els professors no havien de saber perquè se les havia de tratar com a los niños oyentes. I ho dic en castellà perquè allà s'ensenyava en castellà als nens, sort, si jo deia.
0: Ara tenim llenguatge de signes en català.
1: Ja, ja, ja.
0: De fet, hi ha una entitat aquí a Esplugues, a l'Espluga Viva, que va intentar fer un taller de signes en català, de llenguatge en català, i no vam poder fer el taller perquè la gent no es va apuntar. Necessitaven un mínim de persones per apuntar-se, però sí que és veritat que hi ha gent molt sensibilitzada en el que els interessa el llenguatge dels signes.
1: Sí, sí.
0: I de fet, tenim una cultura que parlem molt alt i cridem molt quan parlem. Mm. I poder aprendre què és el silenci també seria maco.
1: Oh, i tant. A la classe aquella no em gastava la veu, aprofitava per no gastar la veu, i perquè parlaves però sense fer so, parlant, i vaig aprendre a baixar la veu a les classes normals, perquè clar, amb ells podies anar parlant baixet i anar fent, gesticulant les coses, i s'entenaven perfectament, i era fluixeta, en sabia poc de parlar perquè ningú me n'havia ensenyat, només veient els nens, i els nens deien, això es diu d'aquesta manera, tu ho fas d'aquesta manera, però ja t'entenem, eren molt macos, molt, molt. Va ser una experiència molt maca, aquesta també la considero molt important.
0: En la teva vida professional, com has dit ja fa estona, has hagut de fer servir molt la teva veu, perquè quan estàs en un partit,
1: sí,
0: has d'aixecar molt la veu.
1: Sí. Bé, potser amb un partit menys. Això que veieu els futbolistes, que l'entrenador que fa aquells crits en vòlei, això, si tu no has treballat abans, molt difícilment t'entendran, eh? Un bon entrenador, sempre opino, és el que diu, enrere, endavant, més aquí. Els nanos et veuen i ja saben el que tu els hi diràs, i no necessites, però els entrenaments sí, els entrenaments, sues, vas al darrere, tires pilotes, ara tires una pilota amb un nano, i això no t'ajuda gens a funcionar, a que la veu se t'arregli.
0: Has dedicat a fer entrenaments amb vòlei masculí o femení, o has fet de tot?
1: He fet, en principi, jo vaig començar amb una escola, una colla de nanes em van venir, em van dir, l'any que vaig començar a treballar a aquesta escola, que és el primer any que vaig treballar després d'aprovar la carrera, i em venen i em diuen, ens ensenyaries bàsquet? Dic, home, jo bàsquet, la veritat, no soc, però vaig fer l'especialitat de vòlei a la carrera, i m'agradava. I vaig dir, si voleu, us ensenyo vòlei. I em van venir una colla de nenes grans, de 15 anys, ja grandetes, i m'hi vaig dedicar. I anem a començar, van agafar aquí, érem 8-9 noies, i de seguida van pujar a primera divisió i tot, amb 3 anys. En aquell temps era fàcil, eh? Aquell temps es podia fer. Ara, amb 3 anys, i amb nenes començades a 15 anys, impossible. Ara, en aquell temps també ho vaig aconseguir, perquè hi havia un parell de jugadores, noies, que tenien talent, i el talent també es paga. Però anem a agafar aquella colla i vaig començar a l'escola que jo donava classes d'educació física, però això era lliure, per al meu compte i així. I de mica en mica anem a anar fent equips, perquè l'escola era gran, i anem a començar a fer equips, equips. Les noies només feien vòlei. Esclar, anem a ser l'equip que hem sigut més vegades campió d'Espanya i més vegades campió de Catalunya de vòlei en aquells temps. Algun any pues, havíem quedat primers i segons, o sigui, l'equip d'últim any quedava primer i el de segon any quedava segon, però és que la diferència que ens ho preníem, jo m'ho prenia molt en sèrio, i tenia un equip. De seguida vaig anar recollint noies que eren d'aquestes que havíem començat i feien d'entrenadores, i només érem dones entrenadores a Sant Isabel. Era una escola que es diu Sant Isabel i que en aquell moment existia, i que ara ja no és això, és una altra escola. Ho vaig deixar perquè va deixar de ser Sant Isabel.
0: Montserrat, l'esport, dedicar-te a l'esport ha condicionat la vida familiar? Perquè, clar, vol dir treballar al llarg de la setmana, entrenaments, partits...
1: He tingut sort. Aquestes coses no es poden fer una dona o un home, fins i tot un home sense la col·laboració de la dona, de que digui, mira, aquestes hores estàs entrenant, però jo me n'encuido dels nanos, i així. El meu cas, el meu marit, ens hem conèixer en un curs d'entrenadors. Ell, el seu ofici, és aparellador. Però ens hem trobat a Santander en un curs d'entrenadors que vàrem anar, i d'allà, a l'any següent, ja ens hem casat i ens anem a veure uns 30 dies en tot l'any, perquè, clar, ell entrenava un equip, ell treballava a Huarte, en una empresa que el veien enviat a Badajoz, i allà estava fent una obra d'aquestes del ministeri i coses d'aquestes, i llavors ens vèiem quan ell no tenia partit. Doncs llavors ens veiem a Madrid, o una vegada ens anem a veure a Mallorca, perquè jo vaig anar a Mallorca a jugar amb les meves noies. Durant un any vaig calcular que uns 35 dies ens anem a veure, comptant els 20 dies que ens anem a conèixer en el curs d'entrenadors, 22 dies que anem a estar junts en un curs d'entrenadors. O sigui que va ser ben bé el voleo. I ell va deixar la feina d'allà, va venir a Barcelona. Li tinc que agrair això, perquè si no, no hauria pas aconseguit.
0: I al principi ens has dit que vas venir a viure aquí a Esplugues quan feia just 3 anys que us havíeu casat.
1: Exacte, sí.
0: I per tant, la compaginació familiar hauria de ser més fàcil en el moment que veniu a viure aquí a Esplugues?
1: Llavors no treballava a Esplugues. He treballat des de que ja van haver-hi oposicions i vaig fer-les. Llavors jo treballava a Sarrià, que dins de tot treballava a Aula, a Sant Isabel, a aquesta escola, i a l'escola de Sors, que era a Montjuïc, però bé, anava amb un cotxe amunt i avall i anava sortejant tot. I després, les nits, ell durant un temps va estar col·laborant amb mi també, ja hi havia un home, ja no eren tot dones, i bé, i anem a anar fent. Després, esclar, ell ja va entrenar al Barça, ja es van anar els homes ràpidament. També vaig dir un dia, una colla de noies, que eren molt maques, i que havien sigut companyes meves de jugar, i arriben a casa, el meu marit no el coneixien de res, acabava d'arribar a Barcelona. És el típic masclista, que les dones ho som. Dic, escolta, el meu marit va arribar, i venen a casa a proposar-li que faci d'entrenador de l'equip seu, que era l'equip més important de Barcelona, diguem-ne. I aleshores jo vaig dir, escolta, i a mi mai m'heu demanat això? I ell no havia entrenat mai un equip de categoria important ni res, però és un home, el típic. I els hi vaig dir, i era una noia, una que és periodista, molt maca, però li vaig tirar en cara, dic, escolta, a mi, el més segur t'hauria dit que no, perquè jo sóc molt de... he començat una cosa i això és com aquí a Esplugues, que treballem i l'edat que tinc i encara continuo perquè m'agrada que sigui el millor, que ho facin el millor possible, sóc una mica matxaca i així. Però segur que els hi hauria dit que no, però dic, no mai ho heu proposat, i en canvi... aquest senyor no el coneixeu de res. no hi va anar en aquell moment perquè no podia per la feina i tot això. Però amb fill ho hem solucionat amb cangurs. Després algú t'ho treu encara. No el fill, eh? El fill no. No. Són altres coses. Altres coses et diuen, podries haver-te dedicat més a fer coses. El meu fill ha sortit força bé, molt maco. Està fent d'entrenador també, és geògraf. I, bueno,
0: aquí a Esplugues també fa
1: sí, d'entrenador? Sí, fa el vòlei d'Esplugues. Al final ho hem aconseguit i em va costar, però al final ha vingut i fa d'entrenador de l'equip juvenil i júnior. I bé, i espero que de mica en mica nosaltres ja ho deixarem, però jo ja m'he posat un tope i el marit, a veure...
0: Quina edat tens tu ara, Montserrat?
1: 77 anys.
0: I encara segueixes amb la mateixa il·lusió i força...
1: Home, és perquè jo penso que això no es pot perdre.
0: Vida,
1: això no
0: vida.
1: Es pot perdre. Sí. Perquè si no faig això, en faré una altra. Jo pensava que em dedicaria molt a fer fotos, perquè m'agrada molt fotografiar i fer fotos i així, però no tinc temps.
0: Doncs sàpigues que aquí a l'Avenç tenim la secció de fotografia.
1: Ah,
0: tenim bé. Una de les seccions de l'entitat, que és fotografia, que penso que ara només hi ha un parell de dones. Però estaran encantats de que l'entitat o la secció creixi i que es puguin incorporar dones. Per tant, si un cas ja et convido ja com a secció que som la ràdio de l'Avenç,
1: ho intentaré.
0: A que sàpigues que tenim aquí a Esplugues una entitat que es dedica a la fotografia. Sí. No vull deixar el tema del vòlei i tampoc vull deixar el tema que estem enllaçant ara del masclisme, perquè aquestes darreres setmanes hem tingut uns problemes que han sortit als mitjans de comunicació i que evidentment no voldríem deixar de parlar-ne, de tot aquest masclisme que envolta, ja no vull dir ni el vòlei ni l'esport, la nostra societat. Què ens està passant?
1: No ho sé, jo estic molt preocupada perquè veus amb nanos ben petits, ja ho veia els últims anys que he treballat de professora, que deies, mare meva, anem malament, vas veient... I pensava, bueno, ja ho solucionarem. I veig que ni veient les imatges de les coses de que han tingut problemes aquests nanos que han fet coses greus, i cada dia es senten més valents, perquè la societat, jo suposo que no els para. No sabem parar-los, no sabem ensenyar-los prou bé, no són prou... exigents des de joves, des de petits, veure una actitud una mica masclista. Jo veig que fan a les escoles moltes coses, però a l'hora de la veritat no, potser sí que es veurà això que han fet ara, nanos de 6 a 8 o 9 anys, però dintre d'uns anys ho veurem. Però els que són ara de 12 a 20 anys és molt malament, una promoció molt dolenta, jo crec.
0: I a més, des dels mateixos clubs infundeu aquests valors de respecte, d'igualtat. Quan vam parlar amb el president de l'equip de futbol de Can Vidalet, tenen tot un ideari, tot un programari d'antifeixista, antiracista, de respecte. Quan hem parlat amb l'equip de bàsquet d'aquí d'Esplugues, exactament el mateix, el voleibol també. Vull dir que des dels clubs també feu aquesta feina educacional, de valors, però tot i això trobem alguns equips que segurament també
1: persones.
0: Ho fan, però són els nens aquests que...
1: Són individualitats,
0: sí.
1: Que una vegada juntats es senten valents. Però jo crec que el club aquest, no sé si dir el nom perquè em sap greu que ha sortit molt, que no tots són ells... I aquests, doncs, eren una colla, 3-4 nanos, i potser un entrenador poc preparat, que això també és molt important, perquè a mi, bueno, i suposo que la Laia, que és l'entrenadora d'aquest equip, que no és cap nena, és una noia de 22 anys, que ja és una adulta, i diu, clar, és que no m'hi havia trobat, i jo tampoc, amb 50 anys, no m'hi havia trobat en una situació així, i clar, ara tenim un protocol. Què es farà? La propera vegada que passi això, bé, ja ho tenim tot organitzat i tots els entrenadors a l'edat que tinguin faran aquest... Però en aquell moment, és que no havia passat, però és que ja hi hem entrat dins d'aquesta cadena de problemes.
0: Heu anat ràpids, perquè clar, si ja heu teniu un protocol en el que tots els entrenadors s'han de comprometre a complir-lo.
1: Sí, bueno, però heu... és que ells, jo mai he vist cap entrenador nostre, perquè estan bé. Quan agafes un entrenador ja mires primer que sigui bon estudiant, perquè si no, no podrà entrenar. Vas mirant una sèrie de coses. Humanament és una nena oberta, que no tindrà manies si té una nena amb unes dificultats d'ajudar-la més i coses d'aquestes. Tu mires les persones i no crec que cap entrenador nostre se li escapés que una nena comencés a dir les paraules o els fets, o un noi, si
0: passar.
1: Tinguéssim nois, que diguessin el que va passar aquest diumenge passat.
0: Hem de dir que aquest programa s'està enregistrant el 30 de novembre del 2022, i ha sigut aquest mes de novembre del 2022 que hi ha hagut uns fets que han passat i que us he vist involucrats, una de les vostres seccions de voleibol, i ja no direm més dades perquè ja s'ha parlat àmpliament, però que sí, Montserrat, que tot i que teníem l'entrevista emparaulada nosaltres fa molt de temps, doncs ara ens hem trobat aquest mes de novembre amb aquests esdeveniments tan, tan propers. Tens ara, m'has dit, 70 i escacs anys, ja estàs jubilada, i m'has dit que t'agrada viatjar, però que no ho has pogut fer fins que no t'has jubilat.
1: Sí, ho hem fet llavors. Hem estat molts llocs. Argentina, el primer viatge que anem a fer, Argentina ens va agradar moltíssim, preciós, la gent molt amable. Xile encara ens va agradar més la gent. Anem a estar bastant temps donant voltes per allà i va ser molt maco. Anem a veure vòlei, també anem a anar a veure vòlei, entrenaments
0: no,
1: de vòlei.
0: No.
1: Miràvem els diaris a totes les ciutats que arribàvem i ja... un entrenament, hi ha un torneig de no sé què, i anàvem allà. Però bé,
0: sí, és... imagineu-vos, la Montserrat i el seu home, quan van a una ciutat a viatjar, no busquen els museus, sinó els partits que es juguen.
1: També, també. Els museus, sí. Si són importants, però a Sud-amèrica, allà, a Argentina era més la natura, era fotografiar animals, flors, els ocells que es quedaven quiets, els ocells allà deien, i aquest ocell, que maco, i aquest, és que es queden quiets, és que
0: tu
1: pots anar, jo començava com aquí, des de lluny anar fent fotos i anar fent-ne més a prop, i de vegades estàvem a una distància de res, amb un ocellet d'aquests que aquí només aixeques el dit i ja se te'n van. Doncs jo crec que és un altre món, és un altre... Ells encara viuen molt primitius i no tenen... Els conills es paren perquè no se'ls mengen, els conills. Els conills els tens per allà al costat, al bosc, eh? Parlo a la Patagònia aquella profunda d'allà baix i... tan maco.
0: Eh? No se senten amenaçats i no fugen.
1: No, i els hi fas la foto, dius, vine aquí. No, tant així no, però vaja, quasi. I després també hem estat a Tanzània, Namíbia, a Tanzània, preciós, una gent, els imbes, anem a estar... anem a estar... molt bé, anem a anar amb grups que no eren d'aquests d'exhibicionisme i així, sinó anem a tenir, crec, bastanta sort i ens van portar gent que ens preguntava, el meu marit, anàvem amb quatre dones i ell, anàvem tres dones, tres, i li preguntaven, diu, i aquestes són les teves dones? Són les teves dones? I totes, i deien, no, aquesta és la meva dona, és aquesta. I quan et donen, quan has pagat per elles? I t'explicaven, no, jo tinc unes dones i les tinc totes en unes casetes, i deies que aquella, tenia diverses dones, però perquè se les podia mantenir, i tot això. I tu passaves molt bé. Jo crec que eren bastant naturals.
0: Sí.
1: Amb ma germana anem a dir, és bastant natural. Jo crec que no era... preparat això perquè ens semblava tan raro que ens diguessin aquestes preguntes. El de Namíbia també va ser una cosa així, que ens hem trobat en un lloc, anàvem passant i fins a les Catarates Victòria, fins allà dalt de tot, vam anar amb autocar, amb un camió i anar parant, i molt maco també, molt això que dius. I també anem a veure amb un els imbes, amb els altres aquests altres, els famosos.
0: Els Masai.
1: Els Masai.
0: Sí, jo vaig anar a Masai Mara.
1: Exacte, sí, el Masai Mara i tot això. Doncs veure tinc les fotos dels animals. Allà és on he disfrutat més, fent fotos d'animals. Tenir un lleó aquí al costat, el cotxe enganxat a terra i que no podíem sortir, i els dos lleons així, i la família allà, tot unes lleones amb els lleonets. Em vaig divertir molt fent fotos, però estàvem dient al final que s'estava fent ja de nit, i que això, al final es van moure i anem poder posar la reductora i anem sortir del fang, perquè, clar, però aventures d'aquestes és una cosa que disfrutes.
0: De tots aquests països, amb quin paisatge et quedaries?
1: Paisatge?
0: Una foto.
1: Una foto argentina. O Xile. Sí. Les muntanyes aquelles del el Chaltén, un barri que és l'última ciutat que van crear a Argentina, perquè se la disputaven aquella zona, Xile i ells, i van fer Argentina, van fer el Chaltén, que és com un poble de l'oeste. Eren casetes, més petit que això, de fusta, uns llocs per lligar els cavalls, perquè la vida allà, els carrers eren de terra. Això sí, al final del carrer, jo li deia al meu marit, allò és la senyera. I el meu marit, va, Montset, tu veus senyeres a tot arreu? Que sí, que és la senyera, al final d'un carrer. I era un restaurant que es deia La Senyera amb la Senyera, i eren catalans. Bé, eren catalans que havien tornat després de la guerra o coses d'aquestes, i els tios encara tenien allà i anem a menjar pa amb tomàquet i tot. Va ser molt maco allà al Chaltén. Hi ha unes vistes del Fitzroy i d'unes muntanyes del Saint-Exupéry i unes muntanyes precioses, i allà amb el còndor que passava, i les fotos, tu passaves bomba. Va ser. Aquells paisatges van ser molt macos. Ara, com a diferents, els d'Àfrica i la gent d'Àfrica, preciosa, encantadors, tots amables. A les 8 del matí havien jugat, a les 8 del vespre anterior, feia 4 hores que havien jugat, i ens van dir que el Barça havia guanyat el Manchester. Diu, perquè havíem estat el dia abans, ens havien ensenyat coses al Masai, ens havien ensenyat cosetes d'aquelles, de com les medicines que feien servir, les plantes i tot. I l'endemà al matí, quan ens venien a buscar, perquè era perillós més o menys el camí, doncs venien allà amb la seva llança i ens deien Barcelona 2, Manchester 0. I tots allà, nosaltres ni molt menys ens havíem enterat, perquè ni els mòbils funcionaven, no entenc com s'enteraven, però la gent maquíssima, de seguida connectaves amb ells, molt bé, molt bé. És un país, i els paisatges per diferents, era maco per els paisatges tan diferents. Jo els dic als meus alumnes entrenadors sempre, recolliu uns quants diners, perquè tampoc és tan car, i aneu a Àfrica. Perquè l'Argentina és més complicat, però Àfrica és conèixer gent, és viure. Hi havia camps de vòlei també, eh? I anem a estar, i també hem estat al Kirguistan, que això va ser un desastre, però bueno, al Kirguistan, a 3.000 i pico de metres d'alçada, hi havia uns pastors, unes pastores, que havien muntat el seu camp de vòlei allà, i com tenia una guia pro-russa, no ens va voler fer d'intèrpret. Però les noies jugant a voler, rematant i jugant la mar de bé, jugaven amb tècnica superbé, i estaven amb la família, suposo que a l'hivern estaven a baix, i l'estiu estan amb els animals allà en un llac, que no recordo quin és el nom d'aquell llac, que és un prat enorme ple de delways, ple. O sigui, feia pena trepitjar. Nosaltres que veiem una del Baix i diem, ni el guardem amb un paper i està prohibit i tot allò, allà feia pena trepitjar-les. Anaves tot el camp, tot de color rosa així.
0: Ara que ens estàs descrivint aquesta imatge, quina olor et ve? Quin record d'olor et ve? Perquè segurament que aquest paisatge va acompanyat d'una olor.
1: No t'ho sabria dir, això de l'olor. Sóc poc olorosa. Sí? Possiblement. Val. No sé quina olor podia ser. I segur que n'hi havia, eh?
0: D'herba, perquè... de terra mullada, poder...
1: Terra mullada, sí? Això segur, segur,
0: segur. Segur, perquè allà necessiten humitat.
1: Sí, perquè estàvem allà 3.500 metres d'alçada amb el prat aquell. Un va caure, un de nosaltres va caure de cul i es va mullar del tot, però perquè va relliscar, perquè era anar caminant damunt de floretes. I sí, podria ser l'olor a terra mullada, pot ser.
0: I de tots aquests viatges que has fet, un menjar que t'hagi impressionat, sigui bo o dolent?
1: Mira, això, el problema és que jo a Àfrica arribo i els 3 dies ja tinc la panxa malament, o sigui que ja ho tinc molt clar, que els 3 viatges que hem fet, sempre els 3 dies ja tinc la panxa malament, però vaig fent, vaig tirant, però ja no et ve de gust ni menjar, cosa que jo sóc molt menjadora.
0: Quan vam entrevistar a la Lluïsa Morera d'aquí d'Esplugues, em va recomanar: parla amb la Montserrat Sant Martín, ja veuràs com és una persona interessant que et pot explicar moltes coses, i així ha estat.
1: I la Lluïsa ho és.
0: I la Lluïsa també ho és.
1: La vaig conèixer amb l'escoltisme, perquè érem sí. Era de la Garba, de Noies Guies i així.
0: Sí, ja fa anys que us coneixeu.
1: Sí, ella devia de ser... Ella és molt més jove, bastant més jove que jo, i jo era cap de Barcelona de Noies Guies, i bé, i ella era una cap d'un esplet d'aquí.
0: Clar, perquè la Lluïsa tampoc és nascuda a Esplugues, vull dir, és espluguina, perquè si vivim a Esplugues som espluguines. Ella és a Barcelona, ara no recordo, em va dir el barri d'on era, i clar, després us heu retrobat també a Esplugues, perquè no us vareu conèixer aquí a Esplugues.
1: Sí, però jo crec que ja hi devia de viure, perquè jo recordo d'haver vingut a fer reunions
0: aquí,
1: a casa seva, que recordava casa seva, i sempre que dic que pujo, vaig caminant per allà al barri de dalt i així, i dic, m'agradaria saber on és, perquè tinc la imatge de la casa d'haver estat allà reunida amb tota una colla de noies, que fèiem reunions de noies guies, d'aquelles que es feien i que es fan, suposo, encara.
0: Montserrat, a qui ens recomanaries tu? A qui em proposes per convidar a venir aquí a la ràdio?
1: Mira, jo havia pensat en una noia, clar, tiro el meu d'allò, però és una noia que també, que penso que està molt involucrada, és una noia jove, deu tenir potser 24 anys, així, no ho sé, potser menys o més, no ho sé. És la Rosa Ruiz, que està molt involucrada en els castellers d'Esplugues, fa castellers. L'altre dia em diu, és que me'n vaig a assajar perquè fa els pastorets, coneix totes les coses aquestes de nens i d'aquí d'Esplugues. I a més, és una entrenadora molt maca, que ha començat des de petita fent d'entrenadora, i ara és entrenadora de l'equip sènior B, diguem-ne, el que totes les alumnes del sènior són sortides d'Esplugues. En l'any n'hi ha algunes que sí, i algunes venen de fora. Però en el B totes són d'Esplugues. Des de petites han ensenyat, han après a vòlei. I ella ara és l'entrenadora d'aquest equip sènior, i també és logopeda, és una noia, doncs, mestra, logopeda, i així. I penso que és un exponent de gent jove que treballa a Esplugues i que fa les coses, penso, bé. Jo l'aprecio molt.
0: Doncs moltes gràcies, perquè és important. De fet, estic pensant que totes les persones amb les que he parlat en aquest espai són dones grans, i per tant és una oportunitat que em dones per tenir una persona jove, i que aquesta persona també faci ara una cadena de dones joves.
1: Perquè ella segur que en coneix moltes. Cada dia em sorprèn amb noves activitats, i m'agrada, i penso que està no només amb els castellers, sinó
0: amb moltes més coses. Montserrat, alguna cosa que m'he oblidat de preguntar-te, de demanar-te, i que tu voldries explicar-nos o dir-nos, alguna cosa important?
1: No, penso que hi ha tantes coses importants, però bé, no en tinc. Però bé, que hem de cuidar la joventut aquesta, penso que això ja no ens pensàvem que ens ho trobaríem a casa, i ens ho hem trobat per primera vegada, que hem tingut que canviar la nostra manera de ser gràcies a aquests problemes, i que hem de ser durs. Bueno, durs, és que no necessites ser dur, tens que... tenen que entendre que s'ha d'anar per un camí, que les dones són respectables i que no necessiten ells per fer el xulo i tot això, perquè en realitat és que no tenen cap interès, aquests nois. I no donar-los molta importància, que també aniria bé, que nosaltres ens hem trobat ficats en tot aquest merder, i nosaltres ho anem a explicar perquè ens semblava que s'havia d'explicar, perquè ja que el club no ens havia dit res, ni s'havia disculpat ni cap cosa, doncs havíem de nosaltres parlar una mica. Però després ens han desbordat una mica. Els periodistes voleu molta carn, carn de canyó i coses d'aquestes, eh? I aleshores havia un moment que deia, Telecinco, ara ens truca, i coses...
0: I a més perquè va coincidir justament la setmana del 25 de novembre, i s'ha fet una bola molt gran.
1: Això.
0: Poder, si no hagués estat el novembre, que hagués estat el juny o juliol...
1: Hauria passat...
0: Hauria passat, no desapercebut, perquè crec que no hauria passat desapercebut, però no hauria tingut aquesta volada mediàtica en el que us han fet entrevistes a RAC1, a TV3, a diversos programes...
1: I d'Espanya, i de tot arreu.
0: De tot arreu.
1: Dius, nosaltres no volíem aquest enrenou. Volíem que se sabés i que es posessin fi a moltes actituds d'aquestes, i que l'única manera és denunciant-les. Però, clar, era... Després, pensant fredament, era molt imaginar-se de que no passarien coses, clar. I més amb aquesta setmana, que era la setmana idònia perquè els senyors fiquessin la pota ben ficada.
0: Doncs ha estat una oportunitat de superació i de millora pel vostre equip, i sí, també sí, per la resta d'equips i de persones que s'han vist involucrades.
1: Sí, sí, sí.
0: I doncs gràcies, Montserrat, novament, per haver compartit aquests 55 minuts amb nosaltres a Esplugues FM. Ja saps que tu i qualsevol persona del voli d'Esplugues, del teu entorn, qualsevol cosa que ens vulgueu comunicar i explicar, teniu els nostres micròfons oberts dintre de les nostres possibilitats. Som un equip humà de la ràdio petit, som tots voluntaris, com en el vostre cas en el boiler, que és la nostra afició, i la convertim gairebé en la nostra professió, encara que tenim professions i tenim el nostre horari laboral.
1: Exacte.
0: Val? Amb la Montserrat doncs hem parlat d'esport, de la seva joventut, hem parlat de música, de tots aquests valors que s'han d'infundar des de l'esport, d'aquest catalanisme arrelat que tens des de la teva joventut també, i d'aquest pas que hem de donar a la gent jove, i tots aquests valors que ens puguin transmetre i tots aquests reptes de superació que ens dona la nostra societat.
1: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Montserrat, novament, per estar aquí amb nosaltres. Ens veurem ben aviat pels carrers i les places.
1: Molt bé, gràcies.

Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la...

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
3: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
4: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
2: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
4: No, no és un bastó per recolzar-se, és un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
2: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
3: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent es ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
2: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
3: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar. En el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I aleshores què van fer? Van començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
2: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
3: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny. I dius, ostres, no sabia que estava aquí, no?
2: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
4: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena, I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura i per tant en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que hagin tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
3: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més perquè estan tots els músculs de del cap que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que bueno, fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
4: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. De amb fet, el sentit més ampli.
5: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
3: No soc una mica així, eh?
4: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
3: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? Deia, bueno, he aconseguit arribar fins
4: ara. El José Luis ens deia que ell feia 2 anys,
3: ah, sí.
4: Ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
5: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
4: Exacte.
5: Sí.
4: Sí.
5: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
3: No. Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però és com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
4: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico, no pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem, és el que diu la Carme, ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem...

0: començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
1: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, eh? Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica allò de ¿qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
0: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
1: Exacto, no volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. I ara
0: parlarem dels grups que deia
1: ella. Una massa crítica, per entendre'ns, sí, al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
0: En dos grups, dimecres i dijous.
1: Dimecres i dijous.
2: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
1: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
2: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé, eh?
1: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cou bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cou bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
0: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
1: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
0: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
2: Sí.
0: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
2: Sí.
0: Ho porteu una algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
2: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
1: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
0: Val.
1: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 sí, hores més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem estat aquí a Esplugues.
0: Sí.
1: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
2: Sí, com a màxim.
0: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
2: Sí. Sí.
1: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
2: No supera els 300-400
1: metres.
2: No el supera mai.
0: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
2: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que,

0: notes en el teu poble de seguida amb el cos,
1: de salut,
0: exacte, de salut i també el social
1: i psicosocials, podríem dir.
2: I aquesta facilitat per fer l'activitat
0: és fàcil,
2: és una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates pots fer marxa nòrdica,
1: que són relativament barats.
2: Exacte. Els bastons que els tens te'ls deixem nosaltres, els de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa, jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què, que és molt complex.
1: Que el lloguer de la pista.
2: Vale? Però no, marxa nòrdica, quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem, i això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
1: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
0: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estamos, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
1: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
0: sí,
1: l'esport.
0: Sí, per favor.
2: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
1: Sí.
2: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam.
0: I eren molts.
2: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs, els abrics. Val? Vull dir que, no, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
1: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
0: Sí, sí, és correcte.
1: Doncs felicitats,
0: sí,
1: a l'equip per assolir aquest
0: repte,
1: augment,
0: no? D'augment, sí, de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé,
2: No. Són bons, són bons.
0: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ell diu, vale.
2: Bueno, sí.
0: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, doncs ha fet que proliferi la marxa, no?
1: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta...
2: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
1: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
0: Sí. Jo vaig dir hola. Sí, sí. Sí, sí, vinga, on allà reunits.
2: Que va ser així,
0: Vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per
2: fem
0: tothom,
2: un
0: tastet. I a partir d'aquí doncs, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
1: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
0: Sí, eh? sí, correcte.
1: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria, i quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
2: Jo crec que Caminem lluny.
0: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
2: Seria una bona cançó.
1: Doncs vinga, molta marxa.
0: A tope.
2: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
2: A vosaltres per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
2: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
3: Sí, quan... podríem entendre sí. que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, Val. Sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
3: Exacte, som entitat, sí. som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
1: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
2: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
3: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
2: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
1: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
3: No, primer es va crear es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de nans. Ai, el ball de gegants. I posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista...
1: El Joan Amades,
3: correcte, del costumari.
1: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
3: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
3: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
3: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
3: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
3: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
3: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte algun altre, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena el tret de sortida és el dia de la Santa?
3: Depèn de l'any.
1: Val.
2: Depèn de quan calgui, si és abans del calendari, cap a setmana, després...
1: Clar.
2: Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora en forma part, m'has fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla, eh?
3: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té força.
3: Sí, sí, sí. Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
3: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
2: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
3: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
2: YouTube,
3: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. totes les, el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també utilitzeu la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
2: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Pastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
3: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
2: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha les diferents entitats... Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
3: sí, de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
2: sí.
3: Demanem disculpes ja públicament.
1: Ja. És que jo sóc de TIC, eh? O sigui que...
3: No. Però són donat. Tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
2: Sí, millor de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això que per Sant Joan sí que intentem també parlar dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
3: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
2: Sí.
3: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
1: Per Sant Joan, sí.
3: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no?, perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos, necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
3: Jo vull afegir dues cosetes.
1: Sí.
3: La primera és una crítica. Una
1: Digues.
3: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
2: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
3: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris, fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
4: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
3: Aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
4: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
3: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
4: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
3: Recordes bé, recordem tots.
4: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
3: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
3: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
4: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
4: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents a altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
3: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
2: Sí, cert.
4: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo poder en el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
4: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
2: i tant,
4: i de fet, per seguir conversant.
3: Sí, de fet he dit que tenia dues.
2: Jo en tinc una altra.
4: Vinga, som-hi.
3: Vaig a la segona i després ja et donc.
4: Sí.
3: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
4: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
2: Sí, Alba? Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat de la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles, doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
4: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
3: De moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no? On estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
4: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
4: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba, i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era sí. Un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer sí. Mateix Àngel Guimarà, sí. Però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. Lo que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen sí. A aprendre...
0: No, els que imparteixen les
1: classes. Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Val. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho d'alguna manera,
1: mateix,
0: una col·laboració.
1: Això mateix, sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix, tornem a fer pintura, la fem dos dies, dimarts i dimecres. Llavors, els dijous feien sevillanes, també va tenir molt d'èxit, després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana,
0: A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns també, de Can Clota, que són molt grans.
1: Llavors fem... El concurs, és molt maco aquest concurs perquè és gent molt gran.
0: Després també feu una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. O sigui, alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i com es re antigament, però ara no deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns amb
1: les flors, les flors al carrer, reunions, i també, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns,
1: sopar, i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les olles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet,
1: sí,
0: al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada 2 anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre.
0: Sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, perquè... ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix, la secció de fotografia comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, n'hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren 2 sopars, al Condi Vicoe, i 2 sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la Plana.
0: A la plaça Gandhi, sí.
1: Sí. Bueno, bé. demanant, amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè a local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica perquè no sigui sempre el mateix. I bé, un any va ser el capellà i 2 ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent, del
0: barri
1: del
0: centre.
1: Però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també 2 excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també en sortim de Catalunya. Ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina és fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió de que val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35-40 euros com a màxim tarda justa molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car.
0: Però bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també.
0: Uh-huh.
1: I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte
1: amb tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Això d'on surt? Això és per als que no s'atreveixen a cuinar perquè tenen por que no quedi bo?
1: No, bueno, pues no han de pensar això. Perquè això m'ho deia a cada moment la meva mare. Em deia, perquè a vegades li deia, oh, això no, no. No, no, tot és bo que l'olla cou. Si no hi poses res dolent, tot és bo, me deia.
0: Clar, bueno, al final... pues,
1: jo suposo que les orelletes han de ser bones, perquè de dolent no hi ha res.
0: Ja, ja, clar, si els ingredients són bons, després això sí, poden quedar més torrades o menys torrades, com deia vostè, massa rosses potser no agraden, millor que siguin una mica d'oredetes. I un cop les tenim fetes, doncs, les traiem, sí. I què hi posa, sucre o pols de sucre?
1: Al moment, que es trauen, al moment que es trauen has de tindre ja el sucre a punt, i vam tirar tot de sucre al damunt, al moment que es trauen. I després no les cal conservar en lloc, perquè l'orelleta es conserva sola, sense posar-la en lloc, ni neveres, ni res de res.
0: Però quan les treu, les posa amb un paper absorbent o així?
1: Amb
0: perquè...
1: un paper,
0: sí, no?
1: Sí, sí, perquè absorbeix oli també, claro.
0: Doncs
1: pues les poses amb uns papers nets, d'aquestos que són ja per reposteria, i després pues allí les pots tindre fins que te les menges totes.
0: Ja, ja. On es va aprendre a fer vostè, Montserrat? Amb la seva mare, no?
1: Pues jo, resulta que abans, com que en feien a totes les cases per les festes, pues jo les vaig aprendre a fer de la meva mare. I sempre que volíem que fèiem una festa o volíem anar amb algun que mos convidàvem a alguna casa, doncs mira, fèiem orelletes.
0: Era una cosa que es feia sovint o només es feia els dies
1: sí,
0: de festa?
1: Sí, sí, sí. Se feia sovint i bastant, eh?
0: Però
1: bastant,
0: els dies de cada dia o era més una cosa per celebrar alguna cosa o per festes?
1: Entre que tot anava molt justet, pues se feien sol els dies de festes, eh?
0: Val, sí, no?
1: Sí, i tant.
0: I vostè l'ha ensenyat a fer algú?
1: Bueno, jo sí, els que han vingut amb mi, no, que han, i a vegades ho he fet amb alguna amiga també, he fet orelletes, perquè ja li dic, quan les pastes les pots pastar tu sol,
0: sí.
1: Però al moment de coure-les has
0: clar,
1: de ser dos.
0: Han de ser dos,
1: és impossible,
0: sí.
1: Un sol.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: I pues, bueno, a vegades una amiga diu, oh, mira, vols ajudar-me que farem orelletes? Pues vinga, fem orelletes.
0: I avui dia se'n fan encara aquí, a les cases, a la Granadella?
1: Sí, sí, sí, sí, encara se'n fan, eh? Sí. El que passa que és una cosa molt... La joventut d'ara i tot, ja es dediquen a fer altres coses. Ja, són massa salvavorioses per a... Ja no se'n fa gaire de reposteria, així com abans.
0: Yeah.
1: La reposteria la fèiem totes nosaltres. Jo cada setmana fèiem magdalenes. Com teníem gallines i teníem ous, doncs les magdalenes les fèiem totes nosaltres.
0: Clar. Ara tot això es compra, no? Es compra fet...
1: I ara tot
0: se
1: compra. Sí, hasta sí. Nosaltres ens comprem el pastisser, clar, clar. Ja no ens dediquem a fer això, ja tenim el temps per d'altres coses, ja, no ja. Sé, fem d'altres coses. Ja.
0: Sí, sí, ha canviat molt, però vostè està contenta sí. De poder participar en aquest projecte de les gastrosàvies? Home, d'alguna bueno, manera és intentar preservar-ho, no?
1: M'he trobat sense saber on anava, la veritat. Quan mos van dir, mira, un dia farem un dinar, diu, i bueno, ens van convidar, i ho vaig anar posant la... amb la directora del centre, com a llistic al d'allò, la senyora alcaldessa, que tinc una alcaldessa a la Granadella, i la d'allò, la que es cuida del centre de la cultura de l'oli, que aquí et vaig dir que teníem
0: sí.
1: Un centre, el centre de la cultura de l'oli, que s'hi fan moltes coses, eh?
0: Sí, sí.
1: S'hi fan dinars, s'hi fan cursets, s'hi fan exposicions...
0: Sí, sí. El centre de la cultura de l'oli de Catalunya, pels que no ho sàpiguen, és a la Granadella i és un espai una mica això, dedicat a impulsar, a promocionar i a donar el reconeixement que mereixen les comarques catalanes on es fa oli com la, i els pobles com la Granadella, no? Que tenen gran tradició oleícola, com es diu, no?
1: Sí.
0: I bé, és un centre de difusió d'aquesta cultura i també un espai creatiu amb una agenda d'activitats, com diu la Montserrat, molt, molt gran i molt activa i oberta a tothom, a més. Doncs, Montserrat,
1: sí,
0: llavors aquí van fer això i va ser aquí on la van engrescar per apuntar-se al projecte de les gastrosàvies, no?
1: No, va ser pues, aquesta noia que va vindre a buscar, que estaven buscant, 12 gastrosàvies. I va ser pues, que va dir, bueno, pues, mira, pues ara la vindran a gravar, diu, i quedarà com una gastrosàvia. Vale, pues, bueno, pues jo ho vaig fer. Sí, sí, me vaig trobar allà amb uns nois molt simpàtics, que van vindre a gravar i em van dir això, si eren 12 gastrosàvies, perquè intentem que ara la joventut compre massa menjar.
0: El que dèiem.
1: Prefabrica.
0: Sí.
1: I ara, pues, això és una cosa de que voldríem introduir-los en menjars que es feien.
0: Clar.
1: I que provessin de fer menjars.
0: De fer-ho, clar, clar.
1: Però, clar, és que el fer menjar reporta molt temps. Sí, i ara temps, estan ocupats en moltíssimes de coses, i abans no teníem ni mòbils, no teníem tabletes, no teníem res per entretindre-nos.
0: Ja, sí.
1: És molt diferent, eh?
0: Tot ha canviat molt, sí. Tot ha canviat molt, però li agraïm molt, Montserrat, que hagi contribuït a aquest projecte, perquè almenys doncs, sí que tenim doncs, aquesta memòria, ara ho sabem, guardada, preservada i a disposició de tots aquells que tinguin temps o vulguin trobar temps per fer-ho, per provar-ho i per cuinar aquests plats.
1: Sí, ja ho dic allà també. Dic, mira, quan s'hi jubilin algun dia que provin, mira, avui farem morilletes.
0: Exacte.
1: Sí, també els hi dic, que quan s'hi jubilin...
0: Quan s'hi jubilin, exacte.
1: Ai, avui què? Doncs pues mira, avui provem de fer orelletes.
0: Doncs...
1: Ja està.
0: Doncs queda feta la recomanació i el consell de la Montserrat. Quan ens jubilem, tots a fer orelletes. Montserrat, moltes gràcies. Moltes gràcies, bueno, un plaer haver parlat amb vostè. I fins una altra.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies i bona nit i bon estiu.
0: Que vagi molt bé, una salutació a Granadella.
1: Per tothom, gràcies per tothom.
0: Adeu.
1: Adeu, gràcies.

0: conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana hem dedicat els últims minuts del programa als relats del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts, també. Avui acabem el conte que vam començar ahir, titulat Butubata. Butubata. Ahir vam llegir com un home entra a la seva biblioteca. És una biblioteca imponent, molt, molt ben proveïda. Està esperant una trucada molt important. Ens ho explica un dels seus llibres, que fa de narrador i que també ens avança que un cendrer de vidre servirà d'arma per un crim. Truquen a la porta, però ell espera una trucada, no una visita. És un home jove que diu que ve a matar-lo. El propietari de la biblioteca li ofereix un conyac, Armanyac, i li pregunta qui l'ha pagat per matar-lo. L'home de la gabardina no li vol dir, però finalment confessa, un tal Orestes Puig. L'Orestes Puig, diu l'amo de la biblioteca, és el meu millor amic i és qui m'ha de trucar. Sona el telèfon. Per fi, el telèfon, la trucada. Tots dos homes miren l'aparell, immòbils. L'amo, que abans duia bata, encara espera... L'amo, que abans duia bata, encara espera que soni una mica més. Fa un gest com de demanar permís al seu assassí i despenja. Digui, fa amb la veu lleugerament alterada. Soc l'Orestes. Ja ho sé, potser vols parlar amb una altra persona. Què? Fa una pausa densa. Estàs bé? De moment, sí. Doncs seu, estic assegut. Estàs sol? L'home que abans duia bata mira cap al seu assassí, que assisteix a la conversa amb un cert interès no gaire ben dissimulat. Sí, per què? El Nobel és teu. Vaja, no saltes d'alegria? Sí, diu sense saltar d'alegria. I tant. No ho diguis a ningú perquè encara trigaran un parell d'hores a fer-ho públic. Et pots haver equivocat? No. L'amo pensa amb rapidesa. Se li acut que si l'Orestes Puig el vol eliminar, potser ara també li està mentint. Per què m'ho fas? Ho diu sense posar-hi cap mena de des de por. Si de cas, de retret. Per què et faig què? Silenci. Per què li havia de mentir en Puig? L'amo reflexiona una llarga estona. Fins i tot es permet un glob d'Armanyac. La veu de l'Orestes Puig es torna a sentir, impacient. Saps què? Ara vinc. Ja ho sabia. L'amo penja el telèfon i mira el seu assassí als ulls. Ara ja em puc morir, declara. I immediatament afegeix que consti que només és una frase feta. M'acaben de concedir el Premi Nobel i m'agradaria poder fruir-lo, assaborir-lo una mica, com si diguéssim, m'han tornat les ganes de viure. El Nobel de què? L'amo es mira l'assassí amb cara d'ofès, de molt ofès, triga moltíssim a contestar. No sap ni qui sóc? Escupa amb menyspreu. M'ha de matar i no sap ni qui sóc. L'altre ho reconeix amb un gest de les dues mans. L'amo continua fent un esforç per contenir la ràbia. Ja en sentirà parlar quan m'hagi liquidat. Li puc assegurar que els diaris n'aniran plens. Veu? M'ha de creure si li dic que em sap greu que ens hagin hagut de conèixer en aquestes circumstàncies.

Tots dos xerrupen l'Armanyac. Els diners del Nobel per la meva vida. És un bon tracte. Ja li he dit que no sóc un professional que es vengui. El sicari deixa la copa a la tauleta i en to solemnial prossegueix. I que consti que me n'alegro, per això del premi. Mira l'altre als ulls. No li vull dir per molts anys perquè no m'agraden les bromes fàcils, però el felicito, de tot cor. Es fica la mà a la butxaca de l'americana. No té temps de treure's la pistola o el que sigui perquè el cendrer ha volat contra el seu front. L'home sense gabardina cau cap enrere, amb la mà encara a la butxaca de l'infern de l'americana. No pot afegir res, ni un comentari sarcàstic ni una broma fàcil de les que no li agraden. L'amo sense bata s'ha aixecat i va cap al sofà. Recull el cendrer de terra i l'examina. Tot i l'impacte, no té cap marca. Realment és un cendrer sòlid. La Maria sabia el que es feia quan li va regalar feia 5 o 6 aniversaris. Un cendrer ben fort i ben robust, li havia dit, perquè no s'escrostoni amb els teus copets de pipa tan emprenyadors. El pobre assassí no reacciona. La taca que se li fa al front és lletgíssima i l'amo s'admira de la seva punteria. Ell que mai no... És el pànic que l'ha fet reaccionar d'aquella manera. L'instint de supervivència. És el Nobel. Mira al voltant sense veure els llibres de les parets, sense veure'ns, sense veure res. Està una mica neguitós. No, molt neguitós. Però li fa cosa tocar aquell cadàver. Encara té el cendrer salvador a les mans. Fa un petit gemec perquè acaba de sonar el timbre de la porta. Desapareix i torna al cap d'uns segons. Fa entrar l'Orestes Puig a la biblioteca. De moment, tots dos somriuen. L'Orestes Puig l'abraça, satisfet. Però llavors, per damunt de l'espatlla de l'altre, veu el cadàver de l'assassí i el somriure se li transforma en una altra cosa. Estranyesa? Perplexitat? Pànic? El flamant Premi Nobel invita a seure amb un gest l'Orestes Puig al sofà davant de l'assassí, frustrat. Però el nouvingut ni s'hi ha fixat perquè a peu dret observa encara el sicari mort. Què passa aquí? Diu al cap de molt el llogador d'assassins. Que no t'ha sortit bé la cosa. El Premi Nobel parla amb el cendrer a la mà. Fa estona que la pipa està apagada i freda damunt la taula, com un cadàver. Explica al seu representant que sap que l'únic que el pot haver mogut a fer una cosa així és l'enveja, que l'ha decebut, que s'havia cregut que eren un equip i que era lògic que fos ell, i s'assenyala enèrgicament al pit, qui s'endugués els honors. Però que els beneficis... Em pots explicar de què cony em parles, fa l'Orestes Puig? No em diguis que no coneixes aquest home. L'Orestes Puig s'hi acosta pàl·lid, a punt de desmaiar-se, li examina la ferida... Està estabornit, fa, desesperadament esperançat, sense tombar-se. Suposo que és mort. Vaja, ho espero i ho desitjo de tot cor. Però com s'ho ha fet? Ho diu per la taca tan lletja del front. Ha topat contra el cendrer. Però si en... Mira el flamant Premi Nobel esgarrifat. Què collons ha passat? Què reputes has fet? L'Orestes Puig s'adona de la posició de la mà dreta de l'assassí mort i li aixeca l'americana per veure... Què buscava aquesta mà? L'amo, en veure que l'Orestes Puig intenta recuperar la pistola del seu sicari, li pega un cop fortíssim al clatell amb el cendrer. L'Orestes Puig cau damunt del sicari com si el volgués escanyar pel pèssim compliment del seu encàrrec. El Premi Nobel pega encara un cop, un altre i un altre cop de cendrer al clatell de l'Orestes Puig mentre li diu, ple de ràbia, per envejós. La puta enveja, que se't menjava viu, que no em volies deixar fruir, eh? Eh? I amb cada cop converteix l'arma que fins ara era de l'homicidi en la veritable arma d'un assassinat amb acarnissament. Llavors, tacada de sang i pell, la deixa damunt de la taula, al lloc que tenia predestinat, al costat de la pipa. S'asseu i fa un glob del seu armanyac. El Premi Nobel, per fi, després de tants anys d'esforços, després d'haver viscut molt malament les tres últimes convocatòries en les quals es deia que tenia moltes, però que moltes possibilitats. Després d'haver dit a tothom que no estava disposat a patir més aquell infern que suposava cada mes d'octubre per ell. Per fi li havien concedit el Premi Nobel. Passaria a la història. La seva obra passaria a la història. I aquells desgraciats envejosos i cobejosos volien que no ho festegés ni un sol dia. Llavors... El Premi Nobel mira els dos morts amb menyspreu. No entén, per més esforços que fa, la mala voluntat de l'Orestes Puig. Darrerament, tots dos estaven prou nerviosos, d'acord, com passava cada octubre. Però d'aquí a pensar que... Déu meu! Deixa la copa damunt de la taula i pensa en veu alta que hauria d'avisar la policia. Però en aquell moment, casualment, la policia truca a la porta i el Premi Nobel s'alça d'un bot, disposat a explicar com han anat les coses. Per un sentit estètic explicable, amaga en un racó la bata que més tard s'endurà al psiquiàtric. Torna a la biblioteca al cap d'uns segons, no pas amb cap agent de la policia, sinó acompanyat de la Maria, que l'abraça dient-li felicitats per molts anys. Tu t'ho mereixes, estimat, i alerta que hi ha uns bandarres que et volen fer una... Ui, què és aquesta taca de la camisa?
Llavors la Maria mira cap al sofà. Què fan aquest parell? S'hi acosta. Veu que el del damunt és l'Orestes Puig i el de sota en Marc Vidal, l'actor. I diu, què els passa? Ja s'han emborratxat? Que no és sang, això. Sots el Premi Nobel esverada. L'interroga amb la mirada. Re, que em volien matar, contesta el futur suïcida amb aquella fredor de qui encara no ha baixat del núvol. El telèfon sona com si volgués afegir-se a la conversa i el Premi Nobel, unes quantes setmanes abans de saltar per una finestra de la clínica, el despenja mentre fent-se l'atabalat, diu, és que no paren. Són els de la televisió, que es veu que un ocellet els ha dit que sí, sí, ja ho sabem, que encara no es pot fer córrer, però és que, en fi, que volem ser els primers a difondre la notícia a tot el món, que ara venim si no hi té inconvenient. L'amo, que ja no du la bata, penja el telèfon, satisfet. Observa com la Maria aixeca l'americana de l'home que abans duia gabardina. És millor que no ho intentis, fa l'amo agafant el cendrer. La Maria es tomba amb una placa platejada a les mans on ell pot llegir el seu nom i un per fi ben gros. I les signatures dels seus amics, sense cap data. En haver-la llegit, l'amo de la bata de color granat deixa caure l'arma a terra. De manera inexplicable, el cendrer es trenca en dos trossos, com si considerés que ja ha complert la feina per la qual el van crear. M'expliques què ha passat? Em volien matar, tots dos. Però, a veure, en Marc Vidal? L'Orestes? Et volien matar? L'Orestes ho ha muntat tot, puta enveja, i aquest altre no sé qui és. La Maria pensa que pot ser que ara tots tres homes li estiguin fent la broma a ella. S'acosta als dos morts i els observa. Els veu molt reals. Mira l'amo, que ha recollit els dos fragments del cendrer i els ha deixat suaument damunt la taula i després s'asseu. Aleshores sona el timbre i tots dos s'espanten, però no es mouen d'on són. Té, deuen ser els de la televisió, diu ell, mentre escura les gotes d'armanyac que encara queden a la copa. Amb un sospir de cansament, s'alça per fi a poc com si li fes mandra. I surt de la biblioteca dient, ja va, home, ja va, pesats. Els llibres estem avesats a endevinar les coses perquè en les nostres pàgines hi ha escrit el passat, el present i el desenllaç de totes les vides. I sabem llegir les històries que viuen les persones. Per això també sé que la Maria no tindrà esma per bellugar-se i sé que al replà de l'entrada tres equips de la televisió estan delerosos per entrar els primers a la casa. Sempre m'ha impressionat la incapacitat dels humans per veure les línies del seu destí, les vides que van tramant el seu camí i el punt final de cada història, que ja està escrit en alguna banda. La Maria mira cap on sóc, sense fixar-se en el meu llom d'un verd desdibuixat per tants anys a tocar-me el sol quan les cortines estan descorregudes. Remena el cap, desolada. Sentim com el flamant Premi Nobel obre la porta. La Maria pensa que és tan real tot, per si de cas es desmaia i em deixa tot sol per fer de testimoni. No sé si ho heu entès, perquè la cosa tenia un fil sucós, Qui narra la història és el llibre. Entenem que li volien gastar segurament una broma a l'amo. L'amo ha acabat matant l'actor, ha acabat matant el seu amic. I també sabem, perquè ho explica el llibre, que com diu, té aquesta capacitat de predir què passarà, quin serà el desenllaç. També sabem que l'amo el portaran a una clínica. I també sabem que l'amo s'acabarà suïcidant saltant per una finestra d'aquesta clínica. És una història molt bonica, molt ben escrita, trobo, del Jaume Cabré, d'aquest llibre Quan arriba la penombra. I amb aquest conte, amb Jaume Cabré, hem arribat al final de la nit dels ignorants, d'aquest dijous 26 de juny. Demà no hi ha programa, ja ho sabeu. Ve el cap de setmana, dilluns tornem a ser aquí i recordeu, serà l'última setmana i per tant us torno a fer aquest recordatori de que si voleu venir a celebrar amb nosaltres l'últim programa, doncs ens heu d'escriure al correu del programa. Molt bona nit i que tingueu molt bon cap de setmana.